0: Estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
1: Canàlies, 10.
2: Mira, jo anava a dir 15.
0: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
1: Diana, 15.
0: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
0: Tantes.
1: 25, Lara.
0: Sí, acabi guanyant un altre cop la Lara i jo m'aixeco i me'n vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a Lara.
0: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega, sota la direcció de Comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
1: Canalia!
2: És la sort del
0: principi. No, escolta, per una blama, jo porto una ratxa de merda. Ja
2: alguna n'havia d'encertar.
0: Escolta'm, ja hi ha prou.
1: Tot i així, us he de dir que us heu passat de frenada tots tres.
0: Molt menys, eh?
1: 4-0.
0: Ah, mira, només 4.
1: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els Comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
0: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
0: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan tornes cap a casa, on ets? Xim Xim. El mercat de Xim Xiu Rifina fa de vaga. Ja està bé que ho canviïn.
1: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
0: Home, Comedians, no?
1: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
0: Oh,
2: ah,
0: com ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: N'has encertat una, no, només.
0: No, em porto 4.
2: Ah, o sigui, vaig perdent jo, no?
1: Marta, 2, 3 Canalies i la Lara, 5.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana passada.
1: Sí,
0: per què?
2: Algun dia... Majoria,
0: no vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, és el moment de fer alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
5: Arrivederci!
6: Això sí, Carles Capdevila, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Guillem Sanz, bon dia.
7: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No,
8: ¿cómo te definirías?
9: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
8: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
9: No, soy de Córdoba, pero
8: vale,
9: me
8: perdona.
9: Gusta mucho hacer el amor.
10: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, saber on vol anar per a ella.
0: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
11: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica, explicarem també novetats en aquest sentit, i quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Matlle, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui
0: anirà. Apa, Marta!
2: Afortunada!
0: No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. És que no sé de què
11: és a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir, que no,
0: que
11: hi ha
0: no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
11: Sí,
0: també
11: però, dic. Però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
0: Perquè ahir el Barça va guanyar.
11: Molt bé, quan va quedar?
0: Bé, eh?
11: Quan va quedar?
0: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint, major.
11: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
0: Això anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 9320-7474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest

0: Passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
1: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
2: Petonets?
0: No.
3: És dels millors moments que s'han viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
3: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
7: Bon dia, bona hora. Bon dia. Com esteu? Bon
3: Escolta, però quina hora d'espert que fas, Eloi?
7: I vosaltres?
3: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
7: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
3: Oh, i això?
7: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
3: Que has tingut calor?
7: Doncs mira, una miqueta sí.
3: Ah.
7: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
3: Sí.
7: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Sant Joan de les Abadesses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
3: Quina atracció? Oh. Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era? El...
7: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dóna voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
1: Allà s'ha de dir que no, Eloi.
7: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
3: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi.
7: Home, escolta, que no sóc tan gran, eh?
3: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt, jo sóc molt de pujar les atraccions.
7: No ho sé, sí, normal, no.
3: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
7: A veure, escolta, l'altre dia vaig pujar, em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
1: L'any que ve vindrem, Eloi.
3: La Marta Viana és molt fan de les atraccions.
1: M'encanten.
7: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
3: Veig que ho pagues car,
7: és que donar moltes voltes.
3: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
7: Sí, no.
1: Vomitar.
3: Vomitar, bàsicament.
7: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
3: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, s'han dit, es comenta que tornen a pujar les temperatures?
1: No.
7: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu-ho, perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
3: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
7: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
3: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
7: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, repeteix exactament el mateix patró.
3: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, S'està bé.
7: De fet, les tindràs, perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
3: Anirem fent aquest va i ve de temperatures. Eloi, torna al llit? No, torna al llit, perquè tens feina.
7: No, pots tornar al llit. Que si torno al llit no li agradarà gaire.
3: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... El teu bé.
8: Home, i tenir conseqüències i...
3: mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
7: Fins ara, deixeu.
3: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
1: Fins demà. Adéu.
3: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93207474.
6: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
3: Vinga,
2: va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
9: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
2: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
9: Aixecar el país, sí.
2: Jordi, de què treballes tu?
9: Soc jardiner.
2: Home, quants anys fa aquest jardiner?
9: Hòstia, doncs 30.
2: 30 anys, i tot això...
9: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
2: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
9: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner, i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
2: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
9: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
2: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
9: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
2: Clar,
9: però bueno,
2: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
9: Ah, exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem el quart de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
2: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
9: Bueno, estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
2: Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
9: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens haurem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
2: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
9: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
2: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
9: Moltes gràcies, merci per
2: tot. Adéu.
9: Adéu.

0: Duos i Mont DJ, una cançó que ens empenya engega aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses, la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí. I també hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món. És el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Mentida, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta, m'estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment, gràcies.
0: Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.
2: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la Gent Normal. Ja ho sabeu, aquí el programa de conversa tranquil·la, reposada, de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, també a www.radiorubí.cat. I per si voleu escoltar els millors moments del programa, si voleu veure també els millors moments del programa, trobareu una selecció dels clips en el nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. L'altre dia, parlant amb una amiga dels somnis de la vida, li deia alguna cosa així com que els somnis, encara que siguin petits, són somnis. I que quan els assoleixes, quan aquests somnis es materialitzen d'alguna manera, es converteixen en un gran somni, no? Lliçó de vida. No hem de renunciar als somnis perquè són precisament el motor de la vida, de la realització personal, ara que està tan de moda això de la realització personal, de sentir-se bé amb un mateix al final. Però ara em direu, sí, sí, tot això està molt bé, tot això és molt bonic, però què? Quan et fots la patacada i el somni no surt, què? Qui recull els trossets? No seré jo qui us minimitzi aquesta possible frustració, però que consti que hem d'aprendre a coexistir amb aquesta frustració, perquè si al final tot ens sortís a la primera, acabaríem per no fer res a la vida. No sé si els nostres convidats d'avui veuen la vida d'aquesta manera, si el seu projecte va arrencar també com un somni que, encara que sembli un contrasentit, ve carregat, atenció, de cafè. Precisament un element que va en contra de dormir i de somiar. Quines contradiccions que té la vida a vegades, eh? Avui ens acompanyen a la Gent Normal de Ràdio Rubí, en Joan Giraldez, la Eva Prat, que venen directament des de Sant Vicenç de Torelló, amb un projecte que a priori podria semblar una bogeria. Cultivar cafè en clima continental. I quan dic clima continental, enteneu-me, és a dir, a casa nostra, val? Clima continental. No pas el clima tropical, que normalment és allà on se sol produir el cafè, no? I ho heu sentit bé. Cafè amb segell català des del primer brot. Quilòmetre zero en essència, sense passar per cap mena de transport intercontinental. Joan, Eva, moltes gràcies per ser aquí avui a la Gent Normal.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Acosteu-vos una miqueta als micros, que si no, no ens sentiran. És un somni, això que veu tirar endavant, o què?
1: Sí, a veure, realment, si t'haig d'explicar la realitat de tot això...
0: Home, estaria bé, no, la realitat?
1: I sense haver-nos conegut prèviament, hem de dir aquí a Mantena que realment tot parteix d'un somni. Sí, senyor, és un somni. És un somni que jo vaig tenir fa molts anys.
0: Quants?
1: Es pot dir que 12-14 anys vaig tenir un somni que em veia rodejat de cafetals, que és la planta del cafè. Uh-huh. Jo ja portava molts anys treballant al sector del cafè, sí. I vaig tenir aquest somni.
0: Costa't una miqueta el micro, així, sense por. Però quan dius un somni, o sigui, estem parlant d'un somni de veritat? És a dir, un somni d'aquells que t'aixeques al matí i dius, ostres, he somiat això, i d'això em faré un...
1: Sí, senyor.
0: Un somni, un altre somni, eh? És a dir, una fita.
1: Una fita personal, un projecte familiar, al final ha estat tot un projecte de vida, si es pot dir. L'origen és aquest, és un somni que vaig tenir en el seu moment, fa aquests 14-15 anyets ben bons. Jo treballava al sector del cafè i, tal com us he dit, doncs sí, en aquest dia doncs, em vaig aixecar el dia següent i vaig pensar, per què em veig jo rodejat de plantes de cafè florides i enfurit.
0: Això sona com una mena de somni premonitori, no? Una mena de, fins i tot seguint un símil religiós, com una mena d'epifania, no? De ostres, val, he somiat això, no ho deixo al calaix dels somnis que són efímers i tal, sinó que a partir d'aquí construeixo aquest somni.
1: Correcte, sí, sí, a partir d'aquí es construeix aquest somni i no només això, sinó que s'acaba fent realitat.
0: Que aquesta és la gran, diguéssim, la gran, el quid de la qüestió, no? Perquè, clar, a veure, anem a posar les bases, de tot plegat. Cafè, la planta del cafè, no? Tots estem acostumats als que ens agrada una mica el cafè i ja no ens conformem. Jo haig d'explicar una anècdota, ara que esteu vosaltres aquí, i segurament entendreu, eh? Jo era dels que comprava el cafè al supermercat. Com tothom, o com la majoria de gent, no? Fins que va venir aquí una persona, al final de la temporada passada, que era barista. Llavors vam estar parlant llargament de les qualitats del cafè i d'això que se'n diu del cafè d'especialitat, no? En comparació amb el cafè de supermercat, no? I clar, a mi em va dir... Una de les coses que li vaig preguntar i una de les coses que em va colpir més va ser... Dic, però si jo vaig a buscar cafè al supermercat i vull agafar un cafè que sigui mitjanament bo, quin agafo? I la resposta va ser molt, molt, molt clara i molt contundent. Cap. I allò em va obrir els ulls. I realment vaig caure en el verí del cafè d'especialitat. És a dir, vaig caure en el verí de... anem a buscar cafè bo, cafè de qualitat, i clar, aquí entres en un altre univers. O sigui, no té res a veure amb el que havies viscut abans, no? I dic això perquè clar, en aquest cas que estàvem parlant, no? Clar, quan tu vas a comprar cafè d'especialitat, tu estàs acostumat a escoltar països com Colòmbia, Perú, Kènia, Etiopia, Costa Rica, que tots tenen un denominador comú, que és que estan a la franja tropical de la Terra, del planeta Terra, no? Però clar, nosaltres no estem a la franja tropical o equatorial de la Terra, no? Llavors, des d'un punt de vista del cultiu, això ja, de sortida, ja és un problema.
1: Sí, realment és un problema, però a la vida passen moltes coses i tenim molts problemes

0: el punt de... el clima subtropical extrem, com és el cas de les Canàries. Les Illes Canàries tenen una arrel molt bona amb el cultiu del cafè de fa de més d'un segle i mig, ben bo. Les Azores i una illeta que va començar a fer proves de cafè a vora Itàlia, a la part nord de Sicília, que també porten cents d'anys intentant fer cafè. Uh-huh. Per tant, no és tan, diguem, d'alguna manera extraordinari. Lo extraordinari de del nostre objectiu és voler anar encara més enllà, perquè el clima subtropical encara continua extinguent les característiques bones de climatologia per continuar cultivant cafè.
1: Clar, llavors, el cafè que vosaltres teniu a la vostra finca, que per més senyes és una finca que es diu Castellvilà, clar, té algun tipus de, anem a dir-ho així, particularitats? És a dir, són les mateixes plantes de cafè que podem trobar a Costa Rica, a Perú, a Colòmbia, o hi ha algun tipus d'adaptació, anem a dir-ho així, genètica, que fa que les adapta en aquest clima més, anem a dir-ho així, diferenciat del que és habitual?
2: Bé, a veure, nosaltres el que hem fet, evidentment, les llavors són de clima tropical, és uh-huh. evident, perquè l'origen és d'allà. El que passa que nosaltres el que hem desenvolupat des de la llavor és estressar contínuament aquestes llavors perquè es puguin desenvolupar en un entorn totalment diferent al seu.
1: Quan parlem d'estressar una llavor, perquè la gent es faci una idea, no es tracta d'aplicar-li tècniques psicològiques ni res,
2: no.
1: Per l'estil.
2: No, de
1: què parlem exactament?
2: Parlem de mantenir-les a temperatures mínimes o màximes extremes. Uh-huh. Nosaltres estem a Osona i la realitat és que a Osona fa fred a l'hivern.
1: Fa molt de fred a l'hivern. Sí.
2: I fa molta calor a l'estiu. Però tot i això, doncs, nosaltres els hem donat un entorn de mínimes molt constants i durant molt temps perquè es vagin desenvolupant i creixent en aquests entorns.
1: Clar, això vol dir... Perdó, digues. No.
2: Bé, llavors, per tant, el que hem fet és desenvolupar i estudiar etapa per etapa del creixement, perquè una cosa és quan és llavor, llavors ve la xapola, carinyo, corregeix-me, sí. El soldadito, no? Va tinguent les diferents edats i, per tant, el context d'aquestes edats és diferent i varia. I és el que hem estat estudiant.
0: Perquè entenguin millor els oients, es pot dir que a dins d'aquesta franja cafetalera que estem parlant, les plantes tenen una temperatura i una radiació continuada, estable, temperatures mínimes de 12 a 14 graus, màximes de 28-30.
1: Clar, això a Osona, per exemple, és impensable.
0: No. A Osona això ho tenim, d'alguna manera es pot dir que des del mes de març, finals de març, fins al setembre-octubre.
1: Però clar, d'octubre fins a març, de l'altra banda, clar, tens allà unes... evidentment, Osona és terra de fred, terra de boires, terra de molta humitat, això sí. També.
0: Tenim pics, evidentment. Uh-huh. Per tant, el marge que hi ha entre temperatures màximes i mínimes és molt llarg, molt ample. Però, tal com deia l'Eva, aquest treball que hem fet constantment durant tots aquests anys a la llavor, des de la seva primera fase de germinació, ens ha permès tindre plantes de cafè cafetals que suporten 3 i 4 graus de mínimes durant més de 40-45 dies. I màximes de 38 i 40 graus. Això ens dona unes possibilitats de poder replicar cultius en molts puestos.
1: Clar, perquè les... I ara faig la pregunta des de la més absoluta, des del més absolut desconeixement. Tu pots acabar acostumant unes plantes amb el temps a, diguéssim, en aquestes oscil·lacions tèrmiques?
0: La nostra experiència i el que hem realitzat durant aquests 10 anys ens demostra que sí. L'evolució és totalment viable, sigui per una planta, sigui per un animal, sigui per una persona.
1: A les persones no en tinc cap mena de dubte, perquè al final l'ésser humà s'acostuma pràcticament a tot, i els animals, evidentment, doncs, si fa no fa, també. I les plantes, està clar que, bueno, tots tenim la imatge, no?, d'aquells arbres o d'aquelles plantes que creixen enmig d'una roca, perquè ha caigut una llavor allà i hi ha potser una miqueta de terra i hi ha prou aigua o prou humitat com perquè aquella llavor germini i d'allò se n'acabi fent un arbre, no? Vull dir, creixement en llocs absolutament inhòspits, extrems, és bastant habitual. Clar, llavors, també, des del més profund desconeixement, quan triga una planta, és a dir, des de que es posa la llavor fins que surten els primers grans de cafè, quant de temps passa?
0: Pues el creixement de la planta de cafè, del cafetal, té bàsicament tres fases. La fase de germinació, la de levante, tal com es diu amb el seu cultiu originari, i després el de creixement final. La de germinació al seu país d'origen està al vol d'uns 6-8 mesos. A partir d'aquests 6-8 mesos es traspassa la llavor, que ja ha sortit amb un esqueix principal, i la llavor de cafè a la part superior, es traspassa a bossetes, amb unes bossetes amb unes certes dimensions que permetrà que l'arrel pugui créixer fins a un cert porte. Aquí, un cop ha germinat, es deixa amb l'etapa aquesta de creixement de les dues, les dues fulles cotiledonals i les primeres creus al vol d'un anyet, més o menys. I si fas el sumatori, entre un any i mig i dos pot passar a camp. Però pot passar a camp perquè les condicions climàtiques allà són idònies. Uh-huh. Tot aquest procés per nosaltres és molt més llarg. Nosaltres ara actualment tenim diferents portes de plantes amb diferents mides de bossa que va creixent i pot arribar, fins que no la tenim a camp, pues, entre 3 i 4 anyets.
1: Clar, vosaltres vau començar aquest projecte, comentàvem ara aquí a micro tancat, abans d'arrencar, el 2016. Per tant, com aquell qui diu, heu començat a recollir fruits fa relativament poc. Si diguéssim, és a dir, en termes numèrics, no?
0: Correcte, sí. La planta de cafè comença a donar la seva producció estable a partir de 7 anys.
1: A partir de 7 anys?
0: 7 anys. Per fer un símil, una comparativa, és com un pistatxero.
1: Val.
0: Els pistatxeros comencen a donar també a partir dels 7 anys.
1: Bueno, hi ha molts arbres fruiters, de fet, sí, que diguéssim que tenen aquest cicle vital de... Sí, sí. Tu plantes... Jo recordo haver plantat un nesprer i desesperar-me perquè, bueno, anaven passant els mesos, anaven passant els anys, i aquell nesprer arribaves a pensar que t'havia sortit tarat, no?
0: Sí.
1: I tu l'havies plantat d'una llavor de nesprer que t'havies menjat i tal, però llavors arriba un moment que, sorpresa, comença a fer nespres, no? I aquí, sí, suposo, sí. Bueno, hi ha tot aquest cicle. Això jo també parlo des de... que no tenia ni idea de com funcionava tot això. Però 7 anys, déu-n'hi-do, és una inversió, entre cometes, és una inversió molt a llarg termini.
0: Sí, es tracta d'un projecte de mig-llarg termini. Uh-huh. Sí, sí, totalment.
2: El que passa que, deixeu-me dir, no?, que referent a això de que quan recollim els fruits, clar, per nosaltres, amb el nostre estudi i la nostra anàlisi, com et deia, de quan teníem llavors, de quan tenien uns mesos, de quan tenien un any, no? Cada fase, a nosaltres ja ens han donat molts resultats i molts fruits.
1: Clar, quan
2: perquè, clar, m'entens? O sigui, la part de l'estudi de camp
0: ja és un fruit.
2: Brutal. Clar. És un fruit.
1: Clar,
2: increïble.
1: Quan parlaves d'això, no he pogut evitar, Eva, amb la imatge d'anar allà una mica en els camps, no? Amb el paper i el boli o amb la tablet o el que sigui, però anar apuntant una mica mesures, anar apuntant temps, etcètera, etcètera. És realment aquest estudi de camp? Es fa així o no?
2: Sense llibreta.
1: Sense llibreta.
2: Ho tenim tot al cap.
1: Ho teniu al cap.
0: Prèviament, sí. Prèviament hi ha un estudi molt important abans de començar tot el projecte. O sigui, nosaltres durant 2 anys, previs a tot això, a començar a germinar, hem estudiat les condicions climàtiques, pluviometries, radiacions solars de la zona, per veure que si... Que
1: per, no tirar-se, era... per no tirar-se a la piscina, sí, sí, sí, sense saber si clar. Hi ha aigüeta o no, hi ha aigüeta, clar.
0: recursos de la finca, etc, etc. A més, hi ha un altre estudi que s'ha fet, que és la de tipologia de planta més idònia per les característiques climàtiques també de la zona. Per tant, és un doble estudi que hem estat ben bé dos anys i mig per intentar
2: acotar les dades.
1: Clar. Sí. Clar, perquè quan parleu de plantes, clar, amb el cafè deu passar com amb la resta de hortalisses i fruits, etc, etc, que hi ha, que sé, ara agafo per exemple préssecs, no? De préssecs n'hi ha de tot tipus, el d'aigua, el de vinya, el de calanda, després tenim aquestes menes de coses estranyes que són les nectarines, que són una barreja de no sé què, i després sí. Hi ha els préssecs xatos, que ara també s'han posat molt de moda, és a dir, i estic dient la tipologia bàsica, eh? Vull dir, que aquí si entrem podem entrar amb tota l'artilleria, no? Amb les plantes, amb el cafè, passa exactament el mateix. I a mi hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció i no he estat mai, no he preguntat mai, tampoc no li he preguntat al ChatGPT ni al Copilot ni al Gemini, i ara que esteu aquí us ho pregunto. 100% aràbica, què vol dir això?
0: Mira, a veure, al igual que qualsevol altra tipologia d'arbre o fruiter, en aquest cas, dins el món del cafè existeixen milers de varietals de cafè. Les quatre línies principals són quatre plantes mare. Una és l'aràbica, l'altra és la robusta, l'altra és l'excelsa i l'altra la libèrica. Aquí consumim aràbiques i robustes. No en sabem de libèrica ni en sabem d'excelsa, però existeixen al mercat. I fan el seu fruit i el seu ninxo de mercat d'aquestes plantes.
1: Perdona, ja que estem aquí, què diferencia una de les altres? És a dir, quina diferència hi ha entre aràbica o robusta?
0: El més habitual i normal que estem acostumats a escoltar aquí i consumir, bàsicament, és aràbica i robusta. L'aràbica és una tipologia de planta que realment té menys quantitat de cafeïna. Al mateix temps són llavors, perquè el que consumim del cafè és la llavor. Poca gent sap que el cafè és un fruit tropical, que és una llavor que està embolcallada d'una capa carnosa i molt dolça. Per això se'n diuen mieles.
1: I això es menja, no?
0: Es menja, i és un subproducte que es fa servir per moltíssimes coses.
1: És com el porc, llavors, vull dir, sí. ho aprofites tot del cafè, o pots aprofitar-ho vaja.
0: Sí. Per abonos, per la indústria cosmètica, begudes energètiques, multitud de coses. Anem a la pregunta d'abans. Diferència entre el que és la robusta i l'aràbica. Una és la tipologia de planta. I, sobretot, el que té més acceptació com a aràbica és que són llavors de cafè que tenen més matisos, és més rica en matisos. Poden ser xocolatats, poden ser fruitats, cítrics, panelats. En canvi, això és molt difícil de trobar en un robusta. Els robustes són cafès més astringents, més fortots. Però també cal dir que un cafè complet seria el conjugar una aràbica amb un robusta, perquè els matisos que té la robusta no els té l'aràbica.
1: O sigui, fer com una composició, una barreja, eh?
0: Sí.
1: És a dir, ara, per dir-ho així ràpid, moldre 50 grams de robusta, 50 grams d'aràbica, fer una mica de barreja i cap a la cafetera.
0: Sí, perquè es té el robusta com una mica una tipologia de cafè una mica despectiva, que no acaba d'entrar, però realment no és així. També és una tipologia de cafè que aporta certs matisos que no trobarem pas mai en una aràbica.
1: No sé si us passa a vosaltres, però jo, evidentment, estic fent ara aquí un màster de tipologies de cafè, de varietats de cafè i, sobretot, de tonalitats de cafè. Cançó i tornem de seguida.

0: Aquesta tonada, bueno, ens porta també a tot un món, no? Somewhere Over the Rainbow. Abans de tornar al fil de les tipologies de cafè, Eva, Joan, m'agradaria que em diguéssiu com a mínim fins aquí, hem escoltat Lost on You de LP. Hem escoltat aquest, estem escoltant aquest Somewhere Over the Rainbow. Què signifiquen aquestes cançons per vosaltres? Ja riuen. Qui contesta?
1: La primera, l'Eva, i tant.
2: Bueno, és que és una...
1: Sí. S'emociona.
0: Ha costat el micro.
1: S'emociona.
0: A vegades no és la primera vegada, sí. No és la primera vegada que la gent s'emociona davant de davant del micro, davant del micro d'aquesta d'aquest programa. I és curiós amb cançons que ells mateixos que vosaltres mateixos trieu. Perquè una cosa és escoltar-la en la intimitat, una cosa és escoltar-la al cotxe, a casa, i una altra cosa és tancar-te aquí en un estudi, escoltar aquesta cançó que tu et remet a tot un univers, i llavors això agafa un altre matís.
1: Pues sí, la cançó del Pi que hem escoltat abans, per nosaltres pues, té un significat, es pot dir que vital. Uh-huh. Perquè és la cançó amb la que Eva i jo ens vam unir en matrimoni.
0: Que
1: I
0: bonic.
1: Per tant, ella va entrar ben maca, ben posadeta... I a sobre d'un hermoso corcel negro.
0: Sí. Caram, això és, sí, però sí, això és sí, molt sí, de pel·lícula, eh?
1: És molt de pel·lícula, sí. Però era la seva il·lusió. Era la seva il·lusió. I aquesta cançó, tal com us dic, és super especial. Super.
0: Home, evidentment, és una cançó que té un significat i no m'estranya, Eva, que et saltin les llàgrimes. I el Somewhere Over the Rainbow, què?
1: Bueno, aquesta cançó es pot dir que, sols pel títol que té, per nosaltres és... Es pot dir que... Bueno, significa que tot i que trobis una certa felicitat amb les coses que fas, no deixis mai d'esforçar-te ni d'aprendre ni de... No t'acomodis, per dir-ho d'alguna manera.
0: Que les coses no surtin a la primera, sempre.
1: Correcte. Que continuïs. Perquè el que sí que està clar que la vida... Mira, per sort o desgràcia, ens sembla que tenim més coses dolentes que no pas bones. Però...
0: Això també depèn del dia que tu miris.
1: Sí.
0: Hi ha dies que... No, perquè és veritat, hi ha dies sí. que a vegades les coses dolentes les veus molt dolentes i l'endemà, o al cap de mitja hora, o al cap d'una hora, penses... Home, doncs tampoc no n'hi ha per tant, eh?
1: Correcte, sí. És l'altra part que anava a explicar, no? Que depèn del teu concepte de lo que és dolent i de lo que és bo, evidentment.
0: Exacte.
1: Però el que sí que crec que s'ha de fer és aprofitar al màxim l'experiència que has tingut, tant si és bona com dolenta, i treure-li aquesta informació que t'ha arribat i tornar-la a aplicar, Sobretot això, no? Treure-li la informació i saber, aprendre de lo que t'ha passat. Si n'aprens, difícilment et tornarà a passar.
0: I si et passa, que també pot ser que et passi, també t'ho miraràs d'una altra manera.
1: També.
0: I segurament no serà tan, anem a dir-ho així, em vaig a posar-ho entre cometes, no serà tan dramàtic, no serà tan dolorós, no serà tan trencador, i potser tindrà un altre matís que et farà reaccionar d'una altra manera, d'una manera més... més assenyada, anem a dir-ho així, no? O menys traumàtica, que no pas si no t'hagués passat mai, no? Que això
1: Correcte.
0: Són coses que passen. Ja veieu que en aquest programa comencem parlant de cafè i acabem filosofant sobre la vida. Hi ha una cosa de... parlàvem d'aràbica, parlàvem de robusta. Uh-huh. Hi ha una altra cosa amb el cafè, que és un procés important en la vida del cafè, és a dir, fins que ens el trobem en el supermercat o ens el trobem a la botiga d'especialitat, que és el torrat. Val? Perquè el cafè, tal com surt de la planta, no es consumeix. Tal qual. Vull dir, hi ha un procés de torrar els grans de cafè. No?
1: Sí.
0: I aquí és on... Diguéssim, aquí és on podem acabar-ho d'espatllar tot. O podem acabar-ho d'arreglar. què n'hem de dir del procés de Torrat?
1: Bueno, la segona part de tota la història del cafè fins que l'acabem consumint, es pot dir que és important. És el 50% de la importància de la totalitat del producte.
0: El 50%, eh?
1: Sí. Perquè el primer 50% és el que marca l'origen d'aquest producte. S'expliquen moltes històries de l'origen del cafè, de quina finca ve, de quins tractaments, de com és la família que ha estat duent a terme tota aquesta caficultura. Tot això és molt maco i està molt bé perquè li aporta valor al producte. Però la realitat...
0: Crec que aquí, faig un petit incís. Suposo que aquí hi ha molt de màrqueting...
1: Clar.
0: Així, perquè diguis, no, clar, ostres, que és una família de cultivadors de Perú que estan perduts allà en un poble, allà a no sé quants metres d'altitud, etc. Però clar, jo m'ho miro, això, però també m'ho miro amb unes certes reserves i penso, bueno, l'etiqueta pot dir missa. Que després sí que és veritat que quan jo faig el cafè a casa penso, no, aquest cafè és bo, però clar, jo no sé si la família X existeix o no existeix. No tinc una constància. Sé que vaig a comprar en un lloc que és, anem a dir-ho així, de confiança, però clar, no acabes de tenir mai la certesa de tot això, no?
1: Evidentment són històries que acompanyen el producte, i tal com bé has dit, doncs és un màrqueting que acompanya aquest producte i te'l fa vendre. Però per mala sort, dins el món del negoci del cafè, tot aquest màrqueting, com passa amb moltíssims productes, no repercuteix mai a la persona que realment fa tot aquest esforç. Tota la feina de camp és impressionant. La gent, quan ens ve a finca, ens ve a fer visites, a fer el tour de cafè que nosaltres oferim a la finca, canvia totalment la seva mentalitat respecte al cafè, perquè comença a conèixer el que hi ha darrere. Es parla molt de torrat, es parla molt de procés, es parla molt de ratios, de combinació aigua amb cafè, punts de molta, etc. És que si tècniques, coll de cisne, aeropress, campionats... Però lo maco i la realitat d'aquest producte el tenim al camp. El camp és on es forgen, en tots els sentits, les notes del producte. Les notes de xocolata, a acidesa que pugui tenir, la dolçor, que tot això ve donat per les combinacions dels cultius, de la forma que es treballa la terra, de com està el camperol, en aquest cas, la persona, el pagès, que treballa allà al costat del dia a dia amb les plantes. Això és el que dona l'essència al cafè. El que torna finalment aquest producte, i tant que té el seu mèrit, perquè se n'ha de saber moltíssim, però després té la possibilitat de fer-ho bé o fer-ho malament. Però és que aquesta mateixa possibilitat, que només és una, el camperol ha hagut de decidir sobre aquesta única decisió poder 45 vegades al llarg del creixement de la planta. O sigui, imagineu-vos la complexitat que té fer créixer aquesta planta. Penseu que perquè nosaltres ens puguem prendre una tassa de cafè...
0: Aquí venen les dades importants. Sí. Va, vinga, dispara, Joan, dispara.
1: Una tassa de cafè que està entre 7 i 9 grams de càrrega de cafè molt, necessitem al vol de 58 grams de cafè fruit. Tenim una reducció d'un 75% d'aquest producte. Això és una bestialitat.
0: Clar, quan dius que necessitem 75 grams, vol dir el gra i allò que l'embolcalla, eh?
1: Correcte.
0: M'estaves dient, d'acord.
1: Quan parlem el concepte de
0: parlar... És una mica com la... Perdó, faig la comparativa. És com si anéssim a un ametller, no?, i agaféssim l'ametlla tal qual, amb aquell recobriment que ja s'ha assecat, que primer és verd i després ja s'asseca, però és que traiem allò i encara tenim la closca. I piquem la closca amb una pedra o amb un martell, el que tinguis a mà, i n'acaba sortint aquell fruit. I allò és el que ens menjarem realment. L'altre no ens ho podem menjar.
1: Correcte. El que ens estem menjant del cafè, del fruit de cafè, és el pinyol. És la llavor interior que hi ha. Un altre producte que s'assembla molt al cafè, doncs, és el cacau. També ens mengem les llavors de l'interior. Per tant, tal com us deia, aquesta gran quantitat de producte que es necessita per fer una tassa de cafè comporta una gran quantitat de feina durant tota la gestió i el processat d'aquest cafè a la finca. Perquè no només és això, si tu agafes el cafè fruit, li treus la pellofa, li treus la càscara, que es diu, li treus la part carnosa, després a l'interior tenim dos mijos grans de cafè que estan amb una cobertura molt dura que protegeix la llavor. Uh-huh. Aquesta s'ha de matxacar, s'ha de trencar, i després surt el gra de cafè verd. Aquest gra de cafè verd encara té una pel·lícula primeta que es diu cobertura platinosa. També s'ha de rentar. I, posteriorment a tot això, depèn de com tu facis tota la gestió, que bàsicament hi ha tres línies. Una és quan fas cafè natural, l'altra és quan fas cafè honey, o quan fas cafè rentat. Aquestes són les tres línies bàsiques
0: natural,
1: de gestió.
0: Natural entenc que és que no toques pràcticament res.
1: Natural és que tu agafes el fruit i el deixes assecar al sol.
0: Perquè s'asseca al sol?
1: Sí.
0: I el honey que comentaves?
1: El honey tu li treus tota la cobertura carnosa i li deixes només una pel·lícula que té llefiscosa que es diu mucílag. Uh-huh. I quan tu el fas rentat és que li treus tota la cobertura carnosa al mucílag i el rentes amb aigua i el deixes sec. I també el tornes a estendre a terra perquè s'assequi de cara al sol.
0: No sé si esteu veient, però és que ara estava flipant una miqueta perquè pensava, jo és que sóc molt amant del cafè, no? I ara crec que estic començant a despertar en una realitat paral·lela i diferent, perquè clar, quan jo faci el meu cafè al matí o a mig matí a casa, clar, jo ara començo a ser molt conscient de tota la feinada, cert, que hi ha al darrere de tot això, i ja no només la feina de tenir cura de la planta, sinó un cop reculls aquests grans, tot el que hi ha a més afegit. És a dir, tot aquest alliberar el gra de totes aquestes cobertures de... Perquè aquí hem estat explicant com una sèrie de ramificacions, no? com un cruce de caminos, d'anar decidint, ostres, doncs aquest tipus, aquesta varietat, però tenim aquesta manera d'actuar un cop tenim la llavor preparada, no? I a partir d'aquí doncs entra això, el torrat. Vull dir que tenim un arbre de decisions bastant, bastant important.
1: Moltíssimes. I justament només us he parlat del que se'n diu, entre cometes, beneficiado del cafè. Però és que després comencen les fermentacions.
0: Les fermentacions?
1: Sí.
0: El cafè també fermenta?
1: Totalment. Si el cafè no té una fermentació, per certs matisos. O sigui, la fermentació es basa en que la llavor que hi ha a l'interior del cafè adquireixi o absorbeixi els sucres que hi ha al voltant, de manera que el que fa és enriquir la llavor.
0: I això com s'aconsegueix?
1: Això s'aconsegueix amb hores de repòs. Hi ha fermentacions aeròbiques, anaeròbiques, líquides, làctiques, multitud. 24, 48 hores, 240, 500, depèn del sistema i la forma. O sigui, té tantes variables, el cafè, que una mateixa llavor, durant tot aquest procés, pot arribar a tenir infinitat de matisos diferents.
0: Clar, perquè llavors, si jo agafés, per exemple, si jo tingués un quilo de llavors, ara ens imaginem aquest escenari, jo tingués un quilo de llavors, val? I faig aquesta... divideixo aquestes llavors en 5 parts, val? 200 grams de cafè, de grans de cafè. En funció de totes aquestes variables que m'estàs explicant, de si el faig fermentar d'una manera o d'una altra, de si el deixo natural o honey o rentat, val? És a dir, seguint cadascuna d'aquestes 5 parts, processos diferents, acabaria a un producte final que si jo fes un tastet, tindria el mateix cafè, perquè surt de la mateixa planta, però estaria prenent cafès totalment diferents.
1: Totalment
0: amb uns
1: diferents.
0: Sabors diferents, amb uns matisos diferents,
1: Sí.
0: Meravellós,
1: més,
0: això,
1: Més o menys brillants, més o menys dolços, més o menys àcids. Uh-huh. Tot depèn del procés i de les fermentacions.
0: Perquè una cosa que em va quedar clara, i suposo que vosaltres m'ho corroborareu, és que el cafè pot ser àcid, però no amarg. Quan el cafè és amarg, vol dir que hi ha alguna cosa que no funciona.
1: Correcte. Diguem que el matís amarg no és propi del producte, no és típic del cafè. L'amargor és un resultat d'un excés de torrat. Uh-huh. Però aquí hem tingut una tradició durant tota la història del consum del cafè a consumir cafè molt torrat. Per tant, és intrínsec al procés, però no a la part natural del producte.
0: Però amb això espatlles el cafè. És a dir, espatlles el producte. És a dir, tu pots tenir un producte molt bo, un gra de cafè molt bo, però si et passes de torrat, l'arruïnes.
1: L'arruïnes. Treus tots els matisos del cafè. Però, bueno, això té la seva història. La veritat és que es torra molt el cafè perquè, penseu una cosa, el cafè ens ve de molt lluny. Està molts dies a mar, més de 45. Són milers de quilòmetres. Són molts dies d'un producte natural, doncs a l'intempèrie, encara que vagi amb un contenidor. Després arriba a port, queda parat a port. Continua tinguent doncs una sèrie de cosetes, com ara mos, humitats, fenols, que generen la fruita. I això genera una sèrie de defectes amb el mateix producte. Per tant, aquests efectes, l'única manera que hi ha de poder amagar aquests efectes és torrant molt el cafè. Quan es torra molt el cafè, surt el matís de l'amargor. Per això aquí relacionem amargor amb cafè.
0: De fet, durant molt de temps hi havia la creença que un bon cafè era un cafè amarg.
1: Correcte.
0: Un cafè negre, ben amarg, no? I clar, la realitat és una altra. És molt diferent.
1: La realitat és que el cafè, quan és natural i de qualitat, pots descobrir, només pels matisos que té, d'on pot arribar aquell cafè. Perquè les zones que hi ha arreu del món que cultiven cafè combinen cultius de cacau, de panela, de llimones, de llima, de taronja...
0: I això li dona un matís al cafè.
1: Totalment.
0: És com una mica el que...
1: Totalment.
0: Fa uns mesos vam tenir aquí un productor de mel, no? Mel artesanal, no? I ens explicava doncs, que hi ha com una mena de transhumància amb les abelles, no? I precisament aquesta transhumància busca que la mel que produeixen les abelles tingui aquests matisos de romaní, de taronger... No vol dir que li posis un additiu de taronja, vol dir que les abelles pol·linitzen flors de, majoritàriament, flors de taronger o flors de romaní. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que la mel pot tenir aquests matisos més d'aquestes varietats de plantes, no?
1: Allà on estiguin les abelles parades fent el servei de pol·linització, aquella mel tindrà gust i matisos de la zona, del que hagi estat pol·linitzant, del cultiu que hagi pol·linitzat.
0: Apassionant, simplement apassionant.

0: Hem passat dels ritmes tranquils, suaus i tal, a una mica de tralla, basant-nos, per això, en un gran clàssic de Simon & Garfunkel, del The Sound of Silence. Clar, vosaltres us dediqueu, que per cert, els primers grans de cafè que han sortit de la vostra finca, des d'un punt de vista allò de matisos, abans que parlàvem de matisos, com és, com és aquest cafè que en surt?
1: Mira, a veure, tenim moltes visites a la finca que venen expressament a provar el nostre cafè. Val? Fins ara estem volem gestionar-ho bé, perquè sigui també un cafè, tal com estem explicant, un cafè únic i exclusiu. És el primer del món cultivat fora de clima tropical i subtropical. Per tant, per nosaltres seria també un error el donar aquest cafè doncs com si fos un cafè comercial.
0: No, home, no. Vull dir, puja a un nivell superior del dit cafè d'especialitat. És a dir, abans al començament ho deia, no? Sí. Segurament, quan parlem de quilòmetre zero, i en un cas com aquest, crec que, o sigui, que és la millor manera de definir un producte que, d'altra manera, recorre, i tu ho deies perfectament, recorre milers de quilòmetres abans no arriba a la cafetera.
1: Totalment, però és que a més hi ha una part del sector del cafè que és molt, molt desconeguda, a part del que ja hem anat explicant.
0: Encara n'hi ha més de desconegut?
1: Moltíssim més.
0: Vinga, va, doncs.
1: És un món molt ample, molt, molt, molt.
0: Ens queden 9 minuts de conversa, o sigui que tenim temps, crec.
1: Però mira, bàsicament es tractaria de que, bueno, es conegués també que existeixen altres línies, a part del que és el cafè comercial i el cafè d'especialitat. Dins del món del cafè d'especialitat existeixen altres línies de venda que, evidentment, pues, no les coneix la gent. I hi ha tipologies de cafè molt especials que es cotitzen i es paguen a preus superespecials. Cada any surt un auction, o sigui, entren en subhasta una sèrie de cafès molt especials.
0: Subhastes,
1: Subhastes de cafè. Tots els productes alimentaris hi ha la línia de subhasta. Penseu que el cafè de certes finques poden arribar a subhastar-se entre 3 i 5.000 euros un quilo de cafè verd. Això és desconegut. Ostres. Pel consumidor de cafè.
0: Home,
1: però
0: sí.
1: Això, aquesta línia existeix. Hi ha un cafè que segurament més dur el coneix, que és Kopi Luwak, que és un cafè que menja un animal, es fa la fermentació a l'estómac de l'animal, s'agafa després el gra, es renta, i tal com es renta, després es fa el procés posterior. Aquest cafè s'està venent pues, entre 600, 700 i 1.000 euros al quilo. El cafè canari, que gairebé no coneix ningú, és un cafè exquisit i únic que tenim. I val més de 300 euros al quilo. Per tant, són productes que estan sortint de la nostra terra, en el cas del canari, que som desconeixedors totalment. I tenim uns productes que són superguanyadors.
0: La vostra finca, Castellvilà, vosaltres dèieu, organitzeu visites. Com s'articula una mica la visita? O sigui, la gent que ens estigui escoltant, que ara hagi començat a flipar, ostres, jo això ho vull veure, no? Vull veure, vull tastar-ho. Què ha de fer?
2: Eva. Doncs nosaltres ja tenim també a la pàgina web, no?, el nostre contacte.
0: És la pàgina web castellvilà.com.
2: Exacte, i allà podem fer la consulta i la reserva. Fem visites doncs, centrades en dos aspectes. No? Un és explicar el context del projecte perquè s'entengui, i després el que és la descripció i tot el procés del cafè, que és el que explica en Joan, per entendre tot el procés, des del camp fins a la taula. I llavors, a la tassa, en aquest cas.
0: A la tassa.
2: Exacte, a taula, a tassa. I després, després del circuit o tour entre cafetals i l'explicació de tot o bona part del que hem explicat avui, es fa un tast de cafè d'especialitat per entendre realment el producte.
0: Que aquí és on els que ens agrada el cafè, ens, suposo que ens quedaríem allò embadalits tastant doncs això, no?
2: Sí.
0: Totes aquestes varietats i entenent sobretot tots aquests matisos, no? que pot tenir, sí. que pot sí, tenir sí, el
2: sí,
0: cafè.
2: Sí, sí. I digues, és curiós, digues. No, perdona, que les visites que estem rebent, no? El que és curiós és la multitud de dubtes que hi ha, no?, amb aquest tema del cafè i el que estem resolent i les estones que estem parlant, no?, amb totes les visites sobre com fer-lo, no?,
0: clar, preguntes... Clar, perquè ara hem tocat i ara anem ja de baixada cap al final, però, clar, aquí hem parlat de la planta com a tal, de la recol·lecció del fruit, hem parlat del torrat, però, clar, jo me'n vaig amb la bosseta de cafè, molt, o me'l molc a casa... Val? Però llavors,
2: què
0: faig amb tot
2: com,
0: això?
2: Com fem?
0: Èmbol, italiana, espresso...
2: Filtre?
0: Què? Sí. Què hem de fer? Ara em direu, clar, cada cafè té la seva... hauria de tenir la seva ramificació. I llavors ja m'acabeu de matar.
1: No, realment per fer un bon cafè d'especialitat no necessites ni maquinària de milers d'euros... ni històries que han anat sortint de màrqueting i grans històries ornamentals, no?, per donar-li importància. El cafè només s'ha de fer filtrat, com s'ha fet tota la vida.
0: Filtrat vol
1: un
0: dir...
1: Un filtre de cotó, de mitjó, de tota la vida. El cafè de mitjó.
0: La melita.
1: Sí. La melita, un bon punt de molta, tindre controlat sobretot el gramatge i la quantitat d'aigua que apliques. Al mateix temps, la temperatura que s'aplica, perquè quan tu apliques vora 100 graus o apliques vora 90 graus, el resultat del cafè també és diferent, perquè exposes més temps a una temperatura que no toca aquell producte.
0: Mireu que n'és de complicat, fer un cafè bo. Mireu que n'és de complicat. Clar... Tu dius això de la quantitat de... Tu em deies abans que una càrrega normal, per entendre'ns, serien uns 7-10 grams, no?
1: Sí.
0: Llavors, per 7-10 grams, quanta aigua seria òptim que tingués aquell cafè? Perquè, clar, jo puc dir, no, és que a mi m'agrada més aviat llarguet el cafè, m'agrada més aviat aigualit o m'agrada més aviat concentrat, però, diguéssim, el punt mig, quin seria?
1: Mira, un ratio normal, que el ratio significa això, quantitat de gramatge de cafè per quantitat d'aigua, seria 1,15.
0: 1,15.
1: Vol dir que per un gram de cafè apliquem 15 mil·lilitres d'aigua. Si això fem l'exponència a 150 mil·lilitres, que és el que podem prendre normalment, pues serien 10 grams.
0: I ja per acabar, i ara ja suposo que ja us deixaré planxats, tenim un minut i escaig. El cafè m'imagino que sol, no amb llet, no? O no? O és entrar en el debat de l'ou i la gallina?
1: Mira, el més important del cafè és prendre'l com a tu t'agrada. Com més bo sigui el cafè, més t'agradarà, independentment de que tingui sucre o tingui llet.
0: Sí, perquè jo això en dono fe. Jo que sóc de prendre cafè amb llet i sucre, sí que és veritat que en el moment que comences a tastar cafès bons, comences a passar-te a... comences a poder no fer servir sucre i comences a no fer servir llet. Val? I aquest és segurament un dels moments en els quals el cervell et fa un clic de dir, és que estic prenent una cosa que és molt diferent del que estava prenent
2: sí,
0: fins ara.
2: I perdona, això és una cosa de les que comentem molt en les visites,
1: sí.
2: Perquè llavors la gent diu, ostres... Pues potser sí, potser no li cal.
1: Me'l puc prendre sol, el cafè.
2: Sí,
0: exacte.
2: Sí.
0: I això jo en dono fe i dono fe que hi ha gent a qui jo he fet tastar cafès d'especialitat i li ha passat exactament això. Eva, Joan, un plaer haver-vos tingut aquí. Jo he après moltíssim sobre cafè i no ens en podíem anar amb una cançó que no fos Ojalá que llueva café,
1: sí,
0: de Juan Luis Guerra i Los 440. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ja sabeu, si us agrada el cafè, doncs teniu aquesta meravellosa finca, Castellvilà, a Sant Vicenç de Torelló. on podeu veure tot aquest procés. Ens veiem, ens escoltem la pròxima setmana aquí a La Gent Normal, a Ràdio Rubí.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus en la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha 2 quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, des del Nus de la Trinitat, força congestionat cada retruc, doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim, els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores, de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble. quatre núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla d'AGA. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris

0: Posa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
1: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
2: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
1: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
2: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
1: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
3: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de Ports Anglès, o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
4: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües que passi alguna cosa.
5: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres.

0: I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, a l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests dos mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
1: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
2: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de totes les centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
3: La finca de Bonvita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
4: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
3: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
5: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
3: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de Waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vallesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Ja preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos grans medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podria demanar més, i a part poder quedar a ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
7: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
8: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
7: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys, en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
9: Ràdio Rubí, notícies.
10: Molt bon dia. Avui dilluns 14 de setembre aquí a Rubí us parlem dels ajuts menjador, perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts d'aquestes característiques a escoles de Rubí. Això són 78 ajuts més que el setembre de l'any passat, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. A nivell de la comarca s'han aprovat 21.049 ajuts de les 27.793 sol·licituds presentades per famílies vallesanes, representa un 5,4% més que ara fa un any. Per etapes, a infantil i a primària, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundària han estat de 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que a cada curs pugen les sol·licituds i les concessions d'aquest tipus en l'ESO. A més, segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% ja representen el 64,7% del total. En aquest cas han crescut un 21% respecte a l'any passat. I finalment, el Consell Comarcal també ha assignat plaça del Servei de Transport Escolar a 1.315 alumnes vallesans. I mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat la decisió del govern municipal de treure a subhasta el local dels antics cinemes del barri de les Torres a un preu de sortida d'1,2 milions d'euros. En una nota de premsa, els caps de l'oposició han qualificat la mesura d'incomprensible i recorden que es va comprar el 2004 per gairebé el doble de preu. La formació republicana considera que el local dels antics cinemes, ampli i molt cèntric, podria haver esdevingut un gran equipament municipal al barri. Recordem que l'equip de govern l'ha posat a la venda després de constatar que no complia els requisits per transformar-se en un espai públic i comunitari. Des d'Esquerra, doncs, es pregunta tant per què es va comprar. Així mateix, Esquerra assenyala que aquest no és un fet aïllat pel que fa a l'equip de govern. I també repassem la Diada Nacional de Catalunya aquí a la nostra ciutat, que se celebrava el divendres passat amb l'ofrena floral a la plaça 11 de setembre. Com sempre, la plaça va acollir un any més aquesta celebració al voltant de l'escultura dempeus de l'artista rubinenca Pepa de Haro, que va comptar també amb les actuacions de diverses entitats de la nostra ciutat, també amb l'ofrena institucional amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, al capdavant, i també la resta d'entitats, partits polítics i ciutadania en general.
9: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots 2 sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les 2 rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes 2 agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb 10 d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
12: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests 2 plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien, a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: El cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
14: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
15: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
14: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
15: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
14: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
0: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però Heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
16: No hem rebut res. Jo l'empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. I també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor d'aquest... Vull dir, no estic en contra que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
0: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
16: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no? Amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que jo li vaig enviar el 20 de maig al conseller donant solucions, no? Doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent, doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
0: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
16: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més, qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola, no? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent, no? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
0: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
16: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10 o 12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen en pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
0: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
16: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
0: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer. Però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat 5è a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Ja preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
7: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
6: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil.
8: Ràdio Rubí, notícies.
9: Bon dia, avui comencem setmana aquí a la nostra ciutat amb el Servei Local de Català, perquè avui mateix obre un període d'inscripció per al curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencial, semipresencial, síncrona i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent els dies 14 i 15 de setembre, per tant, avui i demà. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà aquest dimecres, mentre que per la resta de nivell serà 17 i 18 de setembre. A nivell C2 es matricularà el 21 de setembre exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla del 16 al 18 de setembre. Per a més informació es pot trucar al número de telèfon 637-389-764. I en l'àmbit educatiu, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles de la nostra ciutat. Això són 78 ajuts més que el setembre de 2025, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. A nivell de tota la comarca s'han aprovat 21.049 ajuts de les 27.793 sol·licituds presentades per famílies vallesanes. Representa un 5,4% més que ara fa un any. I per etapes, a infantil, a primària, les beques concedides han superat les 18.300 i en secundària han estat de 2.714. Des del Consell Comarcal, de fet, han remarcat que cada curs pugen més aquestes sol·licituds i també les concessions de les beques menjador en l'etapa secundària. A més, el Consell Comarcal també ha assignat plaça del Servei de Transport Escolar a un total de 1.315 alumnes del Vallès. I l'Ajuntament de Rubí també obre avui el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la Borsa de Lloguer Social. Les subvencions, un màxim de 6.000 euros per immoble, s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. Es pot fer fins al dia 14 d'octubre per la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania, això sí, amb cita prèvia.
8: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
11: El que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, el tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. a l'autovia 2, sobretot al tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes a aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la marxa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
13: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte, diumenge, al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
14: La multa i reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles de Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat

0: El cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
1: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els

0: agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris,
1: bon
0: vaja,
1: dia,
0: què diuen?
1: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6, s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més, fins a finals del mes de setembre, com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram, tant de les línies T5 i T6, es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via, que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs, van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests 2 mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei. I un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
3: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
3: Ha anat força bé. Amb el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim tals que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius, i els resultats són força bons amb aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
3: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre, històricament, nosaltres i tothom, s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prou campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
3: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant, la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any, perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant en aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles...
3: Molt bon dia, és dilluns, és 14 de setembre i avui a aquesta casa Ràdio Rubí comença nova temporada. Ho fa amb el magazín Rubí al dia, amb els esports, els serveis informatius i programes dels nostres col·laboradors. De fet, podeu consultar tota aquesta nova programació a radiorubí.cat. I pel que fa al temps, doncs nova jornada de sol, de calor, avui amb màxima de 32 graus a l'espera d'un canvi important que podria arribar, atenció, dimecres.
4: Infopodcast, tot el que cal saber de Rubí en 3 minuts.
3: El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest nou curs, que començava la setmana passada, 2.284 ajuts menjador a escoles de la ciutat. Això són 78 ajuts més que el setembre de 2025, una xifra que podria pujar una miqueta més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. A nivell de la comarca, el Consell Comarcal ha aprovat un total de 21.049 ajuts, cosa que representa un 5,4% més que ara fa un any. Per etapes, a infantil i a primària, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundària han estat de 2.714.
4: Avui a Rubí...
3: Doncs el Servei Local de Català obre avui mateix el període d'inscripció per al curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2. La matrícula dels nivells inicial i bàsic, recordem, és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent avui i demà. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà dimecres, mentre que per la resta de nivell serà dijous i divendres. A nivell C2 es matricularà el 21 de setembre, només en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística i també es pot fer de forma presencial al centre cívic La Cruïlla.
4: No et pots perdre...
3: Doncs la sessió informativa que es farà avui a partir de 12:45 sobre la prestació d'atenció a les persones amb discapacitat. S'explicarà el procés de sol·licitud i els requisits per poder accedir a l'ajut. El Departament de Drets Socials del Govern català, de fet, ha obert aquesta convocatòria per a aquest tipus d'ajuts adreçats a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Es pot presentar la sol·licitud fins divendres 2 d'octubre a les oficines d'atenció a la ciutadania a la Generalitat i també a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania en el cas de la nostra ciutat.
4: L'Infopodcast és una coproducció de La Xarxa i Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula que això és que la gent no entén de cap manera.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
3: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
1: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, Cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme de Fet.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim, 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
1: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: Són 9:15. El tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat de fet aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
8: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara al tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
1: Doncs haurem d'esperar aquestes 2 setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes 2 línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna, Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
9: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
10: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament haurien de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
1: i de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
11: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
12: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
11: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
13: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
11: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
14: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades que els manté com a líders invictes de primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 s'han ansiava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
15: The first goal we received was my fault because
16: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
14: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
17: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
14: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Pau la Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels blaugrana que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
18: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
14: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
1: Doncs molt bon inici, no?
14: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
1: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
14: Adéu.
1: Temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
19: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
20: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
19: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
1: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez.

0: 14 de setembre. Bon dia, Rubí. Avui sí que podem dir allò de benvinguts al nou Rubí al dia, tornant després de les vacances d'estiu amb les piles carregades i sobretot amb moltes novetats. La primera, que tinc nou company. Bon dia, Toni Bravo.
1: Bon dia, Pamela. Novetats que avui us anirem explicant, que també sentireu a partir d'ara, cada matí, perquè Rubí al dia passa a tenir 3 hores de programa de 9 a 12.
0: 3 hores per xerrar de tot allò que passa a Rubí, per explicar-vos l'actualitat, però també per donar-vos servei, posar-hi context i, per descomptat, passar una bona estona amb tots vosaltres.
1: Així que moltes gràcies per tornar a ser a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos i per començar aquesta nova temporada amb nosaltres.
0: I començant, com no podia ser d'una altra manera, començarem amb l'actualitat més destacada de la jornada, repassarem les notícies que heu de conèixer aquest dematí i posarem el focus en allò que passa a la nostra ciutat.
1: I per donar el tret de sortida a aquesta nova temporada, avui tenim una convidada molt especial.
0: Sí, xerrarem amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, amb qui repassarem alguns dels principals temes de la ciutat i també els reptes que té Rubí per davant en aquest nou curs.
1: També tindrem un espai dedicat al servei municipal. Avui parlarem d'educació, de les alternatives que tenen els joves que no han aconseguit plaça per estudiar.
0: Ho farem amb Eva Poc, tècnica de Rubiforma, a partir de la xerrada No tenc plaça per estudiar, i ara què?
1: I no hi faltaran les nostres càpsules habituals.
0: A Mariona Jerez i Rubí en 2 minuts per descobrir un poc més de la història i la realitat de la nostra ciutat.
1: I també música, perquè Robert Fernández ens portarà la seva càpsula musical.
0: I després d'aquesta primera hora més informativa arribarà la tertúlia.
1: A la tertúlia conversarem amb Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit, Xavi Bonastre, Vicent Rabadán. Sobre què? Doncs sobre temes molt diversos. D'esports, pluges, vagues, jurats populars, pesta porcina africana i molt més.
0: I a l'última hora del programa baixarem un poc el ritme, però continuarem xerrant de coses que ens interessen molt.
1: Com ara, les activitats per a la gent gran. Ens visitarà Rafael Rossinyol, president del Casal, per parlar-nos de les activitats, les sortides i tot el que tenen preparat per a aquest nou curs.
0: També xerrarem d'educació i música amb Eduard Saez, director de l'Escola de Música, i Candi Casadevall, director d'Edra, ara que ha començat el nou curs.
1: I acabarem aquesta primera edició de la temporada amb una mica de televisió i ficció, perquè Víctor Pérez ens portarà la secció de sèries.
0: I aquestes seran 3 hores de ràdio, 3 hores de Rubí al dia i moltes ganes de tornar a compartir els matins amb vosaltres.
1: Pam, comencem, va.
2: Rubí al dia.
0: Començam amb els principals titulars. Rubí rep 2.284 ajuts menjador del Consell Comarcal per aquest curs.
1: Esquerra Republicana de Catalunya critica la venda del local dels antics cinemes a les Torres.
0: I el Servei Local de Català de Rubí obre avui les inscripcions per al nou curs.

0: abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Lluïsmi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la per encetar aquesta setmana en el cas de l'àrea metropolitana. Almenys aquest dilluns els núvols han de ser molt i molt escassos a tot arreu. I, de fet, simplement en tindrem algun de despistat núvol prim que s'anirà passejant pel cel, però completament descafeinat. I la temperatura contrastada. A hores d'ara torna a fer força fresca, per bé que no està baixant gaire la temperatura arran de mar, i, en canvi, la tarda d'avui portarà més calor. I estarem parlant de 32-33 graus a moltes viles vallesanes de la Vall del Llobregat o també de la Vall de l'Anoia. Per tant, cap a la comarca, per exemple, de l'Alt Penedès. Aquesta tarda també amb una mica més de vent de garbí, que farà que arran de mar hi hagi una situació marítima un palet més esvalutada. Temps tranquil, que continuarà fins al dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet del Llobregat, on hi ha un carril tallat en sentit nord. L'altre ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, amb un carril tallat i que continua provocant 2 quilòmetres de lentitud en direcció Girona. També tenim dues noves avaries, una a la A2, entre Abrera i Castellbisbal, que talla un carril en direcció Abrera. La segona ha estat a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la B20, que en sentit sud, doncs, també talla un carril provocant 3 quilòmetres de lentitud. Tot plegat, tenim retencions en tot el vessant Besòs, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. La ronda de dalt encara pateix més retencions també per aquesta lentitud que arriba pels túnels de Vallvidrera, per la C-16. Pel que fa al Vallès, encara tenim retencions també en direcció Tarragona, sobretot amb intensitat a la AP-7, des de la Roca fins a Barberà del Vallès. També tenim retencions a l'altura de Sant Cugat del Vallès a la AP-7 en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles de Rubí. Això són 78 ajuts més que al setembre de 2025, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. Pel que fa a la comarca, s'han aprovat 21.049 ajuts de les 27.793 sol·licituds presentades per famílies vallesanes. Representa un 5,4% més que fa un any. Per etapes, a infantil i primari, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundari han estat de 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que cada curs pugen les sol·licituds i les concessions d'aquesta mena a l'ESO.
1: Les beques menjador del Consell Comarcal tenen dos tipus de cobertura, per una banda del 100% i per l'altra d'entre el 50% i el 70%. Cal destacar que en aquestes beques parcials l'Ajuntament de Rubí les complementa amb recursos propis per tal de cobrir el cost total. Segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% representen ja, atenció, el 64,7% del total. En aquest cas, han crescut un 21,7% respecte a l'any passat. D'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha assignat plaça de servei del transport escolar a 1.315 alumnes vallesans. En el cas de Rubí, els dos centres educatius que es beneficien d'aquestes ajudes econòmiques són l'Escola Joan Maragall i l'Institut J.B. Foix.
0: I seguim xerrant d'ajuts perquè avui l'Ajuntament topa el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la Borsa de Lloguer Social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer.
1: La partida total és de poc més de 30.000 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. Com cada curs, la mesura busca mobilitzar pisos buits per ampliar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat. A més, incloure un habitatge a la borsa ofereix bonificacions de fins al 95% de l'IBI i assegurances. La sol·licitud es pot fer per la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania, això sí, amb cita prèvia.
0: Passam a temes més polítics, perquè Esquerra Republicana ha criticat la decisió del govern municipal de treure a subhasta al local dels antics cinemes del barri de les Torres a un preu de sortida de 1,2 milions d'euros. En una nota de premsa, els caps de l'oposició han qualificat la mesura d'incomprensible i recorden que es va comprar el 2004 per gairebé el doble del preu. Robert Massalias, un dels regidors dels republicans al ple de Rubí, creuen que l'equip de govern hauria d'oferir explicacions a la ciutadania sobre aquesta venda.
2: Per nosaltres és incomprensible i creiem que el govern del PSC hauria de fer una explicació a la ciutadania del perquè d'aquest malbaratament, que per una qüestió de transparència dir, ho venem per això i per això. I dir, doncs, no s'hi ha fet res per la raó que sigui, perquè per nosaltres, com que és incomprensible, no li sabem trobar una raó, però ells deuen saber el perquè no hi han fet res durant 22 anys.
1: La formació republicana considera que el local dels antics cinemes, ampli, molt cèntric, podria haver esdevingut un gran equipament municipal al barri. Recordem que l'equip de govern l'ha posat a la venda després de constatar que no complia els requisits per transformar-se en un espai públic i comunitari. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, doncs, es pregunten per què es va comprar. Així mateix, Esquerra Republicana

0: Cultura dempeus de l'artista rubinenca Pepa de Haro, que ha comptat també amb les actuacions de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. En declaracions a Ràdio Rubí, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va assegurar que és una festa de convivència i, en referència als aldarulls de dijous 10 de setembre al Fossar de les Moreres de Barcelona, Martínez va destacar la importància d'aquesta harmonia que sí que ha vist a la celebració de Rubí.
1: A mi m'agradaria que celebréssim la diada i la prediada com hem celebrat la diada a la nostra ciutat. Convivim, som un país ric en la diversitat i tot el que vagi més enllà d'això per mi no té cabuda en una celebració d'una diada nacional.
2: Doncs durant la celebració, l'Esbart Dansaire de Rubí va interpretar el ball d'homenatge, la colla de geganters de Rubí, el ball de lluïment de la geganta Paula, així mateix la cobla de la principal del Llobregat va oferir un concert de músiques populars catalanes durant tot el matí, acompanyant els actes. Un cop finalitzat el lliurament floral de les entitats i partits polítics, el més d'un centenar d'assistents van poder escoltar l'himne de Rubí a càrrec de la coral Unió Rubinenca i els segadors. Els castellers de Rubí van aixecar el pilar d'homenatge paral·lel a la gran senyera exposada al mig de la plaça i, finalment, la matinal va concloure amb una sardana d'exhibició a càrrec de l'escola Flor de Neu.

0: I en esports, avui, a l'inici de temporada de la programació, tenim també el regidor d'esports. Ens ho explica el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova temporada que estrenem també amb els esports i el nou horari d'un quart de tres de la tarda, tot just després de la informació general de la nostra ciutat i en una primera cita, la qual serà especial. I és que tindrem al nostre programa el regidor d'esports, Juan López, per tal de revisar el que serà aquesta temporada que tot just ha acabat de començar. D'una banda, la vessant esportiva, però potser, tenint en compte que es tracta de l'administració pública, més aviat mirarem cap a qüestions de gestió, cap a qüestions d'infraestructures, després d'un any amb inauguracions força importants, i mirarem de començar a explicar una miqueta com ha quedat tota l'organització dels recintes esportius a la nostra ciutat, amb un Juan López amb el qual també, evidentment, mirarem doncs, de conèixer si continuarà o no, perquè aquest és l'any de l'arrencada del curs per tancar la temporada amb les eleccions municipals previstes pel mes de maig. Per tant, a partir d'un quart de tres de la tarda, doncs, que estarem en aquesta casa en directe amb el regidor d'Esports que ens expliqui com des de la regidoria s'afronta aquest últim any de legislatura, després doncs saber, a veure si ens ho diu o no, si continuarà o no continuarà en, doncs, el projecte amb Ana Maria Martínez, a més de, evidentment, que després hi haurà d'haver-hi les eleccions. A partir d'aquí, pel que fa d'altres qüestions esportives, ressaltar que avui s'estrena ja la nova gespa de la penya blaugrana Ramon Llorenç al camp de Can Rosés, a la pista d'atletisme, en un dilluns en el qual ja tots els equips comencen a mirar cap a les competicions oficials. Comença la Lliga, per exemple, en Lliga Elite, amb el Rubí que tancava pretemporada perdent a Sant Cugat, el 20 i ahir empatava davant del Ripollet a Primera Catalana, s'estrenarà el pròxim diumenge. L'Olímpic de Can Fatjó també tancava pretemporada amb derrota davant del Racing Vallbona.

Per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament a la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això, avui ens acompanya, com no

0: podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, a quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre Parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms
0: interessant.
1: No diré cap perquè encara no sé si és dir així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure i viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, em van fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè el que volem, en aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot, quan aquest projecte finalitzi, que el farem, tinguem el recolzament de la Generalitat o no el tinguem, són projectes, alguns que els encetarem ja, com és el projecte de la plaça Pearson, que està inclòs, evidentment, dins del pla de barris de les Torres, perquè és la porta d'entrada a la ciutat, però també la porta d'entrada al barri, diguem.
0: Uh-huh. Quan començarem amb la plaça Pearson? Se sap la data?
1: Ja és ja. Trobarem un barri que forma part d'una ciutat que vol ser una ciutat amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable que qui ens ha de vestir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem viscut, malauradament, i cada cop ho viurem més i necessitem doncs espais més preparats per aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat. Hi ha equipaments com el 100 patins, el 100 patins, l'entitat necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns i per això el traslladarem, començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, farem, treballarem perquè puguin participar en la definició de quin, què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista, Francesc Calvo. I això, tot això és, a mi és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim la, en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23 aquest darrer mandat i fins que acabem totes, tot el que s'ha fet, però com que tenim ment d'actuacions d'obra com una pisonadora, saps que va lenta perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura, i per tant veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. No sé si m'he explicat, però...
0: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè de que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja,
1: molt,
0: no tenim
1: molt
0: data,
1: aviat.
0: Però
1: sí,
0: és
1: sí,
0: ja.
1: Sí, molt aviat.
0: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'Avinguda de Castellbisbal o també l'Avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, començant pels pisos de
1: sí.
0: Castellbisbal.
1: Aquesta nova promoció de nou habitatges que estan, aquesta sí que està, ha començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. Són, o sigui, en tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
0: Ara anava a dir si me la podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré, amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges, dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No, no part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, podrien, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben perquè no n'hi ha. I per tant aquí
0: falta d'oferta,
1: sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions d'algun dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge de protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem, però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que estem vivim en una ciutat que comença a ser, és mitjana, comença a ser gran, i una ciutat moderna, i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així, i per tant és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions el que s'ha de fer a la plaça primer, per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència a la resta de ciutats, i tot i així continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible, i qui trobi la solució que vingui i ens l'expliqui, jo vindré a escoltar-ho, jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta, eh?
1: Sí, qui digui no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invenciones d'estes... com es diu? Ocurrències, no. Això volia dir. Ocurrències, no. Qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida, que estem iniciant les obres també amb una situació d'emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs també estan començant ja. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, que ja estan molt avançades.
1: Sí, l'Avinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase, que arribarà fins al camí de Can Oriol.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara, aquesta és la primera fase de tot de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut, però d'aquesta primera fase hi ha una primera part, que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja hem vist que no, vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, uh-huh. que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, uh-huh. que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. És important que sigui una fase que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant uh-huh. fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de l'avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. Uh-huh. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Roses que travessava per aquí, i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra. És que és tela,
0: sí, sí.
1: Perdó, però...
0: Ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè... Avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit, i ara quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri van valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda, i així es va plantejar. Uh-huh. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: I, Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial, i recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès què li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, el 2004, el preu va ser un, i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor. Té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona, i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i generarà aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcalde, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat pendents. Moltíssimes
1: Quan
0: gràcies.
1: Quan vulgueu i que tingueu un molt bon inici de temporada.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest primer dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Tornem aquesta temporada a tenir la nostra secció habitual del Rubí Forma i avui fem aquesta tornada molt encaixada en aquest inici de curs i ens centrem sobretot en la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què? Per xerrar sobre això tenim amb nosaltres a la responsable tècnica del Consell de Formació Professional del Rubí Forma, la Eva Poch. Benvinguda.
1: Hola, bon dia, benvinguda, moltíssim, bueno, benvinguda, comencem bé, eh? Moltíssimes gràcies, gràcies per estar aquí.
0: Molt bé, nosaltres t'agraïm moltíssim que hagis volgut venir a explicar-nos això perquè és un tema molt, molt, molt interessant, eh? Aquests dies, com dèiem, molts joves estan començant el curs i amb una situació que probablement alguns no s'esperaven i és que no han aconseguit entrar en els estudis que volien. Què els hi diries d'entrada? I jo volia saber també si no tenir plaça vol dir deixar d'estudiar.
1: Doncs dues preguntes superinteressants. La primera, abans de començar sí que volia comentar que aquesta xerrada l'organitzem conjuntament amb CEM Formació i també volia deixar constància. I per altra banda aquí col·laboren altres recursos de la ciutat com l'Escola d'Adults, com Rubí Jove, com un projecte que hi ha adreçat justament a jovent que actualment no està estudiant ni formant-se, que Reconnectes. Dit això d'entrada, també volia excusar l'assistència de la Mari Josep Mèrida, amb qui realitzem conjuntament disculpa, aquesta xerrada, però que no ha pogut assistir per un tema de salut. Aleshores, tornant a l'inici de les dues preguntes, comentar que sí, és superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions si aquest any no poden fer el cicle, el batxillerat, el PFI que haguessin desitjat.
0: Per què creieu que és necessari fer una xerrada específica sobre aquesta situació i quines són les principals dificultats en les quals vos trobeu aquests dies quan arriben els joves o les famílies al Rubí Forma perquè no han aconseguit aquesta plaça?
1: Pensem que és del tot necessari fer aquesta xerrada. De fet, és la tercera edició, és el tercer any que la realitzem. Ja l'hem com sistematitzat dins del pla d'acció del Consell de la Formació Professional i creiem que és supernecessària perquè, malauradament, hi ha un desconeixement d'aquells recursos tant d'orientació com de formació que hi ha al municipi. Aleshores, pensem que és molt important per poder acompanyar el jovent i les famílies que en aquest moment pues, o s'han quedat sense plaça i també voldria fer una cunya, no? I per dir que no és només per aquelles persones que aquest any s'han quedat sense plaça, sinó també per aquell jovent que porta ja un temps sense estudiar, sense treballar i també per aquelles persones que ja no són tan jovent però que també d'alguna manera voldrien seguir formant-se i poder acompanyar-los amb el seu itinerari acadèmic i professional.
0: Quan un jove no aconsegueix entrar en l'estudi que volia fer, quines són les alternatives que té sobre la taula?
1: Clar, hem de pensar que ara justament, per exemple, justament aquest matí parlàvem amb serveis educatius, a serveis territorials d'educació de la Generalitat i en comentant que avui encara s'estan fent matriculacions. Era fins la setmana passada, però com que vam tenir el dia 11 festiu, fins avui encara s'estan fent matriculacions als centres educatius que tenen encara places. I, per altra banda, calculen que fins la primera setmana del mes d'octubre, en què és molt important veure quin seria el data límit de matriculació perquè té a veure amb el mínim d'assistència que es necessita, que és el 80%, fins la primera setmana d'octubre encara es poden fer matriculacions parlant dels cicles formatius. Per altra banda, en els PFIs també hem fet la consulta a data d'avui i hi ha alguna plaça, molt poquetes, però hi ha alguna plaça. Els animaria el jovent a adreçar-se als centres educatius on desenvolupen aquests estudis. Per altra banda, també tenim serveis d'orientació al municipi en els que els podem informar, en els que es poden adreçar i per veure altres sortides com poden ser, per exemple, certificats professionals. Els certificats professionals, justament el dijous va sortir la convocatòria Ara, per exemple, a Rubí Forma estem valorant quins són aquells cursos que sol·licitarem, però igual que fem formació o l'Escola Montserrat o la Balmes, que també en desenvolupen. I aleshores sí que és veritat que fins a finals de desembre, a principis de gener, no es començaran a poder desenvolupar aquests cursos. Per altra banda, tenim la IOC també, és a dir que realment aquesta xerrada els servirà per obrir-los un ventall de possibilitats en què poden formar-se o complementar la seva formació per quan arribi el moment de fer el cicle o de fer el certificat o de fer el PFI puguin ja tenir a la motxilla doncs, més formació.
0: Mm-hmm. Abans ens comentaves que volies fer arribar aquesta idea als joves de que és important continuar formant-se encara que no sigui exactament l'itinerari que ells havien imaginat, perquè hi ha molts camins per arribar a l'objectiu.
1: Sí, justament. Jo penso que aquesta idea és molt, molt important que ens la creguem, no? Tant el jovent com les famílies, que sembla que potser si es tanca una porta ja no hi hagi futur, i no, hi ha molts itineraris, hi ha molts camins. Si veguéssim la infografia, per exemple, del sistema educatiu, veurien que hi ha molts camins que s'entrecreuen, que comencen, que agafen un altre itinerari, és a dir, que és molt, molt important creure's que hi ha molts itineraris per arribar a l'objectiu final.
0: Mhm. Si el problema no és només no tenir plaça, sinó que el jove no té clar què és el que vol estudiar, o ha descobert que l'opció que ha triat no li encaixa bé, també hi ha recursos per reorientar aquest itinerari?
1: Sí, tant i tant. Això passa moltíssim. Per exemple, als cicles formatius de grau mitjà hi ha un abandonament del més del 40%, és a dir, que és realment una realitat. Aleshores, sí, a la xerrada que realitzarem explicarem aquells serveis d'orientació i acompanyament que hi ha al municipi, a Rubí Forma, a Fem Formació, Rubí Jove i d'altres recursos que hi ha a la ciutat per poder acompanyar en aquesta presa de decisions del jovent.
0: Uh-huh. Ara ens deies que a la xerrada xerrareu de diferents coses, es xerrarà també d'orientació, d'inserció laboral. Quines opcions hi ha per a un jove que vulgui combinar formació i entrada al món laboral?
1: Mira, justament a la darrera setmana de l'orientació, que la vàrem fer el març del 2026, es va realitzar una xerrada impartida per CECOT en el que justament parlava d'això, no? D'aquelles feinetes, amb tot el respecte, dic feinetes, però d'aquelles feines que es poden combinar amb els estudis. Aleshores, doncs, poden ser unes pràctiques remunerades, pot ser un voluntariat que potser no hi ha una remuneració econòmica, però t'aporta un munt d'experiència. És a dir, que hi ha fórmules per poder combinar estudis i formació.
0: Uh-huh. La xerrada està adreçada també a les famílies. Quin paper haurien de tenir els pares i mares en aquest moment i què els recomaneu fer o què és el que haurien d'evitar?
1: Per una banda, a dir-los que estiguin presents, que segur que ho estan. Per altra banda, que els acompanyin en aquesta presa de decisions, però que no decideixin per ells, que no decideixin pels seus fills i filles, sinó que els acompanyin en el procés, puguin informar-se, documentar-se, però que els acompanyin, no que imposin o que decideixin per ells.
0: Uh-huh, uh-huh. Si ara mateix ens està escoltant un pare o una mare que està preocupat pel seu fill que no té plaça, quin seria el primer pas que li recomanaries fer?
1: Home, com que tenim la xerrada tan a punt, els diria que vinguin a la xerrada, que és dilluns vinent, el dia 21. I també en paral·lel, doncs, que es pugui informar dels espais d'orientació que ofereix el municipi, que, com dèiem, pot ser Rubí Forma, pot ser el Centre Formació, pot ser Rubí Jove, i que recullin tota aquella informació necessària per poder acompanyar el seu fill, d'aquells recursos formatius, d'aquells recursos d'orientació, i amb tota la informació puguin acompanyar en la presa de decisions, però sobretot estar ben informat dels recursos i les eines.
0: Uh-huh. Què hi trobaran exactament les persones que venguin aquest dia 21 de setembre en aquesta xerrada que du per títol "No tinc plaça per estudiar, i ara què?" I per què creus que val la pena anar-hi?
1: Pues justament tot això que hem estat parlant fins ara, no? Poder mostrar-los tots aquells recursos d'orientació i de formació que els hi poden ser de molta utilitat per continuar el seu itinerari formatiu. I tenim la sort de que el dia de la xerrada hi seran presents la direcció de l'Escola d'Adults, estarà present Rubí Jove, estarà present CEM Formació, estarà present l'educadora social del projecte Reconectes, que treballa per la prevenció de l'abandonament escolar prematur, i podran fer-li totes aquelles preguntes, bueno, i evidentment els tècnics de Rubí Forma, podran fer-li aquelles consultes, aquelles preguntes que necessitin. Des del Consell de la Formació Professional i des de Rubí Forma apostem pel treball en xarxa, per tant, doncs poder comptar, no, amb aquests professionals de diferents recursos de la ciutat ens sembla molt, molt important i molt adequat.
0: Molt bé, Eva, pues moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos tota aquesta xerrada, la importància, i per donar-nos aquesta, bueno, donar-li als pares que ens estiguin escoltant i fins i tot als alumnes aquesta tranquil·litat de que encara hi ha opcions.
1: Moltíssimes gràcies. Jo simplement per acabar voldria comentar que si estan interessats en la xerrada s'han d'inscriure per un tema d'aforament de l'espai. Aleshores podran trobar el formulari per inscriure's si entren a la pàgina web de Rubiforma, que és rubiforma.cat, i veuran que hi ha un bàner en el que hi ha un botó per poder-se inscriure, i per altra banda a tota la ciutat hi ha tot de cartells on hi ha un QR, i a l'agenda de l'Ajuntament, a la web de l'Ajuntament també, i si tenen qualsevol dubte s'adrecen a Rubiforma i els informarem de com inscriure's. I si algú es despista i no s'ha inscrit, que vingui igualment.
0: Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Eva. Ens veiem el mes vinent.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Adéu. Bon dia.
0: Adéu.

0: I una de les novetats que tindrem aquesta temporada també és una càpsula de 2 minuts sobre la nostra ciutat, sobre Rubí, amb diferents curiositats i amb diferents coses que vos anirem explicant, i ho farem de la mà de la Mariona Jerez.
1: Rubí en 2 minuts. Fem història.
2: Fa més d'un segle, Rubí era una ciutat molt diferent de la que coneixem avui. Hi ha una data que va marcar un abans i un després, el 13 de setembre de 1918. Aquell dia s'inaugurava el servei de tren fins a Rubí. L'arribada del ferrocarril va ser tota una revolució. Fins aleshores, Rubí era un municipi molt més petit, amb una economia encara molt vinculada a l'agricultura i amb les primeres fàbriques tèxtils instal·lades al costat de la riera. El tren connectava Rubí amb Barcelona i amb altres municipis del Vallès i, de cop, la ciutat quedava molt més a prop de tot. I això va tenir conseqüències. Van començar a arribar visitants atrets per les fonts i els espais naturals de Rubí, però també persones que venien a treballar i que, amb el temps, acabarien fent vida aquí. De fet, l'Ajuntament explica que l'arribada del tren va modificar la fisonomia de Rubí en molts sentits. Va influir en el creixement demogràfic, en l'urbanisme, en l'arquitectura i també en la vida cultural i associativa. Per tant, si avui agafem el tren a Rubí i en pocs minuts podem ser a Barcelona, hem de pensar que tot això va començar fa 108 anys. I una curiositat, l'arribada del tren es va produir el 1918, però Rubí ja tenia una estació que, amb el temps, es convertiria en un dels punts més importants de la ciutat. Una infraestructura que avui donem per feta, però que fa més d'un segle va canviar Rubí per sempre.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Estem arribant al final d'aquesta primera hora, Toni, i ara ens anirem a fer una anàlisi amb la tertúlia.
1: Exacte. Avui dilluns vindran tots, tindrem la plantilla al complet, després aniran rotant Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit, Xavier Bonastre, Vicent Rabadán. Primer també tindrem la benvinguda del nostre director de Ràdio Rubí, d'Albert Soler, el director de la ràdio, però en temps de tertúlia parlarem d'esport, parlarem d'educació, parlarem del ple, parlarem també de medi ambient i de molts altres temes. I aprofitant que tenim una tertúlia de dilluns que ens agrada molt els esports, doncs parlarem també del Barça i parlarem també, per exemple, de Rubí i dels 100 patins.
0: I del Mallorca Sabadell, que li ha guanyat el Mallorca al Sabadell.
1: Mare meva.
0: Toni.
1: Primera derrota al Sabadell, tu, a mans de Mallorca.
0: Home, no podia ser d'una altra manera. Passam ara a la recomanació musical del Robert Fernández i després a la tertúlia.

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres, una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més a les xarxes socials, que els ha fet doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadens Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els hi ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs Summer.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bon dia. L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim dijous un home acusat de violar una noia rubinenca de 13 anys a la platja de Gavà.
2: Bona tarda. La comunitat educativa de l'Institut J.B. Foix torna a posar sobre la taula els problemes de transport que afecten diàriament centenars d'alumnes del centre.
1: Molt bon dia. El Parlament finalment donarà llum verda avui als pressupostos catalans del 2026.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Sonido vinilo. Cada semana os brindamos una selección de las canciones que marcaron una época. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también a través de www.radiorubí.cat. Sonido vinilo con José Verde. El programa que reúne los mejores éxitos de los 70, 80 y 90 con la canción.

0: Som-hi quan passen 2 minuts de les 10 del matí en aquest primer Rubí al dia de la nova temporada i en aquest moment en temps de tertúlia i per saber doncs, aquests temes que posarem avui sobre la taula, saludem a la Pam.
1: Hola.
0: De nou, bon dia. De què parlarem avui?
1: Doncs avui xerrem de moltíssims temes, perquè xerrarem d'esports, de l'àmplia presència de les 100 patins a la selecció espanyola, la convocatòria prèvia del Mundial d'Octubre a Paraguai, també dels 100 patins masculí que és campió de la, sopa, de la Supercopa i del, fins i tot, del, canviant de tema, de Lamine Yamal i l'Mbappé pilota d'or, que potser, no sé si està, els tertulians sí, estaran massa d'acord o no.
0: De què s'ho mereixen, eh? Que tots dos diuen, jo m'ho mereixo. Bueno, ja veurem això, sí. Està canviant això. En lloc d'escollir, no? Són els propis candidats els que diuen no, no, és que jo m'ho mereixo, que així és molt típic també del Madrid. Però bueno, vinga, som-hi.
1: No entrarem en
0: no
1: això.
0: Entrarem.
1: També xerrarem sobre com decidir fer, com es decideix fer una alerta inuncat pel tema de les pluges, que la setmana passada vam tenir aquesta alerta que ens va posar a tots alerta. Mai millor dit. També del nou curs escolar, de les 15 escoles de Rubí que no faran colònies ni excursions en aquest curs escolar 2026-2027. També de l'aula Entorn Rural Can Jordi, que les reserves han disminuït. També xerrarem de la selecció, atenció, d'això, el Jesús Galán ens ajudarà moltíssim, de la selecció de candidats a jurat popular.
0: Jo no sé si som conscients de que ens pot tocar, això.
1: A mi m'ha tocat, i m'he escaquejat per tenir coneixements de dret per la carrera de polítiques. Vaig fer una triquiñuela. M'està mirant amb una cara...
0: Dient, no, una mica si va ser legal o no. Ara presentarem els nostres tertulians d'avui.
1: També xerrarem del ple de Rubí, que reclama la gestió 100% pública dels pisos de la Sareb, i també, si ens dona temps, de la concentració per Ceuta amb tensions entre els manifestants i els activistes antiracistes, i també, si podem, un poquet de la pesta porcina, que també ens afecta moltíssim.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pam, i comencem aquesta tertúlia.
2: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Vinga, som-hi, que comencem aquest àgora de la nostra ciutat, de les opinions, de les mirades. Avui amb el Jordi Margarit, bon dia.
3: Què tal, Toni?
4: Hola, hola.
0: Ara. Torna a saludar, que no se t'havia escoltat.
3: Què tal, Toni? Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Jordi. Amb el Xavi Bonastre, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Tertulià nou, Jesús Galán, bon dia.
6: Bon dia.
0: Vicenç Rabadán, bon dia.
7: Hola, què tal?
0: I abans d'abarcar cada tema que tindrem avui, tenim amb nosaltres també doncs, el director d'aquesta ràdio, perquè avui estem començant temporada.
3: Atención!
0: Atención! Albert Soler, bon dia.
8: Molt bon dia, Toni.
0: Comencem aquesta temporada apassionant.
8: Doncs sí, la veritat és que comencem avui temporada radiofònica. Avui, diguem, a les 9 hem estrenat el Rubí al dia. Una de les novetats és l'horari, no?, que hem retallat una hora per darrere, per davant, vaja, comencem a les 9 en lloc de les 8, i el que hem fet és allargar el Notícies en Xarxa, és a dir, a les 8 segueix havent-hi informació, però seran les notícies que ens oferirà la xarxa, i aprofitarem les desconnexions que fa la xarxa de 3 minuts, una desconnexió cada 30 minuts, per incloure-hi la informació de Rubí, i després a les 9 ja comencem amb tota la teca. L'altra novetat del Rubí al dia ets tu mateix, no a la tertúlia, però sí la incorporació del Toni ja de manera sencera, fent equip amb la Pamela per conduir el Rubí al dia. Més novetats. Hem començat, ja vam començar la setmana passada, perquè la temporada de la xarxa va començar el dia 7. Ens hem incorporat a dos programes que es fan de manera col·laborativa, jo en dic de manera com si fóssim una cooperativa, que són el Rambla 54 i el Connectats. Són dos programes que nosaltres hi participem des de Ràdio Rubí, aportant-hi continguts, però la presentació i la coordinació es fa des d'altres àrees, per exemple, el Connectats es fa des de Sant Cugat, el Rambla 54 es fa des de Barcelona, i moltes emissores de l'àmbit, emissores locals que no tindrien capacitat de fer un magazín de tarda propi, perquè, diguem, normalment els recursos humans de les emissores petites doncs no permeten això, doncs si ens unim tots en cooperativa podem fer un programa de qualitat entre tots.
0: I em sembla molt apassionant també, perquè és fer ràdio des de l'extraradi. Exacte. És a dir, les ràdios petites donen aquesta imatge i aquesta mirada polièdrica del que està passant més enllà de fora de Barcelona, que si no, doncs no hi podríem sentir.
8: Totalment. Una mica el motiu del propi leitmotiv, diguem, de la pròpia xarxa és aquest, i des de l'any passat que en formem part, i crec que a poc ens anem aprofitant els continguts. Després, hi ha alguns petits moviments de programes, d'horari, però no entrarem en tant en detall. Ja la setmana que ve farem una presentació com Déu mana per explicar tots els detalls. Però també l'altra novetat seran els caps de setmanes, perquè fins ara els caps de setmanes hi havia molta repetició de programes, i el que hem fet és reduir aquesta repetició fent-ho d'una altra manera. Farem un programa contenidor, que es diu, un programa que es dirà El Rebost, on el Robert farà una tria dels millors moments, no de programes sencers, sinó d'entrevistes, seccions, petits moments del Rubí al dia, però també dels altres programes que es fan en aquesta casa i que fan col·laboradors, per poder fer 4 hores de resum setmanal, i crec que això també és una gran aportació, i que serà, diríem, una repetició, però més elaborada, diguem, buscant realment les coses que han valgut la pena de la setmana.
0: És una mirada a vista de dron, des de dalt, els millors moments.
8: Això mateix. I després les connexions amb notícies en xarxa del migdia, dels cap de setmana, l'esports en joc, i els butlletins també de cap de setmana de la xarxa, de la informació general. Fins ara no teníem butlletins al cap de setmana, ara emetrem aquests butlletins. També s'incorpora un redactor de cap de setmana que podrà fer informació del que passa el cap de setmana. Això es notarà sobretot a les xarxes socials, ja ho veureu, i a la pàgina web. I bueno, a poc anem fent passos endavant perquè la ràdio cada cop soni millor.
0: Albert, que va creixent Ràdio Rubí, pas a pas, però està creixent tant en programació també com en recursos.
8: Ho intentem, no és senzill, però ho intentem, i anem fent el que podem, arribant al màxim de la nostra capacitat i abarcant el màxim possible i oferint tantes coses com siguem capaços de fer.
0: Jordi, ja aprofitant que hem presentat també a la gent, ara que hem tingut aquesta programació, la importància de les ràdios locals, tu que ets un home ja molt també treballat en ràdio, doncs com veus justament aquesta programació i aquest paper també de la xarxa i aquesta producció que s'està fent des de diferents ràdios locals per crear aquests continguts?
3: Ho sento, Toni, la setmana que ve t'ho diré. Perquè, esclar, ho dic perquè totes les programacions de ràdio sobre el paper i sobre els continguts a mi em fa bon aspecte, no? Això promet. I, per tant, d'entrada ja, per l'esforç que ha suposat fer una taula d'aquestes, vull felicitar els coordinadors, direcció, etcètera, etcètera, que ho hagin fet. Però, esclar, en ràdio s'ha d'escoltar. I s'ha de veure també que hi ha la possibilitat d'allò que l'Escamilla havia dit de la ràdio en colors, ara les xarxes és el que possibiliten, no? En aquest sentit, com que ja fa temps que s'ha posat en marxa el tema de les xarxes, jo hi veig una grandiosa i exitosa i interessant divulgació mitjançant les xarxes, que ja ho vaig poder veure l'any passat, no? I per tant, això promet i em fa pensar que aquest disseny que s'ha fet de la programació 26-27 anirà per aquest camí. Però la valoració s'ha de sentir, s'ha d'escoltar.
8: Sí. Sobre això de les xarxes, deixa'm fer un apunt. Com que he vingut a presentar digui. Ràdio pura i dura, diríem, jo he parlat de la ràdio, però sí que és cert que aquest any hi haurà una persona de l'equip que es dedicarà exclusivament a les xarxes, i encara, si l'any passat vam fer un pas endavant, aquest encara en farem un altre.
3: Community manager.
0: Clar, Xavi Bonastre, nosaltres som a Ràdio Rubí,

0: Rai Rui, tothom ho té claríssim. I per tant, a mi em sembla que el pas aquest que feu, ara d'afegir-hi una persona, em sembla absolutament... Bé, és que havia de caure, no?, un dia per l'altre, no?
1: O sigui, ja es feia, però era una persona que feia altres coses i a més feia això, no? Doncs ara
0: i d'aquí X temps hi haurà més gent fent-ho, no? Exacte. Vull dir, això està clar.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs no, us tenim el Jesús Galán, ara acomiadarem Albert Soler. Nosaltres tenim persones noves a plantilla, anem creixent, tu ets nou aquí, doncs, a aquest espai de la tertúlia, i m'agradaria també, doncs, una mica que em diguessis, ja que vens no, una miqueta, doncs, que et presentessis tu mateix. I això és complicat, quan t'ho diuen i dius, hòstia, espera un moment, a veure què dic, no?
3: Bueno, normalment tinc el xiste fàcil perquè em dic Jesús Galán Galán i d'aquí surten molts xistes.
4: Galán Galán.
3: Que els pares no eren cosins, que de petit em deien Galán Cuadrado, i hi va haver una època que feia monòlegs i el de cognom era directe, aquest no. Doncs, bueno, a nivell nom és aquest. Tinc diverses professions, soc polifacètic, que espero que no polipatètic, i soc advocat. Sempre he tingut com dues energies, la sèria i la creativa, llavors en èpoques han anat pugnant entre elles. Ara sóc advocat, tinc un despatx a Igualada i toquem a principi tota la província i algun tema fora. I arrel de procés d'estrès i ansietat fa uns 10 anys que vaig entrar en teràpia i fer tot un creixement personal, i em vaig donar compte que els clients venien al despatx perquè tenien un dolor emocional, no perquè tinguessin un problema jurídic. I llavors amb tot el meu aprenentatge ja treballo més portant temes al jutjat i amb la llei a la mà, però m'interessa més ajudar a ser feliços els clients que no proposar un procediment legal, perquè de vegades no és el camí. De vegades no és el camí, més que la llei, perquè la llei al final no inventa res, és la vida al jutjat. Una separació, un divorci, estar amb castanyes durant 4 o 5 anys, o sigui, si de Guatemala o de peor, la meva opinió. Si hem d'anar, hem d'anar, perquè no hi ha manera. Bueno, i amb això... I vaig descobrir aunar aquesta professió creativa i comunicativa que havia passat per monòlegs i tal, i em dedico a fer conferències per grups. Dic, clar, si durant 30 anys he abordat 3.000 temes, hi ha doncs 300 separacions i divorcis, i he ajudat o he intentat ajudar a una persona, a la família, al seu entorn, a ser feliços, dic, pues, vaig a traslladar-ho a organitzacions on hi ha un conflicte d'aquest tipus, que de fet pràcticament són totes, que hi hagi un conflicte, un tema d'estrès o de tensió i tal, hi ha com un mercat molt ampli. I estic en això, com en el que si no faig és coaching, més enllà del despatx, i passo de l'element individual del client que em ve al despatx amb un tema de conflicte, i en grups. Doncs això.
2: Jesús, a mi em sembla increïble que puguis veure íntegrament que darrere d'un cas que seria d'advocat o de jutges hi hagi aquest dolor emocional i ho tractis també així. O sigui, que vagis cap allà i que vagis cap a les persones. O sigui, em sembla una cosa molt apassionant, no? Sobretot perquè normalment no s'escolta.
3: És que sempre hi ha el dolor. O sigui, per una petita multa de 50 euros d'un policia local et ve al despatx perquè té molt dolor, i en canvi un conflicte, un tema molt greu que ho porten bé, doncs no et mena a veure al despatx. Sempre, quan resols conflicte, una altra cosa, que algú vingui en prevenció, s'ha de comprar un pis, vol que miri l'escriptura, això és excepcional. El 99% dels que arriben al despatx venen amb un conflicte jurídic que en realitat té un conflicte emocional de com s'ho estan prenent, de ràbia, tristesa, de pors, de venjança, es barreja tot això, i per mi és important dilucidar això, separar-ho, i de vegades al darrere d'un acomiadament, això com el George Clooney en la pel·lícula Pender, al darrere d'un acomiadament és, i tu què vols fer ara a la vida? I quin és el teu projecte? I uau! Pues,
2: I qui dilucida, com tu dius, molt bé... Doncs és en Vicenç Rabadán, que no ens porta dolor emocional, sinó alegries emocionals, i que sempre ens fa una mirada, com ara és de dir que estàs dient, però és veritat, aquesta anàlisi que fas tu i que vas repetint temporada darrere temporada. Quantes portes ja, Vicenç?
5: Jo què sé, em descomptaria. Són molts anys, són molts anys.
2: Doncs moltíssimes gràcies, perquè jo crec que, clar, som Ràdio Municipal, tots els que esteu aquí, doncs és pel vostre temps i per fer una mirada i per fer aquí doncs aquesta tertúlia, i que veniu doncs de gratis aquí. O sigui que això té un valor enorme i gegant, i per amor als mitjans de comunicació i a la ràdio. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: Som-hi, passen 17 minuts. Voldria destacar, primer, tema d'esports, aquí a la nostra ciutat. Rubí, el 100 Patins, el club d'hoquei Patins en línia, èxit absolut, sorpresa majúscula, perquè el 100 Patins masculí va ser campió de la Supercopa davant doncs, d'un equip que és un tot poderós, és el Molina Esport, va guanyar 2-3, i és un èxit majúscul. O sigui, nosaltres la temporada passada tu veies el Molina Esport, i Molina Esport és com el Barça de les femines davant dels equips de mitja taula. O sigui, està a un altre nivell absolut. Que els 100 Patins, doncs justament el masculí, doncs hagi aconseguit això amb els mitjans que té, em sembla una cosa increïble. I dintre del món dels esports és el que als periodistes també ens agrada, i a l'afició, no? Que és això del David contra el Goliat, una miqueta, no? A més, hi haurà una àmplia presència dels 100 Patins a la selecció espanyola. Hi hauran 10 jugadores que estan cridades de la nostra ciutat, doncs, a la selecció espanyola. I, com deia Pam, serà això el campionat del món que es farà a Paraguai i serà aquest mes d'octubre. No sé si coneixeu aquesta notícia, el Xavi Bonastre.
1: Bueno, aquesta en concret, la veritat és que haig de reconèixer que no ara mateix, però sí, jo voldria destacar que dels 100 Patins és, vaja, un club que no... A veure, tu has parlat de sorpresa, però la veritat és que els resultats que ja fa anys que els 100 Patins han aconseguit en competicions europees, etc, és molt i molt i molt i molt destacat. Jo vaig tenir l'oportunitat de fer-los un reportatge ara fa uns quants anys amb motiu d'un dels èxits aquests que et comentava, i la veritat és que la feina que es fa és absolutament espectacular. Vull dir que això, que un club petit d'una població intermitja, amb els mitjans, com tu deies, que són allò, aconseguir aquests grans èxits des de ja fa temps, home, té un mèrit espectacular. Mm. I per tant, a mi, diguem-ne, això que comentaves, no m'estranya tant sí. Que hagin tingut aquest èxit a la Supercopa, no?
0: Això passa en fèmines. En clar, fèmines clar, sí que han clar, aconseguit clar. Molt, però sí, sí, el sí. Conjunt masculí encara no ho havia
1: encara
0: aconseguit.
1: Encara no era tant, no?
0: Perquè
1: no? Era,
0: sí, perquè...
1: Exacte. Sí.
0: La competició, en fèmines sí que la domina, tu sempre sempre estàs veient les noies dels 100 Patins, doncs, que van líders o van segones.
1: Correcte.
0: I els nois, la competició dels nois, bueno, és bastant més complicada.
1: Al final s'han posat les piles, sí, no? Sí. Vull dir, està molt bé.
0: O sigui que està... el que jo deia, també pels madridistes, Vicent Rabadán, que et mira també, no? La campanya per la pilota d'or, que va començar...
1: És madridista, el Vicent?
2: Tota la vida.
1: És madridista?
0: Més enllà. I el José Malagón, també. Va, avui va de negre, però és de blanc, també.
1: Això no es pot aguantar, eh?
0: Sí.
3: I això és un exemple, diguem-ne, d'aquesta mena de totalitarisme, de que no es pot ser... No sé
1: què.
3: Jo sempre he dit una... M'autodefineixo d'una manera molt breu. Jo només tinc dos defectes. Que soc del Madrid i que respiro. I a molta gent li sap més greu el segon.
0: Però què et sembla, això de...
3: A mi? Em sembla realment ridícul, però...
0: Me la mereixo.
2: Digue-li patulant, amb aquest.
3: En el cas del Madrid ja és tradicional. Perquè teníem un senyor que es diu Cristiano Ronaldo,
1: sí,
3: que no tenia res a veure amb el tarannà, per exemple, del Messi. Mm. I res a veure. Vull dir, perquè tots dos van monopolitzar
1: totalment
3: les candidatures. Em sembla molt ridícul. Absolutament ridícul. Perquè, en tot cas, això ho han de votar. T'han de votar. I, per tant, autoproclamar-se... Ara, també és veritat, la pressió del periodisme, allò preguntant i burxant... I, a veure, és difícil escapolir-se del tema. Ara, insisteixo. A més, després del sarau, ridícul, patètic, del Madrid, quan el Vinícius no va guanyar...
1: Pilota de platja.
3: És que va ser absolutament patètic. Va ser absolutament patètic. Mm.
1: Home, el que va ser patètic va ser el Madrid dient que no anaven
3: sí,
1: a la...
3: Això,
1: dient que no anaven perquè no el guanyava el Vinícius.
3: Que no li donguessin al Vinícius. Dius, home, segurament el Vinícius aquella temporada havia fet molt mèrits. El Rodri s'ho mereixia més la temporada anterior que no pas la que li van donar. Mm. Però és que, home, no sé... mantinguem, no?, el tòpic aquell de l'important, diguem-ne, és l'esportivitat, prendre-s'ho, diguem-ne, de manera digna. tot el contrari. A més, aquella imposició de Florentino Pérez negant a qualsevol persona del club anar a la gala de, la pilota.
1: Allò va ser ridícul.
3: Va ser molt patètic.
4: Jo que, no he fet mai periodisme esportiu, és una de les coses que em falten, i que agraeixo no haver-ho fet, tot i que sempre he defensat que el periodista esportiu serveix per tot.
1: Totalment. És a dir, pots posar exemples, eh?
4: Pots posar la història per exemple. Jordi Basté, per exemple.
1: Per exemple.
4: Un periodista... també. Un periodista esportiu a fer informatius, a fer magazín, el pots fotre a tot arreu. No puc dir dels demés, en els quals m'incloc. No puc dir res dels demés. Però, com que me la bufa bastant, tot, sobretot el tema del futbol espectacle, que és el que s'ha convertit, però el Madrid especialment, me la bufa. I agraeixo que me la bufi, especialment al Madrid, i agraeixo respirar, perquè m'ha provocat, tant professional com humanament, moltes alegries. Mm. Ho dic per una miqueta el contrast amb l'amic de tota la vida del Vicent Rabadán, que porta sent del Madrid més anys que la col·laboració a Ràdio Rubí.
3: Sí. Home, tota la vida.
4: Te veus?
3: Jo és que de xaqueterisme ni en l'esport... ni en la política.
0: Qui és del Madrid? És blanc, és la tercera pota d'aquest programa. És una pota que si no es faria aquest programa, i que moltes vegades no ho tenim en compte, però que és una pota bàsica perquè va, com tu deies, no? Abans de que un periodista esportiu doncs, pot fer magazín, pot fer informatius, etc. Sí, no? José Malagón no és un tècnic, com podíem dir, que només fa coses de tècnic, sinó que tu el veus pel matí, doncs que està justament ajudant a escollir també doncs, temes que puguin ser després d'informatius, que està pendent de tot, del que sigui el magazín, del que sigui informatius, de que si se t'oblida una efemèride, que si tot, i per això és la tercera pota d'aquest Rubí al dia que fem amb la Pamela Martínez, amb mi i amb el José Malagón. És madridista, és blanc, però és d'aquests madridistes. Hola, aquí està, que el saludem, li enviem una abraçada, i important destacar-ho, doncs que és peça bàsica i fonamental d'aquest programa.
4: Busca la quarta pota, eh? No sigui que la trontolli la taula, eh?
0: No ens trontolla, no. José ja fa per dos, també. O sigui que...
4: També és veritat.
0: Sí, ja t'ho dic per això, perquè fa moltes coses. Després del tema dels esports, una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i que és complicat de manegar va ser les alertes, l'ES Alert per Inuncat, que van viure, es va viure a Rubí també, doncs, que va ser una de les comarques justament que van estar afectades, que doncs, els nens no van anar al col·le, i després està tot el tema sobretot de com gestionar l'ES Alert, perquè clar, resulta que si et passes o et quedes, si envies un ES Alert i després no passa res, doncs és com el Pere i el Llop, i si no avises i després cau més grossa, doncs la tens liada, que és el que havia passat feia poc, no? Llavors, ostres, com està això, no?
1: Jo crec que hi ha una cosa claríssima. La Dana de València de l'octubre del 24, vull dir, va marcar un abans i un després. Mm. I ara... diguem-ne que ningú vol que li pugui passar una cosa ni que sigui similar al que va passar a València. I aleshores, a la mínima, diria jo, una mica la impressió és aquesta, no? A la mínima que pot haver-hi un episodi més o menys similar, les alertes són, vaja, un constant, no? Més que et sonen en el lloc on menys esperes i no hi ha manera de parar-la, no? Però en aquest cas concret del que tu feia referència de l'altre dia, els meteoròlegs, almenys els que jo conec, els de TV3, ja van avisar que era un episodi que podia ser que fos molt fort en llocs molt puntuals i que en altres llocs, al costat, pràcticament no plogués. Una mica és el que va passar aquí a Rubí, no? Va ploure de matinada una mica i tal, i en moments va ploure fort, però allò que s'esperava tan gros no va ser. Bé, també ho van avisar que podria ser així.
0: Però deu ser complicat, perquè això són models matemàtics, és una previsió.
1: Totalment.
0: I te l'estàs jugant.
1: Sí,
0: clar, i que, sí. Com ho fas? Com es gestiona això?
3: A mi el que em sembla molt ridícul, patètic i absolutament... és que se m'acaben els adjectius. És pretendre que aquesta branca de la ciència, i la ciència en general, se li demani la infal·libilitat.
1: És clar,
3: absurd.
1: Totalment.
3: És absurd. És a dir, de fet, va ploure molt en aquest episodi, però afortunadament dins del mar.
1: Exacte, això
3: és
1: a dir,
3: varia uns quants quilòmetres i què hauria passat?
1: Ens per hauria caigut la de Déu.
3: Principi de prudència. I per tant, fer cas dels de S-Alert, i si s'equivoquen els meteoròlegs, doncs mira, mala sort, ja està, és que no són infal·libles.
4: Ja estic completament d'acord. Tot i que crec que hi ha un moment sobre el tema de no deixar anar els nens a escola, no? Hi ha algun moment que també hi ha la privació d'un raonament propi de les famílies, personal, de decidir davant... A veure, tota la vida ha plogut. Tota la vida hi ha hagut moments que has hagut d'anar a acompanyar el criu, tant avis com pares, tiets, tietes, amb paraigües, i com més grans millors, i els altres que amb les catiusques famoses, recordeu el terme catiusques, botes d'aigua. Doncs se les posaven i xip-xap, sobretot en els bassals, els encantava. Per tant, jo aquí veig alguna cosa que pot coartar la capacitat de decisió. És a dir, no som... Els nens són els nens, però els adults són els adults. I aquesta capacitat de decisió queda coartada en un moment determinat. Tot i que, repeteixo, jo crec que hagués fet el mateix, comunicar la S-Alert. Però això provoca que una certa... minvar la capacitat de decisió dels adults en aquest sentit, no? Tot és una precisió que faig, una observació que deixo sobre la taula en aquest sentit, no? Que també caldria veure fins a quin punt això coarta la pròpia responsabilitat de l'adult.
0: Clar, però la informació se suposa que la té el Metocat, la té els especialistes, avisen, no? Escolta, que això pot passar i
4: ja dic que compartia perill... totalment amb el Vicenç.
5: Clar, però jo penso que estava imprevisible saber exactament, perquè això es va formant, es desenvolupa, llavors amb una...
4: De moment no hi ha IA que això ho solventi.
0: Parlarem de la IA, perquè d'aquí a 10 anys la palmem tots. Vinga.
5: Però jo crec que també hauríem de parlar de la susceptibilitat de com estem tots cabrejats o no en funció de... O sigui, estem com molt tensos, no? Què passa si tenim una alarma i després al final resulta que no, que no passa res, no?
1: Al contrari, millor, no?
5: Millor, no? Millor, t'han evitat una catàstrofe, una possible catàstrofe que està mig anunciada. Estic d'acord també amb, com has parlat, jo crec que d'Anna València va marcar. I ara hi ha el botó, estan allà pendents del botó i a la mínima...
1: Que és normal,
5: Què volem? Què volem? Apretem el botó quan hi ha previsió o esperem a que passi i després ens lamentem? I jo penso que estan fent... I això no és una decisió política, és una decisió molt tècnica. Hi ha d'haver un polític al darrere que recolzi els tècnics i que facin pinya, i penso que s'està fent correctament i millor adavantar-se prevenir que curar.
1: Efectivament.
5: Quan està tan clar. El problema és el nivell de gestió de cadascú. Si aquell dia el tren, si aquell dia l'escola... Escolta, has de tenir capacitat a la teva vida per agafar-te, per veure lo bo, que tenim la gran sort que davant d'una possible catàstrofe ens avisen, que no ens pilla on no ens ha de pillar i demés, i agrair que els mitjans tècnics i hi hagi gent al darrere utilitzant-los i tal, però penso que seria una feina d'agraïment i no de queixa constant, que crec que la tenim molt a mà. Ja necessitem un motiu per queixar-nos i ens va molt bé que hi hagi una alerta que després... I un tema de bar... És que últimament, jo crec que som d'una època, no sé si recordeu, quan en els bars hi havia més xiste que problema. I ara, als bars, que són un lloc de concurrència de gent, hi ha més problema, no? Llavors, penso que també hi ha una reflexió sobre què fem als humans en la nostra, en el lloc on vivim, i que vivim, jo penso que vivim molt bé i, uh-huh, i justament tenim això com un instrument.
4: El Jesús que, pel que ha fet la seva autopresentació, i després per coses que m'han arribat d'ell, és un gran representant de l'estoïcisme que té com a principal missió la felicitat de la gent. Ser feliços a la gent i valorar, fins i tot sobrevalorar els nivells i els apartats positius d'aquesta felicitat compartida.
1: Gestionar les emocions, que això m'ha semblat molt interessant.
5: Clar, jo ho intento, no sempre puc, dic com el Víctor Coopers, que el conegui, ell també és molt humil, per posar un referent de persona que fa conferència d'aquest tipus, que després diu una altra cosa, és el que prediques i no sempre ho pots complir, però sí, tenir-ho com a mínim com a filosofia i què faig amb això, no? Perquè al final és la teva responsabilitat, què faig si un dia una alarma no ha funcionat. passa res, tu. Passa res.
0: Potser estem massa en la ment, no? En aquest procés de lluita-fugida en el dia a dia.
5: I
0: posem l'atenció en el que tu dius, no? En el que no va bé, no? En lloc de fluir. Si estàs en el cap, això significa que no estàs mirant a tu i en tu moment present i anar atenent a les teves emocions, no?
5: Sí.
0: Ens perdem. I potser sí. Això, al món de l'advocacia, no succeeix molt. Si ens passen el dia a dia ja, doncs el que tu dius, no? El que apuntaves, no? Si per 50 euros de multa ja ens sap supergreu, doncs...
5: Sí, jo crec que vivim molt... Això és un altre tema, eh? Que, no, si un dia ho poso en l'agenda, que vivim amb l'atenció. En l'atenció i tensionats i a la mínima que veiem algú, no sé, a la carretera, a la feina... Estem molts, amb la pell molt sensible i en realitat utilitzem eines que estan fetes per temes molt greus. Al final enfadar-te amb algú perquè t'ha dit no sé què i... Tia, però estem aquí, vull dir que estem aquí. També la filosofia ja a nivell de coses petites i de coses més grans és com t'agafes tu tot això, perquè si tu agafes per la via xunga, doncs tens, patiràs.
0: No sé com agafeu vosaltres, que va començar demà, farà, mira, una setmana també de la vaga. Començaven el curs escolar, demà faran una setmana justament d'aquesta vaga. Això implica a tota la gent, a totes les persones que tenen canalla, que tenen quitxalla, doncs a veure com s'ho fan una miqueta, no? Venim de moltes vagues, també, del curs passat. Els que estan ara, per exemple, a quart d'ESO, aquells alumnes, doncs, també estan preocupats, justament, perquè si els hi espera un altre curs ple de vagues, doncs, a l'escola pública, mentre això no passa o no està passant i tenen, doncs, poden complir amb els seus currículums i poden fer totes les classes i després van, doncs, que volen anar cap al batxillerat o estan pensant en anar cap a la universitat, doncs això podria ser també un agravi. També és un problema també pels pares, no? Llavors, no sé com esteu també vivint aquest tema de les vagues. Aquest nou curs escolar, doncs hi ha centres de Rubí que de forma global han perdut sobre uns 1.300 alumnes la darrera dècada, que això s'ha compensat també justament amb la matrícula viva, amb aquells alumnes que són també migrants, i també parlarem de les escoles, perquè hi ha 15 escoles a Rubí que no faran ni colònies ni excursions aquest 2026-27, i a nivell de Catalunya jo crec que són 1.300. Mira, 1.355 centres educatius, 177 al Vallès Occidental, doncs que no faran ni colònies ni excursions.
1: A veure, el tema ara que apuntes al final, de les colònies i de les excursions i tot plegat, a veure, vaig escoltar i vaig llegir diversos mestres que deien coses com, que em semblaven molt bé el que deien, home, a veure, nosaltres tenim la responsabilitat i ja, que és molta, 30 alumnes per classe, o no sé quants, i les colònies i tot això és que pràcticament ni els hi paguen a part, i aleshores no és les hores lectives que tens els alumnes, sinó quan estàs de colònia són les 24 hores del dia que tu ets el responsable d'un munt de criatures. Ostres, això ha de tenir una compensació econòmica, vaja, claríssim, no? I resulta que entenc que les vagues dels mestres no són només per motius econòmics, sinó també pel... Vull dir, que no poden desenvolupar la seva feina i no poden educar els nanos com ells voldrien. Bé, el resultat de les proves PISA ho acaben de definir, no? D'una manera molt... Em sembla que és Estònia el país que ho té perfecte, i aquí un desastre total i absolut, no? Ostres, a veure, no sóc coneixedor del tema al 100%, però pel que veig i pel que escolto i pel que et vas assabentant, és un problema molt greu, però tant per una banda com per l'altra. És a dir, el que tu deies, els alumnes que no poden acabar el currículum, que tal, que qual, que les vagues, començar el curs i ja al cap de dos dies vaga, després el segon dia ja tenien les alert i no podien anar a classe. Vull dir que realment el problema és molt, molt, molt, molt greu. Quina és la solució? La veritat és que no ho sé. Però és que si fan vaga els mestres, i ja la van començar a fer, la vaga, a l'acabar el curs passat, i ara resulta que han passat 3 mesos i el govern no s'ha posat les piles, no han fet res, han fet vacances. No, és que l'agost, no sé què, i ara arriba el setembre i el primer que fan és demanar-los que no, no, escolta, sisplau, no feu vaga ara, perquè clar, si no tenim un problema, però ja en parlarem. Escolta'm, i aquests tres mesos que hem fet des del juny fins ara? Re.
0: I que estava anunciada també,
1: clar,
0: aquesta vaga, el dia
1: ja
0: que seria.
1: Estava anunciada al juny, ja, no? Ja ho van dir, no? És a dir, escolta'm, és un problema complicat. Sí.
3: Jo crec que la gestió, diguem-ne, sobretot del Departament de d'ensenyament de la Generalitat és
1: molt dolent,
3: és més que qüestionable.
1: Sí, totalment.
3: Una altra cosa és anar més al fons de la qüestió. S'ha anunciat ja que els metges estan fins als nassos.
1: Efectivament.
3: I, per tant,
1: vaga indefinida,
3: ja,
1: eh? 28 d'octubre. Sí, sí.
3: A veure, hi ha uns recursos públics. La Generalitat es gasta sobretot en ensenyament i en
1: sanitat.
3: I en sanitat. I estan les coses com estan. Amb la qual cosa no tenim recursos. A mi m'agradaria que la gent s'ho plantegés, això, quan es parla, per exemple, del finançament. Que no diguin, això del finançament són cabòries, són estupideses, són allò... coses que els polítics han de manegar perquè és que com no tenen res a fer... Home, sí, sí, sí, és una qüestió fonamental. Uh-huh. El tema de la immigració, en el fons, també parlem de recursos. Què està passant a Ceuta? Home, doncs que la ciutat... O sigui, primer, que és una ciutat de la invenció de Rubí... 84.000 habitants.
1: I li cauen 80.000 persones de cop.
3: Amb una densitat que és gairebé el doble de la de Rubí, imagineu-nos que vinguessin això i que arribessin aquí...
1: Sí, sí, 80.000 persones.
3: 80.000 persones, o 72.000, les que siguin.
1: Una bogeria.
3: És una bogeria. Per tant, pensem en el tema dels recursos. Per què? Perquè a mi em sembla molt raonable tota la reivindicació de mestres i professorat, però d'on es paga? Perquè no és només la qüestió salarial,
1: no.
3: Com has dit, Xavier. Uh-huh. No, és una qüestió de recursos per la diversitat, sobretot, diversitat de tot tipus. No anem enlloc. Ara, també és veritat, eh? Aquests dies, amb lo de l'informe PISA, una mica se'm gira l'estómac, perquè sí, clar, que estem parlant de 500 escoles a Estònia. 500! D'una implicació dels pares que aquí ni somiar-ho des de fa dècades. Uh-huh. Llavors, clar, és que és comparar el que és incomparable. I és que no té cap sentit. Per què no ens comparem amb països, diguem-ne, de dimensió nostra? I nostra em refereixo a l'Estat, que malauradament doncs, té moltes competències, i parlem del que passa a Itàlia, del que passa a França, del que passa a la pròpia Alemanya... perquè també estan anys llum d'Estònia o, per exemple, de Finlàndia. Clar, és que estem parlant de països, primer, que són estat, una qüestió important.
4: Important.
3: I després amb una dimensió demogràfica que és la que és. Llavors, clar, intentem comparar-nos a això. I amb la cultura, i amb la cultura de les famílies aquí de que... El que preocupa no
4: de guarderia,
3: és l'ensenyament...
4: De guarderia.
1: Deixa el nen allà.
3: Deixa el nen allà.
0: Però no creus que és com un far cap a on s'ha de mirar? Cap a on es voldria anar?
3: Sí, clar, però canviem la cultura dels pares. Els pares no s'haurien d'implicar més. Quan parlem de la comunitat educativa, els pares en formen part, eh? I jo recordo els temps en què portava el meu nano, diguem, de la xola, i érem quatre. I de tios, jo. Yeah. De tios, jo. La resta eren senyores, eh? Mm. Eren les mares. Doncs estic parlant de fa uns quants anys, eh? Estic parlant de fa 25, 28 anys. Les coses han canviat a millor? No.
1: A pitjor.
3: Llavors estem com estem. Ara, és vital, la gestió del Departament d'Ensenyament és que és difícil fins i tot d'explicar, perquè és que no té explicació. És a dir, no
4: jo, que encara, porto la jaqueta de pare, sí, sí. Amb un de 7 anys, congrego amb tot el que diu una vegada més el Vicenç, tot i que ell porta una samarreta amb peixos i jo vaig llis. No, ho dic perquè voldria dir que he sentit, és clar, acompanyant el criu, doncs estan assabentes i continua, que la densitat de senyores és molt més important.
1: Bueno, que... per això hi anava.
4: Ja. Ah, no, també. A les fires i a les escoles no està molt bé els paisatges. Acabo de fotre un comentari masclista acollonant. Però
1: sí,
4: bé,
1: no.
4: Ja ho sento, eh? Demano excuses a qui s'hagi pogut sentir ofès. Però és així, no? Jo ho dic a partir del bonastre,
1: sí,
4: que
1: home, no,
4: la veu,
1: no.
4: La veu veu, la veu de més lluny que jo. No, volia dir que acompanyant els crios hi havia un mar de fons que era l'oportunitat de la vaga o no quan l'endemà, a més, la és alert i tota la història aquesta. I clar, jo els hi deia, a veure, la vaga és un dret fonamental de totes les democràcies. Quan es fan les vagues? Quan més incidència poden tenir, és evident. Tu, quan feies vaga, tu, si és que n'has fet mai? Aquesta també és una bona pregunta. I clar, doncs, no et donaven la raó, perquè, esclar, la tocada, l'emprenyada, és acollonant. Altra cosa ja és parlar que si hem d'aturar el trànsit o no hem d'aturar el trànsit, i aquestes històries en moments que el trànsit era importantíssim, i parlo, doncs, del dimarts de la setmana passada, no? Però realment, clar, jo no puc criticar els mestres que es cullen el primer dia de retorn a l'escola perquè la seva incidència serà brutal. Tinguem present què vol dir el dret de la vaga i a qui pot implicar més o no. I coincideixo també que el Departament d'Ensenyament ho ha fotut fatal en aquest sentit, perquè jo no puc creure que s'acabi en vaga i comenci en vaga. Què? És a dir, que no s'han vist, que no hi ha hagut interlocució, que és el que es queixen. I ara m'heu de perdonar, perquè seguint amb la jaqueta de pare, me n'he d'anar per un tema imprevist, precisament relacionat amb l'escola.
5: És vaga,
4: declara't en vaga. Avui he vingut a 3/4 d'hora només, però tinc aquest compromís.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Jordi Margarit, moltíssimes gràcies.
4: Un petó.
0: Jesús, moltíssimes gràcies, Jordi. Digues.
5: Jo voldria... El dret a la vaga és un dret fonamental a la Constitució, a l'ensenyament també. Entra en conflicte, perquè exercim un en detriment de l'altre, llavors s'ha d'anar... Jo crec que s'ha d'anar en compte. Hi ha un tema que no... Que crec que està també latent, l'estrès dels professors. No sé si ara, però durant anys ha estat el col·lectiu amb més gent de baixa per depressió i ansietat, el dels professors. Llavors jo crec que hem d'atacar també aquest contingut, de dir... suposo que el que busquen és la qualitat, clar, a l'hora de pugui, la tranquil·litat, clar, a l'hora, inclús la colònia, tal, és que estem aquí fent de guardes de seguretat, de pares, substituts, no només formant aquells dies. Llavors hi ha un tema també de fons, de contingut, de relaxar l'activitat amb la pressió migratòria, que també hi ha un tema d'entrar a la cultura i de com ensenyes anar en un nivell mitjà que tothom segueixi... Bueno, estem en unes èpoques complicades.
0: Matrícula viva, aules d'acollida...
5: Sí, sí. Personal, no sé si la vaga s'ha de respectar sempre, però s'ha de tenir en compte també d'altra banda, crec que s'ha d'apuntar a fer vagues molt radicals i molt... sense tenir en compte el que pots estar perjudicant durant el curs, jo crec que s'ha d'anar en compte també. No n'hi ha prou amb la ràbia i sortir al carrer i per escoles durant tot aquest temps, sinó anar ponderant també això. A part del perjudici que moltes vegades es causa a nivell familiar, perquè són els canguros,
1: sí,
5: professors,
1: totalment.
5: Els canguros legals,
1: sí,
5: i els generen un conflicte.
1: No, però els pares és un drama.
5: Llavors,
1: no?
5: Què fas
1: amb els nens?
5: Si
1: no?
5: l'única via és la vaga. Jo crec que n'hi ha d'altres, i no sé si de vegades s'exerceixen, no ho sé, no vull respectar sempre el dret que un té a vaga, i si hi ha interessos al darrere, ponderar també altres solucions menys perjudicials, potser no tan radicals, alternar una mica.
3: Sí, però el problema és que en aquest país és que encara no s'han cobert, diguem-ne, al nivell de com estaven les retallades del govern de l'Artur Mas.
5: Sí.
3: Ah, és que és molt heavy dir-ho, perquè clar, algú se'n recorda de quan va ser president Artur Mas? Han passat uns quants anys, Va passar després una cosa que es deia el procés, i el més calent és a l'Iguera. És a dir, encara no s'han cobert aquelles mancances, entre altres coses, perquè des de llavors, amb retallades al camp de l'ensenyament, també de sanitat, que vam marcar el camí, del que després van seguir, diguem-ne, a València, sobretot a Madrid, amb el camp sanitari, doncs al camp de l'ensenyament estem pagant encara allò, però la població ha anat creixent. Tot i que ara es parla de que, clar, l'índex de natalitat, no sé què, és veritat que els col·lectius, diguem-ne, també de nouvinguts, tenen menys fills, i això es nota, per exemple, en les famílies magribines. És a dir, ja no tenen el corrió de fills que tenen, perquè és que, òbviament, una de les coses és adaptar-se a l'àmbit en què estàs i als recursos que tens. però clar, ha pujat moltíssim la quantitat de, diguem-ne, de gent que viu a Catalunya, i per tant els recursos que, és que no és suficient amb el que teníem que va ser retallat. No, no, és que hauríem de ser més recursos.
0: Aquest matí escoltava el president del Consell Comarcal de la Garrotxa justament parlant d'això, no? De que estan al límit dels nouvinguts, tant per habitatge perquè no tenen, com també pels serveis que han de donar, no? De salut pública. I es qüestionava justament això. És que, clar, és que hem crescut molt poc en habitatge, els recursos són els que són de salut pública, de serveis que tenim, i nosaltres som una comarca que ha vingut molta gent, no? I, clar, és, necessitem solucions, també, per aquest tema que apuntes.
3: Sí, però és veritat que a nivell de planificació, que és la responsabilitat, per exemple, que tenen les administracions locals, bàsicament els ajuntaments, són protagonistes en això. Home, és que la planificació del que són no només habitatges, sinó locals comercials, allò que es necessita per generar xarxa de ciutadania, també el més calent és a l'Eguera. Per què? Doncs perquè el tema de l'habitatge crema molt, però és que s'ha de planificar amb una visió una mica més global. I és veritat, quan es parla del repartiment, ara que hi ha hagut, diguem-ne, tot el caos de Ceuta, el repartiment d'immigrants a la resta de l'Estat, home, sona insolidari, però és que jo entenc perfectament que les forces polítiques catalanes, junts els primers, diguin...
1: Estem saturats.
3: És que ja estem saturats perquè portem molts anys en què, bàsicament, també per voluntat de la població immigrada, la gent ve més aquí que no pas a Extremadura.
0: De fet, en el darrer ple de Rubí es reclama la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb. Ha aprovat reclamar el traspàs a la Generalitat d'aquests pisos, després que el govern espanyol hagi decidit externalitzar a empreses privades la gestió de part dels habitatges. Recordem, aquest banc dolent que dèiem, doncs el govern espanyol ha acordat que traspassaria a la Generalitat la titularitat de 13.000 pisos, aproximadament, que la Sareb té a Catalunya. Hi ha una empresa pública creada per moure tots aquests immobles, es diu Casa 47, ha adjudicat la gestió de prop de 5.000 d'aquests habitatges a la Unió Temporal d'Immobiliàries Privades. I segons ha denunciat la regidora de la UP, la Marina Dolcet, hi ha fons voltor com Blackstone o Hipoges responsables de desnonaments o pujades abusives. Anem a escoltar en un moment el que va succeir en aquest ple. Escoltarem a Rafa Hueto, el portaveu del PSC, a Jordi Arnaiz, el regidor d'Habitatge, i a Marina Dolcet, la portaveu de la UP.
6: La gestió indirecta no comporta la pèrdua de titularitat pública del servei i en aquest cas Casa 47 segueix decidint sobre el model de gestió, el preu del lloguer, l'adjudicació d'habitatges, la renovació dels contractes i de qualsevol altra mesura estructural.
7: La gestió ha de ser i ha de ser pública 100%. Aquest parc ha de tenir la direcció, el control, la gestió i inequívocament pública. Però sense, no volem competir, per això també hem presentat una esmena a aquest punt amb el tercer sector, fonamental per continuar donant-nos aquest suport i col·laboració i sempre que siguin entitats, evident, sense ànim de lucre.
8: Ara mateix estan ja operant empreses com Hipoges o Blackstone, que, com deien, estan responsables de desnonar de forma massiva moltes famílies del nostre país, de pujar les abusives de lloguer també fins tot ara, o que estan directament vinculades amb el genocidi de Palestina. És, com en resum, com si posem el llop a vigilar les ovelles.
0: El regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Robert Masalies, doncs deia que és inacceptable que existeixin més de 200 pisos i 15 solars a Rubí a mans de la Sareb i no sota el control de les administracions mentre hi ha famílies aquí locals amb gravíssims problemes per trobar habitatges o, per exemple, per pagar el lloguer, no?
3: No, el panorama és tremendo i el submón que es mou en el tema de l'habitatge... A veure, hi ha molts reportatges que, òbviament, plantegen les dificultats, el conflicte de l'habitatge. Però vosaltres heu vist en els documents periodístics alguna vegada que es mullin realment empreses protagonistes per la banda, diguem-ne, del sector privat? Poquíssimes. Surt algun col·legi de professional vinculat amb l'habitatge, però d'empreses mai. O sigui, silenci absolut mentre van fent. Clar, l'habitatge seguirà sent, diguem-ne, una mena de luxe mentre incideixin dinàmiques com els pisos turístics, com l'especulació brutal de molts fons voltors que realment exerceixen el que és etimològicament l'especulació, que és comprar un bé molt bé de preu, molt baix, i sense fer res absolutament, no és que millorin els pisos, després els venen
1: aconseguir clar, preus
3: dues, tres, quatre correcte. Vegades.
5: Però passa el mateix amb un tema que no es posa a la taula, jo poso perquè el conec, que és el finançament per a la compra del pis. Uf. Molts dels préstecs concedits per entitats, als bancs que tots coneixem, quan tens un impagament, moltes vegades en lloc d'executar ho venen en fons buitre. La majoria que venen de fora. A més, ni tan sols tenim la gràcia que siguin fons d'aquí. Com a mínim, tio, conec el Ric, el veig amb el llot, el veig...
0: Fons voltor, eh?
5: Amb una agressivitat tremenda de cara al prestatari, que segurament si no pagues perquè no pot, perquè s'està jugant la vivenda i tal. I clar, llavors, aquí el sector públic tampoc hi diu res. Vull dir, és el mercat i la selva. En surta tant com puguis, i de més, no?
3: Llavors, si, clar, si 60.000 milions diguem-ne, van ser sufragats pels impostos de tothom per salvar la banca i el més que és la Ligüera...
5: Sí. I en canvi cada any, això sí que aquí estic bastant crític, cada any hi ha més beneficis. Ja surten cap al primer trimestre superant els guanys de l'anterior. Hi ha una cosa que em va fer molta gràcia, fa poc em va arribar per l'app d'un banc si volia prestar ajuda solidària, com a la primera pàgina, quan et surt ja, si vols col·laborar solidàriament, dir, home, posa la primera pàgina, jo he col·laborat amb tant, potser si tu ajudes, però clar, no em donis ajuda amb algú, amb una entitat, clar, vull dir que... I quan no arriben, quan els beneficis no surten, ho venen en fons buitre, ho venen a PACs, perquè això ho venen a
3: sí.
5: 3.000 préstecs, a tant... i tens el fons buitre a l'altra banda. Cada vegada no saps ni amb qui estàs negociant, ni on has de pagar. Hi ha tota una inseguretat al darrere del finançament d'aquestes vivendes que ja venen, ja canvien de propietats de coneguts a fons buitre i el finançament també a fons buitre. Vull dir que contra aquests voltors no sé què hem de fer.
3: Encara es pot, diguem-ne, rizar más el rizo, que és el que ha passat a Madrid, ja en temps, diguem-ne, de la senyora Botella, que habitatges fets en recursos públics van ser privatitzats, i aquí la senyora Botella va tenir un protagonisme de nassos, al sector privat. O sigui, ja no és que amb el sector privat...
5: De privat a privat.
3: No, és del públic al privat i no passa res. És increïble.
0: Recordeu que en aquesta tertúlia, doncs, ara mateix tenim el Xavi Bonastre, el Jesús Galán, el Vicent Rabadán, perquè vosaltres podeu participar trucant al telèfon del 93-588-59-60. El que sí que és un deure cívic és si te toca com a jurat popular. Això crec. Rubí es posa al cens per a la selecció de candidats. Prepareu-vos, perquè si us toca, eh? O sigui, no hi haurà...
1: Espero que no em toqui, ja t'ho diré.
0: Doncs l'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el dia 17, d'aquí a 3 dies, 10:45. Teniu allà per poder mirar.
1: El 17 de?
0: 17 de setembre.
1: Ah, sí, ja.
0: Sí, ja, 3 dies.
1: Sí.
3: No hi ha límit d'edat, per això?
5: Sí. Mira, perquè sembla que hi ha algú a la taula.
1: Ah, sí?
5: I ara, si ens són 65.
1: Home!
5: Mayores, excusa, hi ha diversos àmbits de no participar. Un és l'excusa, podrà excusar-se
1: si tens 65
5: dos majors de 65 i les persones con discapacitat.
1: Ja ho tenim,
0: però tu has de tenir 66, ben major de 65.
5: No, perquè ens entén.
1: 65 i un dia, i és més gran de 65.
5: Clar, a pesar, els pares tenien la cultura d'Andalusia on es deia quan fa 65, el dia següent ja diuen estàs metido en 66.
1: I clar.
5: En realitat, el 65...
1: Clar, el 65 ja s'ha ja passat.
5: Del 0 a l'1 ja s'ha acumulat.
1: Correcte.
5: Sí, aquest és un motiu d'excusa, amb el qual, com a mínim, sí. No sé tu...
3: Sí, jo també podria estar excusa.
5: Soc l'únic que per ara l'únic. No, perquè potser ser advocat tampoc, com a advocat tampoc puc.
1: Mira, llavors,
5: tot
1: de...
5: totes de la taula...
1: Sí, perquè la Pam ha dit que ja s'havia escaquejat, no sé
9: jo
1: què.
9: Jo ja
1: he fet trinquinyolat. No sé com ho ha fet.
0: La citació és de 2 anys, no? Els 7 anys són 2 anys.
5: Sí, però els advocats i procuradors... Bueno, ho has d'excusar, si no... Si et criden, perquè... no sé si consta de llicenciatura, però no consta en concret, si aquí ja pots excusar-te dient soc advocat. Els advocats i procuradors en exercici, no, evidentment, per no... Jo, a la
1: per no
5: llei,
1: contaminar el procés, d'alguna manera.
5: A la llei
1: no?
5: Crec molt, crec que les comissions, les lleis no les fan els polítics sondegen els valors del carrer, o haurien de fer-ho, les fan comissions legislatives, que són tremendes, amb pedagogs, sociòlegs, psicòlegs, juristes. Llavors, hi crec molt en la llei perquè segueix la vida. I aquí acaba dient, clar, què fa un advocat o un procurador que domini la llei amb neofitos que arriben a ell, no, els menjaria, si són fins.
1: Clar, per això.
5: En exercici, poden ser, si no estan en exercici, estan
1: retirats
5: obligats.
1: O jubilats.
5: O no han exercit mai, o no han exercit, no coneixen la manya, los entresijos, si no els coneixen.
0: Doncs anem un moment a la PAM, que anem a fer aquesta transició cap al magazín ràpidament. Moltíssimes gràcies, Xavi Bonastre, Jesús Galán, Vicent Rabadán. Doncs ja us esperarem aquí cada dilluns. Sou cinc, doncs deixarem a una a la banqueta cada setmana. Doncs perquè, mira, aneu rotant, a l'alineació. PAM,
9: digues,
0: què ens portes?
9: Bueno, què ens portaràs tu?
0: Vinga,
9: què portarem els dos?
0: Vinga, què portarem?
9: Pues per a la propera hora tenim una... Era el que dèiem al principi. Baixam un poc el ritme, hem estat molt informatius, i ara baixam un poc el ritme, seguim informant, però d'una manera més social. Ara, ara en uns moments tindrem el president del Casal de la Gent Gran, que ja el tenim aquí esperant, que ja ha arribat, el Rafael Rossinyol, que ens xerrarà sobre les activitats, les sortides, les celebracions que tenen previstes. Després tindrem una entrevista molt xula, perquè farem una entrevista per l'inici de curs de l'escola de música i d'Edra, que vendran els dos directors, l'Eduard Saez i també el director d'Edra, que és el Candi Casadevall.
0: Molt interessant, perquè s'han doblat el nombre d'inscrits a l'escola de música respecte als habituals dels darrers anys. A veure què està passant.
9: Es quedaran sense lloc,
0: Sí, sí. I som-hi, vinga.
9: I després sèries.
0: Doncs això, doncs a partir de les 11:03 us deixem amb el butlletí informatiu. Moltíssimes gràcies a tots tres, moltíssimes gràcies, PAM.
9: A tu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha explicat que el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar els antics cinemes al barri de Les Torres. La venda de l'equipament s'està fent a través d'una subhasta pública. De fet, Martínez ha explicat aquest matí a Ràdio Rubí que es tracta d'una bona sortida per a aquests antics cinemes al barri de Les Torres perquè permetrà tenir una futura activitat comercial privada.
3: Pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
2: Recordem que el mes de juliol el govern local va presentar aquesta iniciativa que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris del govern català.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: No deixem aquest tema perquè Esquerra Republicana ha criticat la decisió del govern municipal de treure precisament a subhasta el local dels antics cinemes del barri de Les Torres. Els caps de l'oposició han qualificat aquesta mesura d'incomprensible i han recordat que es va comprar el 2004 per gairebé el doble de preu. De fet, aquest matí l'alcaldessa, en aquesta entrevista a Ràdio Rubí, també ha fet referència a aquestes crítiques del principal partit de l'oposició. Per l'alcaldessa, Esquerra Republicana ha de evolucionar i entendre que les decisions que es prenen en una ciutat moderna com la que és Rubí han de ser globals, i aquesta peça forma part de la transformació d'aquest barri, com explicava, insistim, l'alcaldessa en aquesta primera entrevista avui a Ràdio Rubí.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Doncs anem als esports, com sempre, amb el Cisco Lara García.
4: Quant a la informació esportiva, el regidor d'Esports, Juan López, passarà pels micròfons d'aquesta emissora a un quart de tres de la tarda. Amb ell mirarem cap al futur immediat amb l'arrencada de la temporada dels clubs de la nostra ciutat, també fent un repàs a la situació de la gestió, que al cap i a la fi és el que més potser importa des de l'Ajuntament. També recordem que els clubs de futbol ja miren cap al cap de setmana d'inici de Lliga. Han tancat les pretemporades aquest passat cap de setmana.
2: Tornem a més informació en una hora, el butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Bon dia, Rubí. Comença a caminar el magazín matinal de Ràdio Rubí. Avui és 14 de setembre i com qui posa el primer peu en un camí que no sap exactament on el portarà, nosaltres també comencem una nova temporada a Ràdio Rubí. I ho fem després d'haver caminat jo mateix durant 20 dies pel Camino de Santiago, i si hi ha una cosa que m'ha ensenyat és que abans de ser un camí que et porta d'un lloc a un altre, és un camí cap a l'interior i sobretot també cap a les persones. És un camí d'introspecció, de parar, de mirar, de preguntar-te coses, de confiar, de deixar que apareguin respostes que potser enmig de la vida quotidiana no ens parem a escoltar, però el camí només transforma si hi vas obert. Obert al que passi, a observar a la gent que apareix, a les converses inesperades, als silencis, a la bellesa d'un paisatge, a les estrelles de nit, a un moment de cansament, a riure, a plorar, a dificultats, i fins i tot aquelles situacions que et posen a prova i que et conviden a decidir com vols reaccionar. I això també m'agradaria que fos aquest programa. Un espai obert, un espai per escoltar abans de reaccionar, per mirar una mica més enllà de la primera impressió, per descobrir persones, com hem fet a la tertúlia, històries, realitats que potser tenim molt a prop i que de vegades no veiem. Perquè una altra de les grans lliçons del camí és que aquest camí són aquestes persones. I avui nosaltres volem caminar amb vosaltres. Cada matí tindrem dues seccions i una entrevista al magazín, perquè som una ciutat en la que passen moltes coses, que té gent que crea, que treballa, que emprèn, que ajuda, que reivindica, que celebra, que té alegries, problemes, preocupacions, diversions, moltes raons per sentir-se orgullosa. I el camí també m'ha recordat una cosa molt senzilla. No cal saber exactament què passarà demà per començar a caminar avui. Només cal que fem el primer pas, i aquest primer pas el fem ara, amb ganes, oberts, amb carinyo i també amb molta il·lusió per retrobar-nos cada matí, perquè caminar al capdavall no és només arribar a una destinació, és sobretot estar obert, present, conscient i viure mentre camines. A fer comunitat amb el que trobes, és aprendre a mirar d'una altra manera i sobretot és una celebració de la vida. Així que avui compartim a través de les ones, a través de radiorubí.cat, les nostres sendes, a totes aquelles i aquells que esteu caminant o que comenceu el camí avui, bon camí. Benvinguts a la nova temporada del magazín matinal de Ràdio Rubí.

0: Doncs continuem en aquest Rubí al dia, que ho farem amb el casal de la gent gran, amb Rafael Rossinyol, president del casal, que ja està aquí, amb la Ramona. Després tindrem aquest inici de curs i parlarem també, doncs, de les sèries. Doncs som-hi! Bon dia! Bon dia, Rafael, com estem?
1: Bon dia, ja feia temps que no ens veiem, eh?
0: Ara em deies,
1: bueno, quan? Ja t'hem recuperat.
0: Què em deies? Sí, ja t'hem... has vingut acompanyat.
1: Sí, he vingut acompanyat amb la Ramona Torné. Mm-hmm. La Ramona Torné és de la Junta, ja fa 6 anys que està a la Junta, i ella és la tresorera, la comptable. Mm-hmm.
0: Estem escoltant Cantares, allò que... L'has escoltat, aquesta cançó del Serrat, no?
1: Sí, sí.
0: La Caminante son tus huellas el camino, sí. Veritat? I amb això, justament vosaltres, al casal de la gent gran, hi ha moltes persones que segueixen les vostres petjades. Quantes persones hi teniu seguint aquest camí que esteu fent amb la gent gran?
1: Sí, sí.
0: Quantes?
1: Evident. Sí, som 1.300 socis.
0: 1.300
1: socis actius. És a dir, són 1.300 socis, sí, que estan controlats i que paguen la seva quota anualment. Vull dir, no, dic això perquè el casal també existeix, el propi casal, que tenen no sé quants, ells, o sigui, tampoc saben el número de socis que tenen perquè no els controlen, com que no paguen res, tothom s'hi apunta i ja està.
0: Què hi poden haver-hi, 3.000?
1: O 5.000,
0: perquè tu em vas dir un dia una xifra.
1: Sí, sí. Mira, a Rubí som uns 18.000 jubilats. 18.000 persones que som gent gran, diguem, eh? 18.000 jubilats a Rubí.
0: Això és més que la mitjana que posa el Consell Comarcal, perquè em sembla que ho xifren un 19%, un 20%.
1: Això és. Clar, uns 15.000, 18.000 persones. Mm. Això és.
0: La Ramona, la tresorera, està tota l'estona amb el dit aixecat. Sí. Ramona, digues, aquí al micro, eh?
2: No,
0: per si volies
2: dir. No, bon dia.
0: Ah, bon dia.
2: Senzillament estic d'acord, vull dir que en som, doncs, 1.300 persones.
1: A més, amb una particularitat que estem creixent. Vull dir, cada vegada hi ha més gent gran, cada vegada l'esperança de vida augmenta, i per tant cada vegada hi ha més gent gran, i més gent gran amb ganes de fer coses, eh, Ramona? Tant, amb ganes de fer,
2: sí,
1: doncs, activitats, a més, activitats robòtica, anglès, no solament ballar i balls en línia sevillanes, no solament això, sinó que vol cursos de narrativa, cursos de poesia, anglès, robòtica i coses noves.
0: Va, Rafael, nosaltres hem començat el magazín i hem volgut que sou vosaltres, que sigueu vosaltres justament els que comencem, perquè som conscients que hi ha molt públic que ens escolta, doncs, que pertany, no?, al col·lectiu també de la gent gran, i que Ràdio Rubí també és una referència per ells, i nosaltres som també, doncs, molt sensibles, i que nosaltres som casal de la gent gran en potència si tenim la sort d'arribar.
1: Sí, sí, i tant que la tindreu, la sort d'arribar, i tant. I, a més, durant molts anys. Tingues en compte que la gent als 65 anys encara té una esperança de vida de 20 o 25 anys o 30 anys més.
0: Mira, ara el Xavi Bonastre. El Xavi Bonastre, sí, té 65 anys i continua corrent maratons.
1: Sí, sí.
0: És el periodista d'esports de TV3. Recordem que és d'aquí de Rubí, que l'hem tingut a la tertúlia. I, per tant, és el que tu dius. És a dir... molts anys encara, molta, sí, esperança de vida.
1: A més, és que la gent avui dia jubila, 65 anys, home, molts d'ells

0: cinefòrums, tot això, classes d'informàtica, clar, avui dia, classes d'informàtica, classes de Canva, classes de tot tipus, de tot tipus.
1: I aquests campus culturals, que serien d'un dia, de dos dies, de tres dies?
0: Hi ha una persona, que ja la tenim definida, que organitzi aquest campus cultural, i aquesta persona, doncs, decideix, escolta, mira, què us sembla? Muntem una classe de... d'allò que sé, de cinefòrum o aprendre com es fa cine, i llavors cada setmana hi ha una classe d'allò, hi ha una classe de lo que sigui. I llavors el campus cultural és dir, escolta, apunta't al campus cultural que te n'entraràs de tota una sèrie de coses culturals que es puguin fer. Nosaltres fem, no sé si ho saps, nosaltres sempre ho diem, fem 50, quantes?
2: 62.
0: 62 activitats diferents cada setmana. Clar, som 1.300 socis. Mira, una mica les xifres nostres són... Som 1.300 socis. Avui m'ho deies, no?
2: Sí.
0: Quan som?
2: 1.298.
1: Com es nota socis, que la Ramona és la tresorera que porta fins al darrer euro, no? Allò controlat.
0: Jo ho sofreixo.
2: Això
0: jo la sofreixo. A més d'allò que és puntillosa amb totes les factures, aquesta factura no val, no hi ha l'IVA, aquesta no, aquesta sí, aquesta s'ha de tornar a fer, no tenim la factura, només ens ha fet un tiquet.
1: Quina sort, perquè gràcies a això funciona bé el casal de la gent gran.
0: Clar. Tingues en compte que depèn de com ho miris, nosaltres tenim una facturació que és una mica importanteta, no? Perquè manegar totes les 50 i pico o 60 activitats diferents a la setmana i, a més, muntar 26 activitats públiques a l'any, això és molta cosa. Sí. Ens comporta... Bueno, nosaltres som tres persones, que és la Ramona, la Maria Teresa Vila i jo mateix, que estem allà les 8 hores del dia. Vull dir, de matí i tarda, perquè és que si no, no podríem.
1: Ramona, de què estem parlant? De quins volums estem parlant? Perquè jo no sé quina és la quota justament per ser soci del Casal de la Gent Gran. Sí. Com funciona això?
2: La quota són 15 euros anuals.
1: És no res.
2: Però per cobrir doncs, les despeses que tenim...
0: D'administració.
2: Les festes, que és la part doncs, de
1: el
2: paper...
1: El micro.
2: Ai, perdó, no he parlat mai.
1: Apropa't, no. Aquesta ja estàs batejada aquí amb Ràdio Rubí, si no podràs venir més vegades.
2: Exactament, faig el bateig.
1: Hauràs de venir a fer la comunió,
2: aviat. Ja, molt bé. Doncs sí, sí, vull dir, a part de les activitats, que hem d'anar cobrint despeses de petites festes, sempre acollint, sempre mirant doncs, de fer el bé per tota la nostra comunitat, el petit món que jo en dic.
1: I quina és la salut que té perquè es necessiten aquells recursos al casal de la gent gran?
2: Bé, llavors doncs són aquests, disposem d'aquests recursos i d'alguna subvenció que ens ve doncs, també de...
0: Nosaltres maneguem maneguem al redor d'un... depèn de com tu em vulguis mirar, d'uns 150.000 euros a l'any. Aquests són els ingressos que tenim i el que tenim de gastar, perquè som una societat sense ànim de lucre.
2: Exactament.
0: Muntada per voluntaris, estrictament voluntaris. És a dir, nosaltres tot això ho fem perquè ens agrada fer-ho, perquè estem reconeguts, perquè tenim salut, perquè ens agrada fer-ho, en definitiva. Vale? I el 70% dels nostres monitors, clar, tot això és... Mira, cada 60 activitat necessita un monitor.
1: Clar.
0: Vull dir, una classe de sevillanes necessita un monitor de sevillanes, un professor o un professor que ensenyi a les 20 persones que hi ha allà, ensenyi a ballar sevillanes. Les de les sardanes també. Tal. Llavors, ja el 70% són amb gent voluntària, que això és...
1: Dels monitors, també.
0: Dels monitors són voluntaris. També. Gent que, per amor a l'arte, perquè li agrada, perquè té un desig d'ensenyar, i no sé, saps? Doncs sense cobrar res, absolutament res.
1: Clar, això és meravellós i us deixa un marge també gran.
0: No, quan s'és voluntari la classe és gratuïta del tot. Però quan hi ha un professor, com per exemple ioga, que és una mica allò, diguem, una mica terapèutic, necessitem un professional. Llavors, tot això, la gent que va a la classe aquesta, la gent aquesta té que pagar el professor.
1: Anem a repassar una miqueta, perquè ens fem una mica la idea, doncs, totes aquelles persones que tinguin una visió

0: el que es fa al Casal de la Gent Gran, de les activitats, perquè no ens queden gaires minuts d'entrevista, perquè hi ha activitats físiques, esportives i pel benestar, hi ha activitats de formació, hi ha d'arts escèniques i musicals, que aquí en les arts escèniques està inclòs el ball, també, sí. I hi ha treballs manuals i artístiques.
1: Sí.
0: Anem a les que són les més esportives, les més de físiques, que també el ball també podria estar aquí, certament.
1: Sí, també, clar.
0: Pel benestar.
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Teniu billar, bitlles catalanes, escacs, gimnàstica, ioga... A mi m'ha cridat l'atenció la del benestar, el parxís. Això és, però clar, és que...
1: Sí,
0: és, el que hem viscut també tota la gent, no? De després de dinar, de jugar amb els pares, amb els avis, al parxís i fer unes...
1: Especialment, mira, aquesta activitat del parxís és una activitat que crec que són unes 50 persones que ja es coneixen entre elles, que tenen un grup de WhatsApp entre elles, i queden cada no sé quin dia és el parxís. Quin dia és?
0: Mira, el parxís són els dijous.
1: Doncs sí. Tots els dijous queden
0: a dos quarts de cinc,
1: i entre elles es munten un campionat. Un campionat que no sé com s'ho munten, ja tenen les seves regles, no sé com s'ho munten, els hi deixem una sala, i allà ells juguen, som 15 tableros, i juguen al parxís, i es puntuen. El que guanya, doncs, 5 punts. El que hi va ja té un punt simplement per anar-hi. I llavors, al final del curs, dues vegades a l'any, muntem un berenar i entreguem uns trofeus.
0: Ai, que divertit.
1: Ja està, això és l'activitat, no? Diguem que hi ha un al·licient competitiu, que per això en diem que és una activitat deportiva, perquè és competitiu, i és de parxís. Ja tenim parxís, tenim Rubik's Cube, tenim billar, tenim dominó, tenim cartes, i tenim Rubik's Cube, ja l'he dit, no?
0: Sí. Que no es pensi la
1: gent... I tenim ping-pong.
0: Clar, és el que t'anava a dir. O sigui, aquesta és activitat nova, i no sé si té a veure doncs, amb el club de tenis ping-pong, suposo que sí, de Rubí, perquè estaven en converses ja feia temps.
1: Estem en col·laboració.
0: Doncs hi ha, i això és per aquest curs nou, el tenis taula, o ja hi era?
1: Ja hi era. Tot té una història. Sí. Mira, a part, et volia dir que l'any que ve, si ens permets, ens pots invitar un altre dia, perquè hi ha moltes coses.
0: És que heu de venir una vegada.
1: Bueno, però això depèn de tu.
0: Per mi...
1: Tu ja saps que sempre que em truques o envies un WhatsApp, jo et contesto immediatament.
0: Això és veritat. Això és veritat.
1: Sí, no, perquè
0: una
1: hi ha moltes coses.
0: Més, vindreu aquí i anirem desgranant tot.
1: Sí, sí, sempre que vulguis. Mira, l'any que ve fem el cinquantenari, és a dir, l'associació i el casal de la gent gran, el casal cívic i comunitari de Rubí, l'any que ve farà 50 anys. Va estar fundat el 1977. T'explicarem la història del per què va estar fundat i tal i qual. T'explicarem les mancances que té, que també hi ha mancances, també hi ha problemes, però en definitiva els resultats tenim a continuar. També podem comentar que el mes que ve, el mes que ve nosaltres participem el mes que ve, el 28 d'octubre, aquí a Rubí serà la celebració de la trobada, hi haurà una trobada de tots els casals del Vallès Occidental. Això ho porta més que res al Consell Municipal, la gent de l'Ajuntament, el Consell Municipal, conjuntament amb el Consell Comarcal.
0: I això parlarem justament el mes que ve. Però ara el que volia, perquè hi ha totes les festes de la tardor del 2026, que serà l'octubre, però en aquests 2 o 3 minuts que ens queden, volia parlar de les novetats que tingueu aquest any, perquè també hi ha balls de saló i balls llatins, hi ha el cant coral, que és el show, que ja això és un clàssic, el country, el karaoke, la rondalla, les sardanes sevillanes, el teatre... Però els balls llatins, què serien les novetats? Són. Perquè el ball llatí, no sé si ja el teníeu.
1: El ball llatí és que ja fa potser 4 o 5 anys que vàrem començar, i bueno, aquest any hi ha tanta afició al ball llatí, conjuntament amb la professora, no?, que li agrada molt, la Pili Blasco, doncs ja estem en el quart, és a dir, hi ha 80 persones, cada classe és de 20, ja no podem amb més, cada classe és de 20 persones. Doncs ja hem tingut de muntar el quart grup, perquè és que no n'hi ha prou. La gent s'apunta, i bueno, és el quart grup. Vull dir, hi ha 80 persones que practiquen el ball llatí.
0: Clar,
1: a bachata,
0: La salsa, bachata, són modernos, són...
1: Però en pla, en plan, a més, en pla de ritme, en pla de disfrutar, en pla d'anar a la terrassa, de respirar aire pur, aire fresc i tot això, no?
0: I també, per acabar, hi ha activitats de... a més, s'ha de tenir en compte que es fa aquest ball, però que després la gent surt i queda per anar a sopar, per anar a ballar, exacte, per anar... I llavors aquesta vida social després emergeix, ja sigui a la ciutat o en conjunt. Per tant, fa comunitat, que és la part important, de tot això que feu. Poseu la llavor i després el que fa...
1: Això el que veiem, que això és crear convivència.
0: Exacte, no?
1: Per això necessitem amb l'Ajuntament, estem molt a contacte amb l'Ajuntament i notem el seu suport i el seu seguiment. Vull dir, l'Ajuntament se n'entera d'això i veu tot això i li interessa, a més, tot això, no? Que hi hagi uns voluntaris que organitzin tot això. Ens ajuda, eh? Tenim una subvenció important de l'Ajuntament i amb això anem fent, no? Ens deixa algun local quan nosaltres no el tenim, ens deixa, per exemple, anar a la Rambleta del Ferrocarril a fer alguna activitat, a la plaça del Mercat a fer alguna activitat, ens deixa la sala, ens deixa el casino...
0: Doncs moltíssimes gràcies. Això ha estat, anàvem a parlar també dels treballs manuals i artístics, doncs això ha estat una pinzellada, com feu vosaltres amb el dibuix, la pintura, les aquarel·les, etc. I el que farem és que el mes que ve, tranquil·lament, ja comencem i anem parlant de mica en mica després d'aquesta presentació. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: Doncs a tots dos, a la Ramona Torné, la tresorera, i al Rafael Rossinyol, el president al Casal de la Gent Gran, justament per donar aquesta pinzellada, i anirem també desgranant tots aquests temes. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vostès.
0: Som-hi! Donem pas a l'entrevista!

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Un 14 de setembre del 83, neix Amy Winehouse a Londres, gran esperança del soul britànic amb només dos discos, Frank el 2003, Back to Black el 2006, darrers anys va estar molt present als mitjans per la seva vida esbojarrada, els seus escàndols, i semblava que havia entrat en aquesta espiral descendent i que va acabar amb la seva mort el 2011. Posseia una veu sensacional, excepcional. La cançó You Know I'm No Good, que estem escoltant d'Amy Winehouse, tracta sobre l'autodestrucció, la infidelitat i la incapacitat de mantenir una relació sana a causa dels propis dimonis, addiccions, per tant, de la nostra ment, Amy Winehouse.

0: Escoltàvem a Amy Winehouse la cançó You Know I'm No Good. Jo no sé si els dos entrevistats que tenim ara ens podrien dir si són bons o no. Bon dia, Eduard Sáez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Eduard Sáez és el director de l'Escola de Música d'aquí de Rubí i Candy Casadevall, el director d'Edra. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què, vosaltres què? Tipo Amy Winehouse.
2: Bona, diem, gent, som... bona gent.
0: Bona gent. Sí. Ja, ja, ja, ja. Bueno, jo no dic res perquè us conec.
2: Això no sé què vol dir.
1: Sí, sí, és bo o dolent, això.
0: Compartim el mateix edifici. Està... Sí. Això, jo crec que és bo. No? Sí. Veritablement et quedes i t'enamores de la gent quan coneixes també els seus defectes, les seves parts bones, però també totes aquelles coses, no?, que ha de treballar i que tenen l'oportunitat de transformar també i d'anar canviant, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és el que esteu fent vosaltres any rere any també, doncs, amb les vostres escoles. Aneu transformant-les també, igual que nosaltres, que comences un nou curs, comences amb noves il·lusions i amb novetats, i amb tot allò que no acaba de funcionar ho intentes transformar perquè funcioni, no?
1: Ho intentes, sí, sí. És la nostra feina.
2: Mm. Bé, sí. Ja fa anys que estic de director i realment cada any és diferent.
1: Cada any és diferent, sí. Mm.
0: Quines són les... allò que detectàveu dintre de les vostres escoles i que dèieu, doncs mira, això cal millorar-ho. I ara parlarem de les novetats.
1: Bé, en el cas de l'Escola de Música, doncs sempre, o sigui, hi ha moltes coses a millorar i hi ha molta feina a fer, i, però sí que notàvem doncs que ens falta com una mica més de fer comunitat. Mm. O sigui, que no es transformi en una acadèmia que vinga a fer la meva classe i prou, sinó que tot l'alumnat i les famílies doncs puguin participar activament de l'escola.
0: És que justament parlàvem amb això, el Rafael Rossinyol, quan deia, mira, és que tenim ara ja 4 classes de ball llatins, però clar, aquestes classes després el que fan és que queden, van a sopar i després surten a ballar o es reuneix, no? I això és un tema també doncs molt important. Ja sabem que no és el mateix, perquè ni és el mateix el temps de la gent gran que el temps dels joves, però que està molt bé també poder-ho fomentar. I tu, Candy?
2: Bé, en el nostre cas, ja fa anys, el repte va ser, sobretot, posar l'Escola d'Art i Disseny al mapa, al territori, perquè era un poc coneguda, i intentar que les activitats relacionades amb el territori, el teixit social, creixessin, i això fes aquesta conseqüència desitjada, no?, que crec que estem més presents a Rubí que fa una dècada.
0: Mm-hmm. Vosaltres comenceu curs, en veritat, avui?
1: Avui.
0: Avui comença aquest curs. Anem a l'Escola de Música perquè crec que pràcticament s'han doblat el nombre de sol·licituds respecte als anys anteriors, no?, en aquest període d'inscripció.
1: El període d'inscripció, que va ser el maig, no recordo malament, el període ordinari, perquè després nosaltres tenim matrícula oberta durant tot el curs, si hi ha places disponibles es poden admetre. Però tenim un procés de prescripció i matriculació que és els mesos que t'he dit, i normalment tenim una tendència, sempre he tingut una tendència ascendent, ¿vale?, però poc a poc. Però aquest any no sabem per què, doncs hi ha hagut un increment, però molt, molt, molt gran. Hem passat d'unes 80-90 en termini a unes 174, vull dir que són moltes. Això en el període ordinari, després han vingut més,
0: eh? És que això és el doble.
1: Bueno, no és el doble, però gairebé, vull dir, estem molt, molt sorpresos i molt satisfets, vull dir, tant de bo continuéssim així. De fet, aquest any sempre començàvem el curs, sempre acabàvem amb més de 500 alumnes, no?, però començàvem el curs amb 450, 440, aquest any ja comencem directament amb 520, i tenim bastantes llistes d'espera, vull dir que no sé, de moment es detecta un gran interès per venir a la nostra escola, i això ens posa molt contents.
0: I no teniu ni idea de per què justament aquest any, perquè clar, és una tendència que tu deies que normalment anava creixent poc a poc, però és que ara aquest any s'ha doblat. No, ni idea.
1: Ni idea.
0: Fins quan pot créixer? Perquè dius, hi ha llistes d'espera.
1: Sí, la llista s'espera perquè el que marca a més és els grups també, però també l'instrument. Llavors els professors d'instrument tenen unes hores limitades, vull dir que els alumnes que venen a una classe individual, clar, quan s'omple l'horari, llavors depenem de que algú marxi per poder admetre el següent, vull dir, jo crec que no sé si estem al 100%, però gairebé, gairebé.
0: Eduard, quins són els instruments més sol·licitats?
1: Bueno, sempre hi ha el top 5, no?, que són piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, guitarra clàssica, aquests són els top.
0: Aquests top, suposo que la gent que s'apunta, la majoria són joves, però explica'm una miqueta, o no.
1: No,
0: explica'm una miqueta quina és aquesta diversitat.
1: No, hi ha de tot. Nosaltres oferim classes des dels 0 anys, vale? Perquè fins als 99.
0: 0 anys?
1: Sí, hi ha música en família, que comencen amb 6 mesos, i llavors ja venen amb la família, evidentment, l'estipació es diu així.
0: I venen amb el bebito?
1: Sí, amb els bebès, sí, es fa classe amb els bebès un cop a la setmana. Després, quan tenen 3 anys, ja venen sols, i després, quan fan segon de primària, comencen ja el que és l'instrument. I l'instrument ja... I, però si tu ets un adult que tens ganes de... Tu saps, perquè tu has estat alumne,
0: sí,
1: també, a l'escola.
0: Sí, de bateria.
1: Si tu...
0: Amb el Salva Encantador.
1: Exacte. Si tu ets una persona qualsevol edat que dius, mira, m'agradaria provar aquest instrument, si hi ha plaça disponible, doncs aquí estarà. Aquí estarem.
0: Ha estat en guitarra clàssica i ha estat en bateria.
1: És veritat, és veritat.
0: Candy, vosaltres més o menys la matrícula similar als dels darrers anys.
2: Sí. A Cicles ja no podíem créixer més perquè habitualment pràcticament tots els grups estan complets i bé, nosaltres sí que es limita molt als grups que tenim predeterminats i aquest any bé, tornem a tenir-los pràcticament complets. El setembre sempre és un mes que apareixen gent nova que ha decidit canviar de cicle i bé, es desperta una mica tard però acabem d'omplir grups.
0: Edra, resulta que ha sortit, no, ja la primera promoció dels itineraris relacionats amb publicitat i audiovisual, que crec que són els més sol·licitats.
2: Sí, bé, fa 3 anys vam iniciar aquesta aventura una mica pensant en un perfil que s'adaptés a la demanda actual i vam canviar un cicle que teníem per aquest 3x2, que són aquests 2 cicles de publicitari i audiovisual que ho fem en 3 anys. I hi ha una cosa que també m'agradaria ressaltar, que és que donen una continuïtat natural a el que són els graus mitjans nostres. Llavors, la majoria d'alumnes, en realitat, passen d'un grau mitjà a grau superior sense haver de marxar de l'escola. I tenen aquest itinerari de 5 anys que el fan amb nosaltres. Llavors, bé, els coneixem bé, sabem com són i la manera com de treballar amb ells, no? Llavors, l'any passat va acabar la primera promoció i molt contents. I aquest any tenim el grup ple, el primer curs.
0: O sigui, ja està ple.
2: Sí.
0: I quins són, a part d'aquest de publicitat i audiovisual, els que són més demanats, Edra?
2: Interiorisme fa uns anys que torna a estar en auge i també el grup està igual que d'una plaça, directament només. I aquest ja fa com 4 anys que l'omplim, que havia passat per una època de molta crisi, i ara no només nosaltres, sinó les altres escoles de l'entorn que fan interiorisme omplen. I, evidentment, graus mitjans, per una qüestió demogràfica, pues, estan plens, perquè no hi ha gaire oferta al Vallès de graus mitjans d'art i disseny, llavors...
0: Per tant, és una sort que Rubí tinguem a Edra i tinguem aquests graus, perquè hi ha gent, suposo, que ha de venir de fora aquí.
2: Són cicles molt especialitzats i que, bé, els tenim a Rubí. Llavors, sí que és veritat que també tenim alumnat de fora, però que també hi ha un trasbàs molt habitual entre escoles del Vallès, Sant Cugat i Terrassa i Sabadell. Vull dir que és una mena d'entorn que està més o menys ben dotat en aquest sentit.
0: Ens queden uns 5 minutets, ja doncs estic veient el Víctor Pérez, que després ens parlarà de les sèries i dels premis Emmy, que justament avui, dilluns 14 de setembre, doncs és la gala principal. Això anirà després. Volia parlar, Eduard, jo em vaig enamorar de la música i vaig fer guitarra clàssica dels 8 als 19 amb tot el que comporta cant coral, teoria de la música, solfeig, etc. Perquè jo vaig créixer a Vilaseca i a Vilaseca venien els professors del conservatori quan ja estaves en els primers cicles i allà ja tenies aquell primer contacte i després et portaven també al conservatori de Vilaseca, no? I vosaltres teniu la implantació del cant coral a l'ensenyament bàsic, que això em sembla molt interessant perquè serà com una assignatura.
1: Aquesta assignatura ja es feia abans, de fet quan jo era alumne era el mateix sistema que estem intentant implementar aquest curs i que avui comença. Llavors va desaparèixer perquè es va com descentralitzar les escoles, vale? Llavors l'alumnat era vull dir, no tenia sentit duplicar-ho, no? I llavors, per circumstàncies de personal del seu moment, doncs va desaparèixer aquesta assignatura com a tal, la incluíem dintre del llenguatge. Però què ens hem trobat? Doncs que nosaltres fem un ús molt gran del cant coral, perquè la considerem una eina molt important per aprendre música, i llavors aquesta assignatura necessita el seu propi espai. Vale? I llavors aquest any doncs tornem a implantar el que ja es feia, però parlo de molts anys, parlo, no sé, potser 20 anys enrere, vale? Que era doncs que el cant coral tingui el seu propi espai, i això comencem avui amb el repte logístic que això representa.
0: I a més, explica'm això del que és l'aula oberta i aquest projecte de direcció que tens, que és el projecte educatiu del centre. Què és l'alumnat d'aula oberta?
1: L'alumnat d'aula oberta és quan tu vas fer guitarra i bateria, doncs tu només venies a fer guitarra i bateria. Sí. Vale? Feies els teus instruments i ja està. Aquest programa ha patit un canvi també. Ja fa 2 anys que es va començar a avisar, el que passa que fins a aquest curs no hem tingut els recursos humans necessaris per dur-lo a terme, no? Però el que et deia, relacionat amb el que et deia de fer comunitat, o sigui, les persones, ens hem donat compte que les persones que venien només a fer el seu instrument, diguéssim que estaven tancades a la seva aula, no participaven, però nosaltres pensem també que la música està molt bé estudiar-la individualment, vale? Però també la música en comú és el que li dona sentit. Llavors aquests alumnes al primer curs doncs poden començar a iniciar-se amb el seu instrument, però a partir del segon ja hauran de formar part d'alguns dels molts grups instrumentals que tenim a l'escola.
0: Abans, en temps de tertúlia, parlava de la importància de l'èxit d'Estònia, parlava Vicent Rabadán de les famílies, i voleu impulsar també aquesta participació de les famílies, no?
1: Sí, ja hem tingut unes primeres reunions amb la AMPA, encara no és AFA, perquè porta molt temps adormida, diguéssim. Sí. Ara farem els tràmits perquè sigui una AFA. Però vull dir, ja s'han proposat algunes accions per reprendre aquest tema, i el que et deia, que les famílies formin part més activa de la nostra escola.
0: I fet, teixit. Aquest teixit podria començar avui, Candy, perquè vosaltres teniu una conferència inaugural a càrrec d'Anna Cabanes Masó, que és especialista en branding. Explica'm una miqueta això.
2: Bé, cada any intentem, durant el curs, no només a l'inici de curs, portar personatges que són referents en el seu camp de treball, i avui tenim a l'Anna, que és una superexperta en branding, ha estat la iniciadora de la marca Desigual, i la marca com es crea...
0: Déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, i la seva trajectòria l'ha portat a tenir una empresa pròpia, que fa el branding de moltes altres empreses, Nike...
0: Que és l'empresa Malabars.
2: Malabars, correcte. I bé, estaran tots els cicles molt estrets, sí, perquè som uns 120 alumnes d'una tacada i l'espai és com just, però bé, tindrem aquesta persona parlant-nos del branding, el supernivell que ella porta.
0: Tinc una curiositat, perquè resulta que feu un taller de mosaic romà.
2: Pues sí. Aquest any comencem, és la primera vegada que el fem, i bé, si algú està interessat, encara queden un parell de places, perquè l'hem iniciat just a l'estiu, no estava en el període de matrícula, i per tant encara queda algun espai, sí, sí.
0: Doncs ja parlarem també, perquè al mes de novembre inaugureu una exposició dedicada a la producció artística d'Enric Majó, sí. Veritat, i del 90è aniversari de l'Escola d'Art i Disseny, però que això serà
2: l'any vinent,
0: per tant, ja tornarem.
2: Ja tornarem.
1: Sí, parlarem. 90,
2: Som grans. Sí.
0: Eh? Uau, eh? Que moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Nosaltres.
0: Ja continuarem parlant justament doncs, a com va evolucionant, eh? Que això ha estat doncs, la primera pedra, en el cas d'Edra, doncs aquí és la primera nota musical d'aquesta partitura que estem escrivint aquesta temporada. Moltíssimes gràcies als directors, a l'Eduard Saez de l'Escola de Música, Càndi Casadevall de l'Edra.
2: A tu, Toni.
1: Gràcies.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
3: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
4: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
5: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
4: Exacte, si no vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
5: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre. Sí, sí.
4: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Emmy, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però, i quines són, si hi ha novetats.
5: Sí, com sempre, fem una miqueta d'espam els dilluns del programa de Sèrie que faig amb la meva companya Núria, fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de Sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa. I bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena de la sèrie.
4: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
5: Sí, aquesta nit, avui. És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té ja audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, per qui no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre acontentar tothom. Però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació. I ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content, almenys amb les nominades. Després veurem qui s'emporta els premis.
4: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates, que poden, qualsevol de les dues podrien ser, no?
5: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem dels Estats Units. A nivell global, potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón, que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
4: Mm. I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estic l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
5: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més... a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després a nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis, com els Oscars deia, no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parla no anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
4: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte, no?, com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
5: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Ley Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitària, en 78 anys, vull dir... Tampoc ha passat massa cops, no?
4: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
5: Sí, va número 78. Sí. Imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump. Això, com sempre, sempre passen aquestes gales. Encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, ¿vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans. I jo crec que amb el temps això s'ha anat... com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, premio, discurso, tot estava el mateix, no hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, i no un resum de la gala.
4: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta, o...
5: Sí, i ja està, sí.
4: I la, bueno, i la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions, dona això, no ho ha fet?
5: No
4: ho ha fet mai.
5: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi 2 o 3 actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada.
4: Bueno,
5: però
4: bueno. A mi m'agrada, Víctor, que és com un brainstorming també,
5: sí,
4: no? Pels Premis Emmy.
5: No sé.
4: Podeu fer tal, podeu fer qual.
5: Sempre fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
4: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
5: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
4: Vinga.
5: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marcos de José.
6: Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
7: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: Doncs a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt. En aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada. És una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs, ha triomfat moltíssim. És la guanyadora actual del Premi Emmy a millor drama l'any passat i tot fa indicar que aquest any doncs, repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, però als Estats Units sobretot. Feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora. Al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital. No? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga. I això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria The Pitt? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de joc d'altres, ens nomina, del Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant el Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment, tenim la Diplomàtica de Netflix, la de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones. O sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si hagués de fer una, que és l'alternativa, o sigui, si no guanyes de pit, jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada, i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agraden molt la novetat. O sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona, habitualment tiren per la primera temporada, encara que, clar, si tenim una sèrie com The Pit, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta, social, com de és que molt forta, llavors...
4: I, Víctor, si estàs dient que el que valoren és que, justament, doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pit, o el que tu dius Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
5: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La Maldición de Widow's Bay.
4: Que és el que estem escoltant.
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
9: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
5: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era més de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit a la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay, doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
4: Sí, sí, mix... t'agrada dir, perquè estàvem veient les imatges, justament.
5: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant, però jo veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la Maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any.
4: Anem a millor minissèrie.
10: The autopsy is going to say heart attack.
11: Excuse me.
10: What can I do for you?
11: Special crimes. I'm uncertain
5: doncs la millor minissèrie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors minissèries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la minissèrie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí, però aquest any doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics doncs, va arrasar també a les seves categories i per com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, sí, i diu, minissèrie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció, de guió, llavors doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs el de millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquesta de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions super rares. Però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, el cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
4: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xerif de Stranger Things.
5: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
4: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
5: Hi ha molts els Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho està patant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat dos Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer Emmy per la sèrie, i jo sempre dic, novetat, repartiu més els premis.
4: Però jo, que hi ha més gent vora.
5: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Rhea Seehorn, que és la protagonista de Pluribus, que ella és que ja guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. O sigui, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li volen donar tots els premis del món, i ja porta dos anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
4: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
5: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixi ni que premi més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat perquè són tan bones...
4: També evident, no? És que crida...
5: Que s'ha de donar el premi.
4: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també. doncs d'aquest espai teu, que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
5: Que es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
4: Doncs moltíssimes gràcies.
5: A tu.
4: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles rubinenques. Això són 78 ajuts més que el mes de setembre de l'any passat, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. A nivell de la comarca s'han aprovat 21.000 ajuts de les 27.800 sol·licituds que es van presentar per part de famílies vallesanes. Representa un 5,4% més que ara fa un any. Per etapes, a infantil i a primària, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundària han estat de 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que cada curs pugen més les sol·licituds i les concessions d'aquest tipus en l'educació secundària. Segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% representen ja gairebé el 65% del total. En aquest cas han crescut un 21,7% respecte a l'any passat. I d'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha assignat plaça del servei de transport escolar a un total de 1.315 alumnes vallesans.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament de Rubí obre avui el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la borsa de lloguer social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de 30.271 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. Com sempre, la mesura busca mobilitzar pisos buits per ampliar l'oferta de lloguer assequible a la nostra ciutat.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem el butlletí amb la informació esportiva i el Sisko Lara García.
2: Quant a la informació esportiva, el regidor d'Esports, Juan López, passarà pels micròfons d'aquesta emissora a un quart de tres de la tarda. Amb ell mirarem cap al futur immediat amb l'arrencada de la temporada dels clubs de la nostra ciutat, també fent un repàs a la situació de la gestió, que al cap i a la fi és el que més potser importa des de l'Ajuntament. També recordem que els clubs de futbol ja miren cap al cap de setmana d'inici de Lliga. Han tancat les pretemporades aquest passat cap de setmana.
1: Res més per ara. Més informació al butlletí de la una.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Toni, ja ho tenim tot a punt?
4: Jo sí.
3: Els micros?
4: Preparats.
3: Les notícies?
4: També.
3: I tu?
4: Jo què?
3: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
4: Home, ja era hora que em presentessis.
3: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
4: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
3: I tot allò que passa a Rubí.
4: Durant 3 hores.
3: De 9 a 12 del migdia.
4: Així que ja ho saps.
3: Tornem.
4: Torna al Rubí al dia.
5: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
3: Per saber què passa, per entendre què passa.
6: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. El passat divendres, Rubí va celebrar la Diada, com sempre, amb l'ofrena floral a la plaça 11 de setembre. La plaça va acollir un any més aquesta celebració al voltant de l'escultura dempeus de l'artista rubinenca Pepa de Haro, que va comptar també amb les actuacions de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. En declaracions a Ràdio Rubí, l'alcaldessa Ana Maria Martínez assegurava divendres que la Diada és una festa de convivència i harmonia aquí a Rubí.
2: A mi m'agradaria que celebréssim la Diada i la Prediada com hem celebrat la Diada a la nostra ciutat. Convivim, som un país ric en la diversitat i tot el que vagi més enllà d'això per mi no té cabuda en una celebració d'una Diada Nacional.
1: Un cop va finalitzar el lliurament floral de les entitats i dels partits polítics, el més d'un centenar d'assistents van poder escoltar l'himne de Rubí a càrrec de la Coral Unió Rubinenca i també, lògicament, els Segadors.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I el Servei Local de Català de Rubí obre un nou període d'inscripció per al curs 2026-2027 i ho fa avui. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencial, semipresencial, síncrona i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta, recordem-ho. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent avui i demà per fer aquesta inscripció. Per fer la general per al bàsic 1 s'obrirà en aquest cas dimecres, mentre que per la resta de nivells serà entre dijous i divendres d'aquesta setmana. A nivell C2 es matricularà el 21 de setembre, només en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística i també s'habilita atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla de dimecres a divendres d'aquesta setmana. Per a més informació, podeu trucar al número de telèfon 637-389-764.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I acabem amb els esports, en aquest cas amb el nostre company, el Cisco Lara García.
3: Quant a la informació esportiva, el regidor d'Esports, Juan López, passarà pels micròfons d'aquesta emissora a 2:45 de la tarda. Amb ell mirarem cap al futur immediat amb l'arrencada de la temporada dels clubs de la nostra ciutat, també fent un repàs a la situació de la gestió, que al cap i a la fi és el que més potser importa des de l'Ajuntament. També recordem que els clubs de futbol ja miren cap al cap de setmana d'inici de Lliga. Han tancat les pretemporades aquest passat cap de setmana.
1: I tornem a les dues a l'informatiu migdia amb les principals notícies d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: L'enjoc.
1: En joc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, primer programa de la temporada entre setmana, d'aquest En Joc Ràdio entre setmana, però ja amb la temporada esportiva ben començada en la majoria d'esports. És el cas del futbol. Avui repassarem com ha anat el cap de setmana a la primera i segona masculina, també a la Lliga F i a la primera i segona federació. També parlarem de bàsquet, amb la final de la Lliga Catalana CB, guanyada pel Barça contra el Lleida, ahir a Tarragona, i més campionats de catalans d'hoquei patins, d'hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua liderant solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant en gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golàs de Dejemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la sisena jornada de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir a l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba en zona baixa després d'haver sumat dissabte al primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a un a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació masculina, on Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits. Volíem dir categoria femenina, evidentment.
0: Sí, ara sí que parlem de la segona federació masculina, amb segona divisió, volíem dir, amb la derrota, el primer en aquest cas del curs, del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure per 2-0 a Somoix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: A la primera federació masculina, el Nàstic ja és tercer.
1: Doncs els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta la classificació. En canvi, Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els andreuencs amb 3 punts, els graciencs amb un sol.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, ara sí, Espanyol B i Manresa encapçalen a la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamotxa, aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i empat sense gols del Barça Atlètic a Logroño, davant el Logroñés B, i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de la Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilern a Lleida per 96-87. Un dels 11-9 vinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador a la final, amb 19 punts d'assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz i la jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El convidat estatal va superar clarament 58-81 l'anfitriona Alemanya. El títol se'n va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de la MotoGP.
1: El Cerverí empata a 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: En hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 el Ripoll i suma el primer títol de Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes 3-1.
0: I en hoquei hierba, doble triomf del júnior Sant Cugatenc al Campionat de Catalunya.
1: El club de Sant Cugat s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant la final Atlètic Terrassa 3-2, com en categoria femenina, golejant 5-0 l'anfitrió, Alegara.
0: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell 10-9, en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja van guanyar les Espluguines, superant l'Hospitalet, i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: I un últim punt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Padel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clau 6-0-6-2. 6-0, volíem dir, a la final de Roland Garros contra Claudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, disputat ahir a la tarda, una nova victòria al conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga, que el manté líder en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat amb l'estrena golejadora de Xavi Espart. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal al sisè, a la Lliga del Mataroni, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat, empatat amb Rafinha, Mbappé i Sergio Camello, tots amb 6 gols. I quan semblava que el partit més sentenciat, una errada, la sortida de pilota entre Xavi Espart i Christensen, la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies, i poc després el capità del Llevant, Roger Brugué, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van agafar les regnes del partit i van calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Adeyemi, que va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Escoltem el resum del partit que feia l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, en roda de premsa.
1: No ha estat el nostre millor partit, està clar. Crec que hem tingut un gran inici, però després de la segona part ens ha costat una mica amb el 3-0. Hem de jugar amb més calma, però al final també el Llevant ho ha fet molt bé. El terreny de joc, crec, no estava en les millors condicions, estava molt sec i no eren les condicions en què juguem habitualment. I el primer gol que encaixem és culpa meva, perquè volíem fer un canvi i li vaig dir al Carles que esperéssim fins a la pròxima pausa, i és quan llavors passa això. Per tant, ha estat culpa meva. Però al final estic content que l'equip hagi reaccionat i hagi marcat el quart gol.
0: Flick es referia al canvi de Xavi Espart, que ja li havia donat amb rampes, i va decidir esperar-se, i es referia al Carles Naval, evidentment, al delegat del Barça. En aquest mateix sentit s'expressava també Eric García, ahir titular després de descansar per sanció en el partit de Champions de dimecres passat. Són declaracions a Movistar just després del partit.
2: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos, si cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de jugar al Champions mis compañeros, también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
0: El Barça, que més enllà d'això continua imparable, líder amb 15 punts de 15, 21 gols a favor i 4 en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna. Un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butarque, el camp del Leganés, on hi juga de moment com a local el Rayo Vallecano. Serà demà a les 7 aquest Rayo Espanyol. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacada a la roda de premsa d'aquest mateix migdia de Manolo González. En categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9. Els gols, tots a la segona meitat, els van fer Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez. Escoltem l'entrenador d'aquest Badalona Women, Marc Ballester.
3: Arribar invictes, ens hem encaixat i nosaltres en 45 minuts ens trobem amb aquests 4 gols. Crec que avui, perquè coincideix, no?, que totes les accions que tens a la segona part van dins, però jo em quedo sobretot amb les sensacions d'un pilota que té l'equip, que la veritat que ens hem trobat en una situació doncs que buscàvem durant bastants partits, i estic content per elles perquè la veritat es mereixen aquesta victòria, aquestes dues victòries seguides, i ara ja busquem doncs anar a més.
0: 6 punts per al Badalona Women, el Barça és co-líder amb 9, els mateixos que el Madrid Club de Futbol

0: d'ell d'afegir picant al partit. El tècnic Ferran Costa creu que el marcador s'explica més per aquests errors propis que no conseqüència del joc.
1: Crec que en els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
0: Digerida la primera desfeta de la temporada, el centre d'esports segueix amb 5 punts de marge respecte al descens, ara instal·lat en una, de moment, còmoda zona mitjana de la classificació.
2: Gràcies, Sergi. El conjunt ballesà que es queda a mitja taula, com sentíem, 11 amb 8 punts, un menys, n'ha sumat 7 al Girona, després de caure dissabte, recordem, 1-2 contra el Castelló. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només hi tenim un català, el Barça Atlètic, que va empatar a 1 contra l'Unió de Tenerife. Ahir, a la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, ens trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte. I sí que van tenir partits ahir en presència catalana al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de l'Unió Deportiva Logroñés, amb maneta de l'Espanyol B 5-0 contra el Calamotxa i triomfs també del Girona B 3-1 contra el Tudelano i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. Finalment, empat a 0 del Terrassa a casa contra el Barbastre en el partit que tancava la jornada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: Empat a casa del Terrassa Futbol Club en el debut a la competició de Lliga a l'Estadi Olímpic. El conjunt d'Oriol Alzina va tenir les oportunitats més clares, però l'equip del Barbastre va saber defensar i també Marcos Pérez, amb les seves aturades, tot i que no va tenir gaire feina, va deixar la porteria novament a 0. I és que el Terrassa, de moment, en 3 partits oficials, no ha encaixat cap gol. Això sí, només n'ha marcat 2. I potser és una de les raons per les quals ara mateix no té 6 punts a la classificació. Un Terrassa que ja pensa en la Copa Federació, però d'això en parlarem de seguida. Abans, escoltem a Oriol Alzina, entrenador del Terrassa Futbol Club.
4: Crec que han generat moltíssimes ocasions i crec que som mereixedors d'haver guanyat aquest partit. El que passa que a vegades la pilota té que entrar i avui no s'ha donat el cas. No hem estat encertats de cada gol tot l'equip.
3: Ara sí, dimecres, el Terrassa jugarà davant el Binèfar, 8ens de final de la Copa Federació, i és que el Terrassa està a 2 eliminatòries per disputar la Copa del Rei. Veurem si el Terrassa és capaç de continuar en aquesta competició i fer realitat el somni de la Copa.
2: Gràcies, Miqui. En bàsquet, el nou Barça d'Alexander Sekulic va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Els lleidatans que acaben, malgrat aquesta derrota a la final, amb bones sensacions, aquesta primera competició, tal com explicava a TV3 el seu entrenador, Gerard Encuentra.
5: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
2: Una Lliga Catalana que s'ha disputat de nou a Tarragona, com dèiem, amb èxit de públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana ACB amb més afluència de les 4 edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va aplegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que, evidentment, el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní de la zona.
7: Gent de Tarragona, moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província, i, bueno, alguns des de fora. Òbviament, els que venen a veure els seus equips de Girona, de Lleida, de Barcelona, algun d'Andorra també, benvinguts, però sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona, ciutat i de Tarragona província.
6: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart. No és viable que Tarragona es converteixi en seu permanent, però ara mateix tot fa pensar que la predisposició federativa és gran per poder repetir l'experiència d'aquí un any, i també és absoluta per part de l'Ajuntament. Esportivament, bàsquet de màxim nivell, el vi sobre la pista tarragonina. La Lliga Catalana serveix per donar el tret de sortida a les pretemporades dels millors equips del territori, i enguany el guanyador ha estat el Barça, que es va desfer en la final del Lleida per 96-87.
2: Gràcies. Gràcies, Adrià, i del bàsquet a l'UQ.

0: Hey, en hoquei herba, ahir ja també es van definir els campionats de Catalunya, en aquest cas amb doble títol per al júnior. Sant Cugatenc, que va superar 3-2 a la final masculina a l'Atlètic Terrassa i 5-0 a la femenina a l'anfitrió d'aquesta competició, d'aquests campionats de Catalunya, el Club Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: El júnior aixeca la divisió d'honor femenina del campionat de Catalunya després de golejar el Club Egara en una final on les jugadores d'Andrew Wilson van pagar molt car els errors defensius, i és que el júnior va ser letal en atac. Un partit que amb els gols de Clara Pérez i de Maria Gestí posava el 0-2 en la primera part. A la segona, Mariona Serraima i Tere Lima posaven el 0-4 i novament un altre gol més de Maria Gestí posava el 0-5, que seria definitiu. Recordem que l'Atlètic Terrassa aconseguia la tercera posició després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa. I és que estem a pocs dies de començar la divisió d'honor masculina i femenina, que arrenca el proper cap de setmana, un primer aperitiu per començar a gaudir del hoquei català, que recordem que està en un grandíssim moment i que aquest estiu posava la cirereta al pastís amb una gran actuació de la selecció femenina de Carlos García Cuenca i també de la medalla de plata aconseguida per l'equip de Max Caldas, la selecció espanyola.

0: Gràcies, Miqui. Evidentment, seguirem aquest inici de Lliga a la divisió nord masculina i femenina aquest cap de setmana vinent d'hoquei herba, després de que el júnior, com dèiem, s'hagi proclamat campió de Catalunya, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Parlem ara de futbol sala. El Rubí, el Penya Esplugues i el Linyola han passat a la primera ronda de la Copa de la Reina, han superat aquesta primera ronda. Dissabte ja van guanyar les Espluguines, que recordem estan a primera divisió, superant l'Hospitalet, i el Linyola, desfensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí, el Laínco Rubí, que jugarà a la segona divisió, va batre per un clar 1-5 al Mataró. La crònica des de Ràdio Rubí, Siscolara García.
1: L'Esportiu Rubí és qui passa ronda en l'eliminatòria, la primera de Copa de la Reina, i davant del Mataró després de l'1-5 en contra disputat al Maresme, amb victòria rubinenca, sobretot gràcies a la teòrica superioritat tècnica i també a l'aspecte físic. Venien les nostres d'haver disputat la Copa Catalunya, la seva final, la qual cosa ja les tenia immerses en competició oficial. Començava, però, el Mataró posant-se per davant en el marcador amb l'1-0. La reacció va ser del conjunt que entrena el Manel Cintas amb l'1-1 i sobretot a la recta final de la primera meitat la clau amb una errada a la portera local, la seva expulsió i en superioritat numèrica l'Esportiu Rubí que feia l'1-2 amb l'1-3 just arrencada la segona meitat que es marcava el camí de la victòria. La recta final amb el conjunt mataroní arriscant traient a la portera, doncs van arribar la resta de gols fins tancar el marcador amb l'1-5 i passar ronda per mirar de repetir l'èxit que va viure l'Esportiu Rubí la passada temporada quan van arribar a la final a 8 de la qual se'n recorden. Escoltem el president David Parrilla.
2: Aconseguim passar la segona eliminatòria, que era important també per nosaltres, pues, tot i que la Holandia ja està molt canviada i és molt diferent, pues, poder fer una trajectòria dins la Copa de la Reina, que ja sabem de l'any passat que és una competició molt, molt maca.
1: La pròxima eliminatòria ja serà al novembre, la següent al febrer per mirar d'estar la final a 8 cap al mes de maig del 2027 per part d'un Esportiu Rubí femení que ja mira cap a l'arrencada el pròxim cap de setmana de la Lliga en Segona Nacional.

0: 6 minuts gairebé per dos quarts de dues. Parlem ara de motor, perquè, com us dèiem a l'inici, Marc Márquez va assolir una gran i treballada victòria a la cursa d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, superant el seu germà Àlex, que va acabar segon, i a Pedro Acosta, que va completar el podi, i amb aquest triomf, el gran dels Márquez, que ja és nou líder del Mundial, empatat, això sí, a punts amb Jorge Martín, però primer per tenir més victòries a la classificació. Evidentment, també seguirem aquest tram final del campionat del món de MotoGP. En aquest cas, amb ciclisme, Enric Mas, el mallorquí de 31 anys, va guanyar per primer cop la seva gran volta, en aquest cas la Vuelta a Espanya. A Johannes es van posar en aquesta etapa final, evidentment. La desafortunada retirada i caiguda de Tadej Pogačar, evidentment, va beneficiar el ciclista mallorquí per aconseguir el Dartà, per aconseguir el mallot vermell al final de la vuitena etapa, i ja no deixar-lo escapar, com deien, gran èxit per a Enric Mas. I acabem parlant de waterpolo, perquè, ho dèiem a l'inici, ahir el Barceloneta va guanyar la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva, després de superar per un ajustat 10-9 a la final al Sabadell, un Barceloneta que va anar de menys a més. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
1: Bon dia. Van suar els mariners, si bé és cert que aquest últim gol sabadellenc, obra d'un inspirat Rafa Vergara, va arribar sobre la botzina i ja sense opcions de forçar els penals. Sense el sancionat Axel Corres, el club va plantar cara durant tota la final i va començar amb un avantatge de 2 gols. El marcador al descans era d'empat a 4 gràcies a un penal transformat per Costa Averca. El Barceloneta va obrir escletxa de 3 al final del tercer quart, però Sergi Cabanes va retallar diferències fins al 8-7, faltant poc menys de 5 minuts. Tot i això, els mariners no es van deixar sorprendre i van signar a Montjuïc el seu 11è títol consecutiu. Ara l'equip d'Albert Espanyol ha entrat en setmana de Champions. Dijous viatja a Geòrgia per jugar entre divendres i diumenge la fase prèvia de la màxima competició continental.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sabies que...
3: Quan pensem en les formigues, solem imaginar insectes que només viuen uns quants mesos. Però això depèn molt del tipus de formiga i, sobretot, del paper que ocupa dins de la colònia. Les obreres acostumen a tenir una vida relativament curta, mentre que les reines poden arribar a viure més de dues dècades. En algunes espècies, una reina pot començar una colònia i continuar produint ous durant molts anys. Durant aquest temps, pot generar milers o fins i tot milions de descendents. El seu cos està especialitzat en la reproducció i no necessita sortir habitualment a buscar aliment ni exposar-se als mateixos perills que les obreres. El més sorprenent és que la longevitat d'aquestes reines és extraordinària comparada amb la mida del seu cos. En molts animals petits, el metabolisme elevat acostuma a anar associat amb vides relativament curtes, però les reines de determinades espècies de formigues semblen escapar d'aquesta regla. Els científics estudien aquests insectes perquè poden ajudar a entendre com funciona l'envelliment. Algunes reines mantenen durant molts anys unes funcions fisiològiques que en altres animals es deterioren molt més ràpidament.
4: El diccionari TermCat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
6: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 14 de setembre, inici de temporada a l'Enjoc Ràdio entre setmana, però amb la temporada esportiva ja començada en moltes competicions, és el cas del futbol. Avui ens posarem al dia amb la situació a aquestes alçades de les dues primeres categories estatals, tant masculina com femenina, pel que fa als equips catalans. Però també ha estat un cap de setmana en què ens hem definit moltes competicions catalanes, en aquest cas amb hoquei patins, per exemple, en les supercopes masculina i femenina, hoquei herba amb els campionats de Catalunya, també a la Copa Catalunya de Waterpolo i la Lliga Catalana ACB de bàsquet, disputada a Tarragona i guanyada ahir a la final amb el Barça en contra de l'Ilerna Lleida. Tot això i més avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant, amb gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golaç d'Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit cobra la sisena jornada intersemanal de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 9:45 de la nit.
0: Demà, evidentment, en farem la prèvia. Escoltarem Hansi Flick en directe i també escoltarem el més destacat del que ha donat de si la roda de premsa de Manolo González, que fa una estona que ha acabat. A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir l'equip Bas per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba a la zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona hem conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a l'Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que es jugui al Camp Nou, amb els dos precedents, amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina, debut amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, no va passar de l'empat a 1 a casa contra l'Unión de Tenerife. A la segona federació, on a Sant Adrià i Espanyol B són co-líders amb 2 victòries en 2 partits i també derrota de l'Europa al camp de l'Elx per 2-0.
0: A la segona divisió masculina, primera derrota ahir del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: Per cert, el Girona, que té més males notícies. Fa una estona ha confirmat la lesió de Brian Hill, muscular, lesió a l'isquiotibial, l'extrem de barbate que ja va haver de ser substituït en el primer quart d'hora de partit dissabte contra el Castelló. A la primera federació masculina, el Nàstic és tercer.
1: Els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta de la classificació. En canvi, el Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els sandarovencs sumen 3 punts, els graciencs només 1.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, l'Espanyol B i el Manresa encapçalen la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar el Calamoix Aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B 3-1 contra el Tudelano i empat sense gols del Barça Atlètic al camp del Logroño B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilerna Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador de la final amb 19 punts, 7 assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, jugadora del Saragossa, i la jugadora de l'Esparta Girona, Iana Martín, fitxatge d'aquest any, va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitè estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'l va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP.
1: El cerverí empata 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín, després d'imposar-se ahir al Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts de Márquez i Martín.
0: Bezzecchi que hi va caure. Per cert, en hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyen les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i sumar el primer títol de la Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes per 3-1.
0: I en hoquei herba, doble triomf del júnior al Campionat de Catalunya.
1: El club santcuatenc s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant a la final l'Atlètic Terrassa 3-2, i en categoria femenina, golejant contundentment 5-0 l'anfitrió, l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell per 10-9 en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, el Rubí, el Penyes Plugues i el Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: Per cert, el Ripollet també va caure eliminat, en aquest cas contra la Concòrdia. I un últim apunt en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Padel.
1: La reusenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-2, 6-0 a la final de Roland Garros contra Clàudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.

0: Dilluns 14 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2, Barça 4, una nova victòria del conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga i la sisena en total, comentant el de Champions contra el Feyenoord, que el manté líder en solitari a la competició domèstica amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat en l'estrena golejadora de Xavi Espart, que està tenint premi al seu gran rendiment com a titular a lateral esquerre. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat per part del Barça, la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal, el sisè a la Lliga, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat estatal, empatat amb Rafinha, amb Mbappé i amb Sergio Camello. I quan semblava que el partit estava més sentenciat, una errada en la sortida de pilota, precisament de Xavi Espart i Christensen, la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies i poc després el capità de Llevant, Roger Brugué, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3 en aquest punt, però entre Rodri i Olmo van calmar el partit, el van agafar les regnes i van, com dèiem, calmar la situació més enllà d'una arrencada genial de Karim Adeyemi que va sentenciar amb el 2-4 definitiu, amb un golaç. Escoltem l'entrenador Hansi Flick fent autocrítica en roda de premsa.
1: Sé que hi ha hagut molts partits al principi i que, com ja he dit, que no estem al màxim nivell en aquests moments. Sembla que sí, perquè els partits han estat, o sembla que han estat molt fàcils, però no han estat fàcils perquè hem hagut de jugar bé. Però al final hem de lluitar i, esclar, tira endavant. Aquests partits també ens ajudaran a millorar. És normal. Tenim situacions que hem de fer millor, molt millor, i li explicarem això a l'equip de cara al següent partit. Però al final estic content amb aquest resultat.
2: But at the end, with this result, I'm happy.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava també autocrític Pau Cubarsí, declaracions a TV3.
3: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
0: I un últim document sobre el partit d'ahir, en aquest cas també de Hansi Flick, reconeixent que està content amb l'inici de curs del seu equip, malgrat que encara hi ha moltes coses a millorar.
2: We are happy with this. Come on.
1: Estem contents amb això. Hem tingut un gran inici i és per celebrar-ho una mica. Sabem que tornem a jugar dimecres i després dissabte fora de casa. Però primer toca el de casa i en aquest partit tenim el focus posat.
2: But first we are playing at home and this is also our focus is on that.
0: El Barça, que, com dèiem, continua imparable, líder amb 15 de 15 en solitari, 21 gols a favor i 4 només en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butarque, al camp del Leganés, on hi juga aquest any com a local, com a mínim de moment, el Rayo Vallecano. Recordem que el Leganés és a segona. Serà demà a les 7 de la tarda aquest partit. Aquí a l'enjoc en farem la prèvia, evidentment, demà, escoltant la més destacada de la roda de premsa, que ha fet aquest mateix migdia fa una estona, Manolo González. I en categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació amb 6 punts de 9 possibles. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. Les badalonines van superar la indestructible defensa de 5 de l'Eibar en 4 gols, una primera part en què el Badalona va dominar el partit, però no va aconseguir traduir aquesta superioritat en cap diana. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester, el cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
5: La primera part ha estat molt important perquè durant la segona ens trobéssim les situacions i ens hem trobat. Jo al descans he remarcat a l'equip que estàvem fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya. I la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
4: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, la seva casa temporal durant aquests primers partits, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Ramon. 6 punts per al Badalona de 9 possibles, el Barça que n'ha sumat els 9, el CSKO líder, amb els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femení. L'Espanyol només n'ha sumat un aquest cap de setmana, de fet, contra l'Atlètic Club de Bilbao, i és a la zona baixa de la classificació. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada des del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. En parlava el tècnic Ferran Costa.
6: El missatge és clar, que no m'estava agradant la primera part. No per un tema de dinàmica de joc, o sigui, crec que ells no han estat capaços durant la primera part de superar la nostra pressió alta, que aconseguien tenir recuperacions a camp contrari, però hi ha coses que per mi són més importants. I ho he dit abans, els dies que no tinguem la capacitat de guanyar el partit, a Castelló vam poder guanyar el partit, no vam ser capaços, però no vam cometre cap errada i, per tant, vam puntuar al Molinón el mateix, i això és una cosa que per mi és molt important i la competitivitat va per davant.
0: Ferran Costa, que va fer 4 canvis només al descans, just a la sortida del descans, per redreçar una mica la situació. Tot i això, el Sabadell, que no va aconseguir remuntar, i es queda a mitja taula, 11, amb 8 punts. Un menys n'ha sumat el Girona, 7, després de caure dissabte 1-2 contra el Castelló. Girona, que ha confirmat fa una estona la mala notícia, la lesió dels isquiotibials muscular de Brian Hill. Veurem per quan en té l'extrem andalús. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només tenim un equip català, el Barça Atlètic, el filial blaugrana, que va empatar a 1 ahir contra l'Unió de Tenerife. A la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte aquest cap de setmana. Sí que vam tenir partits en presència catalana ahir, al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de la Unió Deportiva Logroñés. Idèntic resultat, 0-0 també entre el Terrassa i el Barbastre, a l'Olímpic de Terrassa, que va tancar ahir la jornada. D'altra banda, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra el Calamotxa, per mantenir-se co-líder, empatat amb el Manresa, 6-6, i triomfs també del Girona B, 3-1 contra el Tudelano, i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. La primera sortida i la primera victòria fora de casa. Olot FM, David Planella.
7: Primer desplaçament i primer triomf de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Roger Vidal van guanyar el camp del Nàxera després de remuntar un gol al conjunt de la Rioja, i ja tenen 4 punts de 6 possibles en 2 jornades. El tècnic es mostrava molt content per la victòria, no només pel que suposa, sinó perquè considerava que el seu equip se l'havia merescuda.
8: És molt important la victòria, però a més crec que la mereixíem. Jo crec que al llarg del partit, a part dels primers 15 minuts d'adaptació, l'Olot ha de ser capaç d'adaptar-se bé, de tenir aquell punt de pausa quan tocava. S'ha vist accentuat a la segona part fins al gol i després l'Olot ha tirat d'ofici i ha de ser capaç de mantenir el resultat.
7: El partit es va decidir a la recta final de la segona meitat, però la primera l'Olot ja havia anat de menys a més. Ocasions clares que no es van transformar en gol i que van obligar l'Olot a patir més del compte, sobretot quan el Nàxera va fer l'1-0. La clau en aquest context va ser empatar de seguida. Al cap de només un minut, Marc Mas va prolongar un servei de banda i Martí Soler va marcar l'1-1. Jordi Ortega i Mario Rodríguez, juntament amb Pol Ballester, que va aturar fins a 4 ocasions del Nàxera amb l'1-1 al marcador, van ser els màxims responsables de la victòria de l'Olot. Els dos jugadors van sortir des de la banqueta i es van entendre en l'acció de l'1-2 al minut 81. Ortega va fer una gran passada en profunditat i Mario va guanyar la cursa a l'últim defensor i va definir la perfecció. L'Olot es va defensar en els últims minuts amb molt d'ofici i va conservar una victòria que va acabar celebrant sota els aspersors de l'estadi de la Salera. Els jugadors es van trobar sense aigua al vestidor i van improvisar una dutxa ràpida a la mateixa gespa on minuts abans havien jugat el partit. Una imatge inèdita que va acabar sent simpàtica gràcies a la victòria.

0: Gràcies, David. Parlem ara de bàsquet. El nou Barça d'Alexander Sekulić va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Escoltem el tècnic eslové del Barça, Sekulić, en declaracions a TV3.
1: I never take any win for granted.
2: Mai dono per descomptada cap victòria, ni en aquest cas el triomf a la Lliga Catalana. I els dic el mateix als meus jugadors. Cal guanyar-se cada partit, cal guanyar-se la victòria. Nosaltres ens l'hem guanyat. Hem jugat amb intensitat contra grans equips, ben entrenats i amb jugadors extraordinaris. Hi ha moltes coses positives, però com he dit al descans, cometem massa errors. Crec que tenim prou temps per treballar-los, corregir-los i jugar un millor bàsquet, especialment en defensa.
0: El Barça, que es va classificar per aquesta final contra el Lleida, després superar la fase de grups tant a l'Andorra com al Manresa. El balanç d'aquesta Lliga Catalana per part del Manresa, pel conjunt del Bages, des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Tot i guanyar el Morabanc Andorra en el primer partit de la Lliga Catalana per 74-83, gràcies a una bona defensa col·lectiva del conjunt del Bages, els homes de Diego Campo van competir, però no van poder frenar les individualitats d'aquest nou Barça, confeccionat pel manresà Xevi Pujol. Diego Campo, entrenador del Quitzenàs a Manresa, feia balanç positiu d'aquesta Lliga Catalana, però destacava els aspectes que cal millorar ara que l'equip ja ha disputat 5 partits aquesta pretemporada.
4: Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón. Y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sinó és, bueno, jugar bien en pocos segundos.
3: Avui el Quitzenàs Manresa farà la presentació oficial de l'equip a la seu del seu patrocinador, la capital del Bages, i tancarà definitivament la pretemporada aquest proper divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda, quan s'enfrontarà l'Eima Corunya com a visitant al pavelló de Riazor.

0: Parlem ara d'hoquei patins. Mollerussa i Mataró han guanyat aquest cap de setmana, de fet ahir ho han fet, les Supercopes Catalanes en les finals disputades precisament a la capital del Pla d'Urgell. Totes dues es van poder seguir a la xarxa més ahir a la tarda. En categoria femenina, les mataronines van superar el Caldes per 3-1, mentre que en la masculina va ser el conjunt anfitrió, el Mollerussa, que va guanyar 3-0 al Ripoll. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Deixant la pretemporada de banda, sobre la pista es notava que hi havia un títol en joc. Els de Mollerussa van dominar la primera part, però va fallar l'efectivitat a porteria. La segona, en canvi, i una vegada van obrir el marcador, els del Pla d'Urgell van tenir més ritme, en pesos també, per l'afició local que veia com el seu equip podia sumar un nou títol després de la Lliga aconseguida l'any passat a Nacional Catalana. Primer va marcar Joan Marc Pujol, després en Joan Ramon Serret, i va sentenciar el seu germà, en Miquel Serret, a qui precisament podem escoltar.
2: Bé, doncs, primer de tot molt contents, no?, per haver aixecat aquest títol. Penso que era un títol que el nostre club mai havia aconseguit, i per tant doncs, aconseguir aquesta fita com l'any passat el campionat de Lliga, doncs és una mica més, no?, aixecar aquest títol és una mica més el premi de tota la feina ben feta l'any passat, i doncs bé, i més poder-ho fer a casa nostra, no?, poder jugar una final a la nostra pista, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Penso que és un dia molt bonic i que sempre recordarem. I del partit, doncs, una mica es va veure això, no?, que era una final, que havia un títol en joc.
1: Bones sensacions, doncs, pel Mollerussa una setmana abans del seu debut a l'Hockey Lliga Plata, on al primer maig visitaran el Manlleu.
0: Gràcies, Julen, i no deixem l'estic perquè ahir també es van definir els campionats de Catalunya d'hoquei herba, en aquest cas amb doble títol per al júnior santcugatenc, que va superar 5-0 a la final femenina al conjunt anfitrió d'aquests campionats de Catalunya, el club Egara, i 3-2 a un altre equip de Recenc, a la masculina, a l'Atlètic Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El júnior de Sant Cugat aconsegueix novament el títol de la divisió d'honor masculina després de guanyar a l'Atlètic Terrassa per 3-2, on els penals córner han estat, doncs, podríem dir, una part important per l'equip de Guille Carnicer. I és que el conjunt agarenc s'avançava al marcador i va saber gestionar aquest avantatge, però en poc més d'un parell de minuts va arribar la remuntada del conjunt de Guille Carnicer. A l'Atlètic tornava a empatar, però arribava un altre gol que deixava l'Atlètic Terrassa sense el somni de poder aconseguir aquesta competició. Com dèiem, el 13, Marc Albericio avançava als agarencs. Aleix Bozal capgira el marcador amb dos gols, al minut 41 i al minut 42. Xavi Castelló empatava novament el partit i Aleix Bozal, doncs, tornava a posar el 3-2, que seria definitiu en el partit pel tercer i quart lloc. El club Egara completava el podi després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa.

I abans d'acabar aquest primer enjoc de la temporada, en joc ràdio entre setmana, parlem de motor, perquè Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi de San Marino, de MotoGP, i es converteix en el nou líder del Mundial, empatat a 274 punts amb Jorge Martín, però amb més victòries i, per tant, de moment per davant. És la setena vegada que s'emporta la victòria aquest traçat a San Marino, el gran dels Márquez, i se situa en el primer lloc del campionat per primera vegada aquesta temporada. Recordem que és el vigent campió, va guanyar ja el curs passat, però aquest ha tingut diversos problemes, sobretot físics, amb diversos contratemps. El gran dels Márquez, que ha jugat bé les seves cartes en les primeres voltes, mentre que Bezzecchi l'ha entraït als nervis i ha comès un greu error que l'ha acabat per caure, en aquest cas el 12 revolt a la primera volta, una caiguda que el va obligar a abandonar. Bezzecchi és el tercer a la general per darrere de Márquez i de Jorge Martín. Ahir, després de Marc Márquez, van entrar Àlex Márquez, el seu germà, i Pedro Acosta. Això pel que fa al motor, també parlarem de l'enciclisme, perquè ahir va acabar la Vuelta a Espanya amb campionat per a Enric Mas, que compleix el seu somni i es proclama campió de la Vuelta. El ciclista mallorquí de 31 anys va guanyar per primer cop una gran volta, després d'aprofitar, evidentment, la desafortunada caiguda de Tadej Pogačar, que no va deixar escapar ja a partir de la vuitena etapa. Va ser líder amb el mallot vermell aquest ciclista mallorquí de 31 anys d'Artà, en aquest cas que va guanyar, com dèiem, la seva primera gran volta, la Vuelta

0: I tornant a les categories de les competicions de casa nostra, ahir es va determinar el guanyador de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo. En aquest cas va ser el Barceloneta qui va guanyar el seu 19è títol català. Després va sotmetre el Sabadell per un ajustat 10-9 a la final, a la piscina del Club Natació Montjuïc. Desena Copa Catalunya consecutiva per al Barceloneta i, com dèiem, 19è títol per al conjunt mariner. I en futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola van passar ahir la primera ronda, crec que passava, de fet, la primera ronda de la Copa de la Reina. Dissabte ja van guanyar les Espluguines superant a l'Hospitalet i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clar 1-5 al Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: Encara en la part final de la pretemporada, el primer equip femení del futsal Mataró ha disputat amb l'Esportiu Rubí una eliminatòria de la Copa de la Reina. En la primera ronda de la competició de Copa, el futsal Cartona Hispans ha quedat eliminat a partit únic davant d'un rival superior. El futsal ha començat molt bé el partit. Ben aviat, les mataronines s'han avançat al marcador amb gol de Leire. Pocs minuts després, el Rubí ha fet l'empat. Una acció concreta del primer temps ha marcat el conjunt del partit. Una targeta vermella interpretable a la portera del futsal, Ari, per fer mà fora de l'àrea, ha suposat l'expulsió de la jugadora i 2 minuts en inferioritat. El Cartona Hispans ha defensat el marcador amb una jugadora menys, però al tram final de la primera part, el Rubí ha aprofitat la superioritat per fer l'1-2, obra de la capitana Sandra Navarro. Durant la segona part ha seguit el domini visitant i al final, amb les locals carregades de faltes, ha arribat l'1-3 a favor, que trencava el partit. A partir d'aquí, el futsal ho han intentat de totes les maneres i el marcador final ha estat d'1-5.

I fins aquí aquest primer enjoc de la temporada. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 14 de setembre. Avui Ràdio Rubí ha començat nova temporada amb continguts i programes nous i amb els clàssics, com ara el magazín Rubí al dia, els esports o els serveis informatius, sense oblidar-nos dels programes dels col·laboradors. Una nova temporada que segurament estarà molt marcada per la política i eleccions municipals al mes de maig. I precisament avui hem comptat a Rubí al dia amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez, amb qui hem parlat de diversos temes. L'alcaldessa ha remarcat avui en aquesta entrevista que la venda del local dels antics cinemes a les Torres és una gran oportunitat, no només pel barri, sinó també per tota la ciutat, i a més, ha respost a les crítiques que ha fet Esquerra Republicana sobre, precisament, aquesta venda. I avui comencen les inscripcions per al nou curs del Servei Local de Català, que es poden fer en línia o bé també de forma presencial al Centre Cívic La Cruïlla des d'aquest divendres, des d'aquest dimecres, volíem dir, fins divendres. I el 21 de setembre el Rubí Forma ha organitzat la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què? Per ajudar els joves a buscar plaça en cas que s'hagin quedat sense. Pel que fa al temps, sol i calor, el que ens espera avui demà, amb un canvi de temps previst en principi per dimecres. Ens ho explica, com sempre, a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i, molt concretament, a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Entrem en matèria. El que dèiem, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha explicat avui que el pròxim 24 d'aquest mes de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes que es troba situat al barri de les Torres. Recordem que es tracta d'un gran espai de 1.900 metres quadrats i que disposa de vestíbul, per exemple, platea, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta pública amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros. De fet, l'Ajuntament de Rubí, si recordeu, va comprar aquests antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. Llavors, Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin això, de caràcter municipal, però que finalment doncs, no ha estat possible, tot plegat. Martínez ha afegit, en aquest sentit, que aquesta subhasta pública, aquesta venda, és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat.
3: Pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
1: Tot plegat emmarcat, a més, dins del projecte de transformació del barri de les Torres. Recordem també que el juliol el govern local presentava aquesta iniciativa que vol optar, a més, a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat. La idea principal del projecte és fer una transformació urbana, mediambiental i també socioeconòmica de la zona. L'alcaldessa ha parlat d'aquesta i d'altres qüestions, com també d'habitatge, en aquesta primera entrevista a Ràdio Rubí, en aquest primer dia de la nova programació de la emissora pública. Podeu veure l'entrevista sencera completa al nostre web a radiorubí.cat, però no deixem encara aquest tema perquè Esquerra ha criticat aquesta decisió del govern municipal de treure a subhasta al local antic dels cinemes del barri de les Torres. En una nota de premsa, els caps de l'oposició han qualificat la mesura d'incomprensible i han recordat que es va comprar el 2004 per gairebé el doble de preu. Robert Mas Elias, un dels regidors dels republicans al ple de Rubí, creu que l'equip de govern hauria d'oferir explicacions a la ciutadania sobre aquesta venda.
0: per nosaltres és incomprensible i creiem que el govern del PSC hauria de fer una explicació a la ciutadania del perquè d'aquest malbaratament, que per una qüestió de transparència dir, ho venem per això, per això i per això, i dir, doncs no s'hi ha fet res per la raó que sigui, perquè per nosaltres, com que és incomprensible, no li sabem trobar una raó, però ells deuen saber el perquè no hi han fet res durant 22 anys.
1: Doncs precisament l'alcaldessa, en aquesta entrevista que dèiem d'avui, ha respost a aquestes crítiques d'Esquerra que acabem d'escoltar. L'alcaldessa ha subratllat que una ciutat moderna com Rubí necessita decisions globals que el que facin és millorar els barris, però tot el municipi. De fet, li ha dit a Esquerra, bàsicament, que evolucioni. Escoltem-la.
3: Patrimoni, aviam, sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor... té un valor, pels que vam anar al cinema té un, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals.
1: Insistim, podeu escoltar l'entrevista sencera que li hem fet avui a l'alcaldessa a radiorubí.cat.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Passem a d'altres qüestions polítiques. Recordem que el passat divendres Rubí va celebrar la Diada, com sempre, amb l'ofrena floral a la plaça 11 de setembre. Aquesta plaça va acollir un any més la celebració al voltant de l'escultura d'Empeus, de l'artista rubinenca Pepa de Aro, que va comptar també amb les actuacions de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. En declaracions a aquesta casa, Ana Maria Martínez assegurava divendres que aquesta és una festa de convivència i, en referència als aldarulls que van ocórrer dijous 10 de setembre al Fossar de les Moreres de Barcelona, Martínez destacava la importància d'aquesta harmonia que sí es va veure divendres a la celebració rubinenca.
5: A mi m'agradaria que celebréssim la Diada i la Prediada com hem celebrat la Diada a la nostra ciutat. Convivim, som un país ric en la diversitat i tot el que vagi més enllà d'això per mi no té cabuda en una celebració d'una Diada Nacional.
1: Durant la celebració rubinenca, l'esbardançaire va interpretar el ball d'homenatge, la colla de geganters, el ball de lluïment de la geganta Paula, després també hi va haver concert de músiques populars catalanes i a més es va poder escoltar l'himne de Rubí a càrrec de la coral Unió Rubinenca. Finalment, els castellers de Rubí aixecaven el pilar d'homenatge paral·lel a la gran senyera exposada al mig de la plaça i la matinal acabava divendres amb una sardana d'exhibició a càrrec de l'Escola de Sardanes Flor de Neu. I avui, que com dèiem, Ràdio Rubí estrena temporada, doncs el Servei Local de Català també ha començat el període d'inscripcions de cara al pròxim curs 2026-2027. Ens ho explica la Belén Tierra, en aquest cas.
6: Els alumnes del darrer any tenen accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà el 16 de setembre, mentre que la resta de nivells seran els dies 17 i 18. El nivell C2 es matricularà el 21 de setembre exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla. Serà entre el 16 i el 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació podeu trucar al telèfon 637 38 97 64.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Rubí Forma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver deixat d'estudiar. L'organisme, de fet, ha programat per al 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què? Adreçada tant als joves com també a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de Formació Professional de Rubí Forma, Eva Poc, ha explicat avui que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional.
7: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
1: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles i en el cas dels cicles formatius, les matriculacions es poden mantenir fins a la primera setmana d'octubre i també hi ha places en alguns PFIs. La xerrada, de fet, servirà per donar a conèixer altres opcions, com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya i els serveis d'orientació que ofereixen diferents recursos municipals. La xerrada serà, com dèiem, el 21 de setembre a partir de les 6 de la tarda a l'Auditori del Rubí Forma i cal fer inscripció prèvia per qüestions d'aforament.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles de la ciutat. Això són 78 ajuts més que ara fa un any, que el setembre de 2025. Una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. Això a nivell de Rubí, perquè a nivell de tota la comarca s'han aprovat 21.049 ajuts de les més de 27.000 sol·licituds que van presentar les famílies vallesanes. Representa això un 5,4% més que ara fa un any. Per etapes a infantil i primària, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundària han estat 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que cada curs pugen aquestes sol·licituds i també aquestes beques en el cas de la secundària. Les beques menjador del Consell Comarcal tenen dos tipus de cobertura, per una banda el 100% i per l'altra entre el 50 i el 70%. Cal destacar que en aquestes darreres beques, que són parcials, l'Ajuntament de Rubí les complementa amb recursos propis per tal de cobrir el cost total. Doncs bé, segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% representen ja una miqueta més del 64% del total. En aquest cas, han crescut un 21,7% respecte l'any passat. I finalment, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha assignat plaça del Servei de Transport Escolar a 1.315 alumnes vallesans. En el cas de Rubí, els dos centres educatius que es beneficien d'aquest tipus d'ajudes econòmiques són, per una banda, l'Escola Joan Maragall i, per l'altra, l'Institut J.B. Foix. I parlant d'ajudes, avui també l'Ajuntament de Rubí obre el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la Borsa de Lloguer Social. Ens explica, en aquest cas, la nostra companya, la Mariona Jerez.
8: Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de 30.271 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. Com cada curs, la mesura busca mobilitzar pisos buits per ampliar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat. A més, incloure un habitatge a la borsa ofereix bonificacions de fins al 95% de l'IBI i assegurances. La sol·licitud es pot fer per la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

Doncs res més per ara. Torna la informació local, com sempre, als butlletins horaris, també a radiorubi.cat i també a les nostres xarxes socials. I ara us deixem amb tota la informació esportiva de la nostra ciutat, amb el Siscolara García. Molt bona tarda.

0: Definida, finiquitada, por decir algo, en la cubierta del CAPMIR, que da un servicio importante a la entidad y al que quiera participar, porque ahora tenemos una cubierta que ya no están a la intemperie, los chicos y las chicas. La pista anexa del GAER. El GAER, bueno, hemos hecho que ya están finalizados. ¿En proyecto de futuro? Bueno, pues hay algún proyectito por aquí, como la Unión Esportiva Rubí, algo de Olympique de Canfachó, siempre ampliación de mejoras, evidentemente, porque ellos ya tenían su instalación, pero sí es verdad que como pasa el tiempo, pues todo se va quedando obsoleto y vamos intentando mejorando. Este es el futuro que tenemos. Estamos en el proyecto también del Hockey en Patins. Y bueno, vamos a seguir creciendo, no tenga ninguna duda.
1: Sí, claro, es que es aquello de que unas cosas se acaban para empezar otras, porque propuestas que eran muy importantes ya se han finalizado. Ahora pensamos en patins, pensamos en sobre todo una cuestión que es importante, como es la mejora de esas otras instalaciones. Pero en la ciudad siempre ha quedado o está ese remanente de ese posible nuevo pabellón, ese tema al final, no sé si hay algo, si no hay nada.
0: Ilusión hay, que es lo más importante, ilusión y ganas. Bueno, al final todo lo dice los presupuestos, evidentemente, pero objetivo de intentar mejorar siempre la estructura deportiva, evidentemente si crecemos en chicos y chicas en deporte tenemos que crecer en instalaciones. Bueno, el tiempo lo dirá.
1: Es cierto que eso, el detallito del cambio de Can Rosés, parece que no, pero va a ser importante porque va a permitir más actividad para lo que estaba pensado el municipal de Can Rosés tras la marcha del GAE.
0: Por supuesto, porque fíjate, aunque sea un pequeño matiz que la gente no lo pueda contemplar o no se pueda dar cuenta, el balonmano ya puede jugar a pista completa, el fútbol sala puede jugar a pista completa, el vóley hemos hecho 3 pistas laterales, que antes tenían 2. Bueno, pues ganamos en muchos recursos para que nuestros chicos y chicas hagan el deporte que se merecen y con la amplitud que se merecen, ¿no?
1: Con un detalle en estas finalizaciones, que el campo del 20 también nos lleva al municipal de Can Rosés, el número 2, el de la pista de atletismo. Y estos céspedes, sobre todo allí arriba, se necesitaba, aunque el del 20 era más previsible porque había el cambio de toda la instalación, ¿no?
0: Sí, eran necesarios en los dos sitios, tanto en la pista de atletismo como en el campo del 20. Intentamos hacer, ya que estábamos en obras en uno, pues mira, hacemos un pack y el campo, es verdad que el césped de la pista de atletismo estaba muy desgastado, con muchos fallos, el del 25 estaba ya también deteriorado, y ya que estábamos metidos en obras, pues al final se decide hacer una mejora, no para decirnos vamos a olvidarnos del campo 15 años, porque no es así, no te olvidas 15 años, pero sí es verdad que hacer una mejora importante para que a los chicos y las chicas hagan la práctica del deporte que realmente disfruten de ella, ¿no? Que no sufran mucho, porque sí es verdad que estaba muy deteriorado.
1: Porque sobre todo, desde la regiduría, evidentemente, desde el ayuntamiento, en lo que se trabaja es en que haya la opción de que todos los rubinenses, incluso algunos que puedan venir de fuera, pues practiquen el deporte, que al fin y al cabo es lo que se pretende, a través de las instalaciones, que son las dos partes que vosotros podéis trabajar mejor.
0: Sí, sí, sí, sí. Nosotros, yo, si hay algo que estoy contento y orgulloso, es el crecimiento. Sabes que a título personal te lo digo muchas veces, el crecimiento que hemos tenido en tan poco espacio de tiempo. Eso quiere decir que la ciudad está viva. La ciudad hace mucho deporte, pero ya no solo en las instalaciones. Te vas al Torrent de Salous y te encuentras cientos de personas por las mañanas caminando, no sé, corriendo. Tenemos los juegos de equipos de salud, que tenemos 12 en la ciudad, y es raro el que no esté ocupado siempre. Y claro, para eso, quiero decir que la gente en la actividad deportiva hace mucho hincapié, que por cierto también es salud, que es lo más importante. Y yo para eso estoy muy contento, de verdad.
1: Te lo decía porque evidentemente también quiero tratar con un hombre del deporte como es Juan López, más allá de que seas el regidor, está la parte deportiva. Vaya añito, como hemos arrancado con ese fútbol sala y ese espectáculo que vivimos, con lo que se nos viene, en patins, con esa presentación del waterpolo a nivel nacional que va a tener lugar en nuestra ciudad, con otra parte que a ti no te incide, pero que ha sido la irrupción de nuevo del casino, pero que el deporte, pues mira, va a tener también poder proyectarlo un poco, ¿no?
0: Bueno, claro, por supuesto, lo del fútbol sala es un éxito. El otro día, hablando allí in situ en las pistas con David Parrilla, me decía: Juan, Es que hemos hecho historia, tener masculino y femenino dentro de la final de la Copa Cataluña. Y es verdad, es que es cierto. Vuelvo a decir, la mejora está ahí. Trabajamos por el futuro del deporte de la ciudad. Y bueno, estamos trabajando ya cositas para antes de abril. Quiero decir que esto no para.
1: No para nunca, sin duda alguna, y por suerte, ¿eh? Porque empezamos temporada, supongo que ahora a seguir, ¿no? Como siempre, fútbol, Liga Elite, Primera Catalana con el Juventud 25 de septiembre, en definitiva, que como siempre, más allá de lo que pueda pasar, sobre todo que se disfrute el deporte en nuestra ciudad, ¿no?
0: Sí, sí, sí, es verdad que el deporte en la ciudad está muy activo. El fútbol, evidentemente, son donde más licencias hay. ¿Pero por qué? Porque la formación ya, si miras por equipo, son 11 por equipo, que en total serían unos 20, 25 jugadores de plantilla por equipo. Claro, ten en cuenta que tanto Juventud 25 de septiembre, Olímpica Anfachón, Unión Esportiva Rubí, Peña Blaugrana, el que menos equipos tiene, tiene 25-30. Y es una masa importante. Hablamos de más de 13.000 fichas federativas, sin contar escolares, más el Sport para Tothom. Bueno, son cifras para empezar a mirar al futuro, ¿eh?
1: Cifras muy interesantes que provocan mucho trabajo, ¿no? De ese equipo, amplio equipo de deportes, que me gusta mucho la capacidad que tienes para poderlos destacar, ¿no? Porque son mucha gente que trabaja para el deporte dentro del ayuntamiento.
0: Bueno, por supuesto, orgulloso y muy agradecido de ellos. Yo al final soy el regidor de deportes, con orgullo lo llevo. Pero el trabajo es de ellos. Los técnicos se desviven, los veo la implicación que tienen, hacemos cualquier cosa, les da igual que sea lunes que domingo, no fallan nunca, y para mí eso es muy importante, que estén trabajando al servicio de la ciudad.
1: Pues. Muy bien, bueno, pues Juan, a nivel deportivo empezamos temporada, a nivel político que influye un poco, es como una especie de inicio de pretemporada hasta que llegue la decisión final que será para mayo del próximo año. Aquí estaremos y deseamos toda la suerte del mundo al deporte rubinense, porque de esa manera será pues un éxito de la ciudad, ¿no?
0: Sí, bueno, empieza una etapa, como bien dices, hasta mayo. Esto es una carrera de fondo, no es a corto plazo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a estar ahí. Estoy muy contento, muy agradecido de este equipo de gobierno, de mis compañeros, por supuesto, de la alcaldesa, la confianza que me ha dado. Y ahí estaremos.
1: Gracias, Juan.
0: A vosotros, muchas gracias.
2: A la nostra pàgina web, que podeu trobar ja aquesta entrevista. A
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
2: Vinga, som-hi, continuem. Parlem ara de futbol i del final de pretemporada d'Unió Esportiva Rubí, Olímpic de Can Fatjó, Juventut 25 de septiembre, els tres primers equips de Lliga Elite, Primera Catalana i Segona Catalana, que ja miren cap al cap de setmana amb l'arrencada de la competició oficial, una Unió Esportiva Rubí que visitarà diumenge a les 5 de la tarda al Viladecans, amb el qual ens entrenarem en la peu de camp els directes del cap de setmana en aquesta casa, 5 minuts abans de les 5 de la tarda. Arrencada oficial de l'equip que entrena el Blai Martí, que ha tingut una pretemporada llarga. Començaven el 10 d'agost, déu-n'hi-do, amb un total de 8 partits i l'últim amb derrota, Sant Cugat. El passat dissabte venien de guanyar dijous a la nit al terreny de joc del Parets, però sobretot moltes proves i ara arriba el moment clau per a l'equip, que li ha faltat una mica de gol, però al cap i a la fi són proves. El que arriba ara és la clau, com és la competició oficial en Lliga Elite, tres quarts del mateix, tot i que en el seu cas amb bons resultats, perquè no han perdut amb doncs, tres empats i dues victòries al Juventud 25 de septembre, que en Primera Catalana s'estrenarà a casa diumenge vinent davant del Balaguer. Bon camí del nou projecte amb el Dani, amb el Santi Fernández al capdavant del mateix, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó i amb Richard Jiménez a Segona Catalana ha començat amb alguns dubtes més, amb dues derrotes i dos empats en els amistosos, que són proves. L'equip s'està conformant de cara a mirar d'estar a la part alta de la classificació al grup 4 d'aquesta Segona Catalana. Futbol masculí enceten a casa també el seu camí davant del Navàs dissabte a les 4 de la tarda. Avui, recordin, s'estrena la gespa al municipal de Can Rosés, pista d'atletisme. La penya blaugrana comença a treballar. Demà mirarem de parlar una mica més en profunditat d'una dada també important per a la nostra ciutat.
6: A Ràdio Rubí, Esports 99.7
3: FM.
2: Apa, tu, primer programa liquidat. Rebeu una salutació del David Burillo i d'un servidor, Sisko Lara García.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts, a 2:45.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
14: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
9: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
14: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
15: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
3: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, Psicologia o Infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
16: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
17: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'he servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
18: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
16: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
19: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza
11: la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
21: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
20: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
22: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
20: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla B o continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
24: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan B hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
23: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba havent tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
25: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
26: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
27: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
26: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
0: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer del bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer del bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies, com la B-15, la 7 i la 67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop, també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
4: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
2: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
10: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
5: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
3: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i ja tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
5: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
6: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
9: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
6: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
13: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
12: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
14: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
15: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
14: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
11: és molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
14: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
16: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
17: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
16: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
14: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
7: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Radio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
3: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
1: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
5: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Toni, ja ho tenim tot a punt?
7: Jo sí.
6: Els micros?
7: Preparats.
6: Les notícies?
7: També.
6: I tu?
7: Jo què?
6: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
7: Home, ja era hora que em presentessis.
6: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
7: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
6: I tot allò que passa, Rubí?
7: Durant 3 hores.
6: De 9 a 12 del migdia.
7: Així que ja ho saps.
6: Tornem.
7: Torna al Rubí al dia.
8: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
6: Per saber què passa, per entendre què passa.
9: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
10: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
11: Clàssics, hits, dance, urban,
12: fórmula Rubí.

0: però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar en aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs bé, li van donar un premi a l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
1: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè, clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc. No? Potser l'aritmètica li costa més i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució

0: matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors et trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
1: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, eh? La millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, eh? Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit. Clar que sí. Hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques. I això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
2: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no? Deies?
2: S'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
1: Si se'ls dona prou importància.
0: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. quan... Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la... No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a

0: 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
1: mica en mica,
0: a vegades no homogeni. En mica en mica, no?
1: Anton,
0: i llavors què passa?
1: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
1: I ens quedem
0: jo
1: a darrere.
0: Tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
1: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler.
1: Doncs...
0: vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
1: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, això si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil.
1: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
1: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
1: Vinga.
0: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € el quilo i mig de sardines?
1: Doncs
0: ho repeteixo?
1: Sí, vinga, digues.
0: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € el quilo i mig de sardines?
1: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de La Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
4: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
5: Lo carriler de la cava fa uns quants anys...
1: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
5: sempre me'n recordaré.
1: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
6: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
1: I de la Nerea Alzo, què n'hauríem de saber?
6: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
1: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo Carrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
6: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
7: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
1: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
6: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
7: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
1: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
6: Sí, és clar, és que el carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
1: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
6: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
1: Déu-n'hi-do.
7: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, clar, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li diia a mon pare: t'imagines que ara tu que sé lo carrilet? De broma, no? I se'n rien molt los dos. De dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de sobte, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
1: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
6: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
7: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades li canto el carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
1: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la cava és cançó popular nivell premium, eh?
6: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
7: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre el carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
1: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
6: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
7: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a aquells grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
1: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del carriler.
6: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que et dic 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Almacelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la Sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec... vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de les dues persones o així, els diuen Ricardown, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardown. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, potser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar a tu, jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi, per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no?, com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar. Des del primer dia jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar. I merci, per favor, o saps? Com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també. I amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més a més, les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això... pensen que és zarandeado de de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar, tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: les, no li treien.
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i sel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, sel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho feia amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot, diguéssim, no? I escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí, en Barcelona, que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble estava molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic, com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no?, o que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
2: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
10: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
11: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Nutrició amb Laura Crosas.
14: El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada. El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas, per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticeae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada, són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune, que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament una dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeldre, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que continguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta, tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa amb o sense alcohol, llevats, germen i segó de blat, i també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fet amb seitar o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segell de l'espiga barrada i evitar els productes a granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important si segueixes una dieta sense gluten és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui a Ràdio Rubí que el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros.
2: Es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
1: La primera edil ha parlat d'aquesta i altres qüestions rubinenques en la primera entrevista a Ràdio Rubí aquest primer dia de la programació de l'emissora pública. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web radiorubí.cat. El Servei Rubiforma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. Així, l'organisme ha programat pel 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant a joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de la Formació Professional, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional.
3: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional, i per altra banda han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
1: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles, tot i que aquesta xerrada també servirà per donar a conèixer opcions com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els diferents serveis d'orientació.
4: En esports, els equips de futbol miren ja cap al pròxim cap de setmana, quan comencen les competicions oficials, les lligues, després d'haver tancat la pretemporada en aquest passat dissabte i diumenge. I pel que fa al regidor d'esports, Juan López, ha assegurat que, en cas que l'alcaldessa Ana Maria Martínez així ho consideri, continuaria formant part del seu equip de cara a les eleccions de l'Ajuntament, que tindran lloc el mes de maig del pròxim any. Amb Juan López hem revisat l'actual situació de l'esport rubinenc en una entrevista que podeu trobar a www.radiorubi.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.

0: de Plataforma Transformem l'Autopista per reivindicar un canvi i una nova mobilitat per la C31. Aquesta acció forma part de les activitats programades a Badalona dins la Setmana Europea de la Mobilitat.
1: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
2: Bona tarda. Zeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de Zeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. I diumenge, la 7a cursa de trastos de Castellà va omplir el carrer Sant Llorenç i el carrer Major. Aquest és sempre un dels actes més esperats de la Festa Major, on l'emoció de la velocitat i la gresca dels participants sempre deixen a tothom satisfet. L'Altimira Racing Team va guanyar per segona edició consecutiva amb un temps de 50,02 segons i es queda només 4 del rècord de fa més de 2 dècades. L'equip jubilat Teams i la Bengala van completar el podi en un espectacle que va durar gairebé 2 hores. Camions de bombers, coets amb foc real, banyeres, botigues de sushi, vaixells, trikes o autobusos van fer gaudir d'allò més la gran multitud que va voler presenciar aquest esdeveniment que va recuperar-se l'any passat després de 8 anys sense celebrar-se i que una vegada més s'ha demostrat ser dels preferits dels castellarencs. Avui al vespre es posarà el punt final de la Festa Major 2026 amb el Castell de Focs.
1: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabo. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial de 1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que la subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per la ciutat. Tot plegat emmarcat, a més, en el projecte de transformació del barri de les Torres. És un projecte que, al mes de juliol, el govern local va presentar i que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat.
1: Gràcies, Mariona. I ara acabarem revisant l'actualitat de Sant Cugat. Pau Vázquez, bona tarda.
6: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja prepara l'edició del 2027, que se celebrarà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i es mantindrà el sistema per colles amb un termini fins al 10 d'octubre. Si hi ha més demanda que places, es farà un sorteig, que és el que ha passat en els darrers anys. La comissió afronta una festa que no ha deixat de créixer. L'any passat es van inscriure 992 balladors i prop de 800 van acabar participant en la ballada. De cara al 2027, l'organització reformularà les cercaviles per facilitar-ne la gestió i reforçarà el control d'assistència als assajos obligatoris. Les absències, fins i tot, podran comportar la substitució d'un quadro. Els assajos començaran el 19 d'octubre, mentre que els obligatoris arrencaran el 21 de desembre. La comissió també fa una crida a voluntaris per ajudar en l'organització del carnaval.
7: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Des del 2023, la Generalitat ofereix a les famílies que ho sol·liciten una ajuda econòmica en forma de dos vals de 30 euros que es poden bescanviar per material escolar. La despesa en aquestes compres ha augmentat aquest any un 15% respecte a l'any passat i arriben als prop de 700 euros per les escoles públiques i els 800 per les concertades. Catalunya, juntament amb el País Basc, Madrid i Cantàbria, són les comunitats autònomes on més cara és la tornada a l'escola, el que fa d'aquests vals una bonificació necessària. Però com estan funcionant? Doncs per saber-ho anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. En parlem amb l'Enric Pallarès, propietari de la llibreria El Racó del Llibre. Bona tarda, Enric. Primer de tot, heu notat que s'utilitzin aquests vals escolars a la vostra botiga?
2: Sí, sí que s'utilitzen, a veure, una mica. s'utilitzen, sí.
1: I quan porteu sent un establiment que recull aquests vals, per dir-ho així, que els ves canvia?
2: Nosaltres des del primer any, jo crec que ara ja deu ser... Ja deu fer... No, jo crec que ara...

0: arriba molt poc. Arriba una part, però molt poc.
1: I com està
0: per
1: el nivell?
0: Per diverses raons.
1: Ah, quines són aquestes raons? O sigui,
0: sí, no.
1: Podeu assenyalar-les una mica?
0: Sí, sí, sí. És a dir, que tot i que la filosofia del Val Escolar i les campanyes que fa el Gremi de Llibreters i fins i tot el Departament, la Generalitat i tal, organitza, qui ho subvenciona, vaja, qui ho dona. La idea és de que vagi al faci servir al públic final. Doncs a l'hora de la veritat no és així, perquè la gran majoria del llibre de text, dels llibres, i fins i tot ara del material escolar també, se centralitza i es compra de manera centralitzada a través de les escoles o de les associacions de pares, i normalment, com a mínim aquí a Rubí, que és el que jo conec, no es compren a les llibreries de la població, sinó que es compra directament a grans distribuïdores, plataformes i editorials directament, de manera que els hi surt més barat i aleshores els hi surt més econòmic, entenc, però és clar, llavors fa doncs que es desvirtua, diguéssim, l'avantatge de que el Val Escolar aquest sigui un incentiu per la venda a les llibreries.
1: Llavors, hi ha algun benefici a ser un establiment adherit a la campanya del Val Escolar, o simplement esteu veient com els vals escolars es gasten en altres llocs i vosaltres no esteu guanyant res?
0: A veure, evidentment, nosaltres i estem contents perquè hi ha clients nostres i hi ha gent doncs que ens compra, ens el venen a gastar a la nostra llibreria, això està clar, però em refereixo que, així com per exemple el primer any, que era el primer any, es va notar moltíssim perquè va sortir molt tard i el que són les escoles i les plataformes de venda així directament no estaven organitzades i no ho van poder oferir per les compres així grans, conjuntes, i aquell primer any es va notar molt, després ha anat baixant molt. I ara, els últims 2 o 3 anys, doncs, la incidència és menor. Com també la incidència és menor, això va lligat a que la venda de llibres de text, que és el que deia, en aquí Rubí en concret, a la nostra llibreria, ens ha baixat moltíssim. Per nosaltres és una campanya, ara en aquests moments, doncs, molt complementària. Vull dir, la gran majoria es venen directament a les escoles, des de les escoles, o a través, les escoles els donen, diguéssim, els adrecen a editorials directament o a plataforma, sigui amb llibre nou o sigui amb llibre de tipus així reutilitzat, perquè hi ha també la fórmula aquesta del llibre reutilitzat, que el que fas és que pagues com un lloguer, diguéssim, perquè el tens durant l'any, però després a final de curs el llibre l'has de tornar, no? I aleshores, clar, et costa més barat, evidentment, que un llibre nou. En aquest sentit, com que ens ha baixat tant els últims anys la venda de llibre de text, ens ha baixat també el consum de vals escolars. Però sí que ens interessa i, diguéssim, és una campanya que valorem, això està clar.
1: I, bueno, de cara a l'entrada a l'escola, jo entenc que a la vostra botiga, al Racó del Llibre, teniu els llibres de text, però també teniu, per exemple, agendes, llibretes, altres materials. Quin és el material que és més car, o que potser la gent s'hi deixa més diners o més vals escolars en aconseguir?
0: Bueno, generalment, si han de comprar alguns llibres de text, vull dir que hi ha gent que sí que encara en compren, o ens els compren a nosaltres en lloc d'altres

0: mitjans, aquest seria la part més important. També és veritat que hi ha gent que, com que el val escolar doncs, no el necessita o no l'utilitza per comprar llibres, perquè són escoles doncs, que pel seu sistema de treball utilitzen pocs llibres o utilitzen més llicències digitals, etc., doncs que es compren, utilitzen el val escolar per comprar llibres de lectura i alguna cosa de material. Aleshores, clar, això depèn una miqueta del client tria. El més car, el més car potser són els llibres, però el material escolar depèn de què també, déu-n'hi-do el car que és, tot i que no s'ha pujat en els últims anys.
1: I les famílies que han rebut aquest val escolar, quines són les instruccions d'ús o com s'utilitzen quan van a la vostra botiga? Perquè entenc que ara aquest any ha sigut digital.
0: Sí, però nosaltres no hem tingut cap problema. És a dir, que l'utilització, el mecanisme per fer-lo efectiu està molt ben dissenyat i per nosaltres ens el paguen, diguéssim, nosaltres el que sí que hem de fer doncs és des de l'aplicació penjar el que és la compra i el i tal, i a nosaltres ens paguen, ho cobrem al cap de 2 o 3 dies, vull dir que en aquest sentit és molt ràpid, jo penso que es fa bé en general, és molt segur, i sí que és veritat que de vegades hem d'ajudar en algun client perquè doncs, no ha pogut baixar-se el val o el que sigui, i bé, doncs amb el número d'identificació i un PIN i tal, hi ha unes instruccions que es fan de manera, bueno, és un procés, però que és relativament fàcil.
1: I tu, com a botiguer, com a llibreter, que pots veure el preu al que estan pues, tot aquest material escolar, creus que els 60 euros dels vals escolars realment són suficients i ajuden aquestes famílies?
0: Jo crec que sí. Això, és clar, va també molt en... És molt... Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen, encara utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots que poden sortir doncs, car, per 300 o 400 euros. Aquests, ja et dic, la majoria no els venem nosaltres, eh? Si jo els 300 euros posem per cas, doncs, un val de 60 euros és un 20%, però en canvi hi ha altres centres doncs, que utilitzen menys llibres de paper i aleshores, doncs, clar, doncs, si el lot els val en lloc de 300 o 400 euros els val 150 o 200, doncs llavors, clar, la proporció del val escolar és bastant més important. Jo penso que s'ha de veure com una ajuda, i, esclar, evidentment no és allò la gratuïtat dels llibres de text, però és una ajuda, no? També és veritat que no ha augmentat, no? Vull dir que ara es va posar el val escolar són 60 euros des del seu inici.
1: I hi ha algun producte que així, de cara a les famílies que ara han començat amb l'escola, hi ha algun producte que es tendeixin a oblidar les famílies i vinguin a comprar a l'últim minut?
0: Bé, això depèn una mica... La gent normalment és bastant previsora i nosaltres, ja et dic, sobretot venem llibres, vull dir que material escolar tenim una mica, però tampoc no tenim el que és la motxilla o el que és les coses així, doncs, de més voluminoses, això no en tenim. Els llibres, doncs, sempre hi ha gent, doncs, que van amb molta antelació i algú, doncs, que pel que sigui, perquè fa les vacances tard, perquè ha hagut de canviar de centre, pel que sigui, doncs, van més a última hora. També és veritat que nosaltres, sobretot també els que venem, per exemple, doncs de vegades són lots de llibres d'alumnes que necessiten, per exemple, una adaptació curricular diferent, que aleshores no són els llibres que compren la resta d'alumnes de la classe, no? Perquè tenen alguna necessitat especial, i aleshores doncs, aquests normalment, de vegades el centre els hi diu més tard els llibres que han de comprar, i normalment no el poden comprar en les plataformes que comentava abans, i que aquestes plataformes, la seva venda gran, ja les han fet en els mesos de juliol i agost, i aleshores aquests sí que els venem nosaltres, perquè són molt més especialitzats, no? Per, no sé, per posar-te un exemple, potser per un alumne de cinquè de primària, doncs si necessita una adaptació, doncs necessitarà potser doncs, algun llibre de quart o algun llibre complementari que no és el mateix que utilitzen la resta d'alumnes i tal, no? I aquests lots sí que van molt més tard, però bueno, no passa res, es resol en uns quants dies de temps i ja està.
1: I així, per acabar, última pregunta. El val escolar, quin futur li veus? Creus que seguirà, que potser s'hauria d'augmentar la quantitat o per contrari, que s'haurien de fer canvis perquè beneficiessin més els comerços locals?
0: Home, jo crec que si realment nosaltres, des del Gremi de Llibreters, nosaltres estem molt implicats amb el Gremi de Llibreters i des del Gremi s'està continuament conversant amb les administracions, amb Generalitat, en aquest cas, intentar que això incideixi més en les llibreries locals i en les llibreries, en les grans editorials i grans plataformes. No sé si és fàcil de controlar, de fer canvis, del que sigui. En tot cas, nosaltres creiem que s'hauria de canviar en aquest sentit. Vull dir, jo ara et comentaré per Nadal, que hi ha l'Ajuntament, ja fa uns quants anys, no sé si aquest any ho faran també, que fa uns quants anys fa una campanya en què dona una mena de vals, diguéssim, vals de comerç, per gastar a les botigues de Rubí, no? Perquè és normal doncs, que si ho dona l'Ajuntament, no? És una subvenció de l'Ajuntament de Rubí, es gastin a les botigues de Rubí. Doncs jo penso que... I si vas a fora de Rubí no ho pots gastar. Vull dir que una mica... jo penso que la filosofia hauria de ser aquesta. Per, no? Doncs que el val escolar es pogués gastar, els alumnes de Rubí s'ho poguessin gastar a les botigues dels comerços de Rubí. Mhm. És a plataformes i a grans editorials que moltes vegades pues, estem alimentant doncs, unes grans macroempreses que la majoria de vegades no tenen ni les seus socials aquí a l'Estat ni a l'Estat, vull dir. Això és una miqueta el mateix de sempre que diem.
1: Vale, pues moltíssimes gràcies, Enric. I, bueno, vale. Que passis pues molt vinga. Bon dia.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a la Mariona, també a l'Enric, per aquest tema que ens ha portat avui a la ciutat de Rubí. El Connectats continua, ara amb més continguts.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Professionals i amants de l'art participen en la 41a Mostra d'Art de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que es fa motiu de la Festa Major. Volem saber com es presenta aquesta nova edició i per això avui hem convidat la Neus José, que és presidenta de l'associació. Neus, què tal? Benvinguda.
1: Benvinguda, gràcies. Bona tarda.
0: Divendres 18 és el dia de la inauguració, a 6:45 de la tarda, a la seu de l'entitat, oi?
1: Això mateix.
0: Sí? Uh-huh. A la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, número 18, uh-huh. O sigui, el rovell de l'ou de Valldoreix. Ho teniu tot a punt ja o què?
1: Tot a punt. Avui és l'últim dia ja de recollida d'obres, que acaba a les 7. Tenim ja uns 60 expositors i bueno, tot el vermut ja comprat a punt, tot a punt, una mica de música en directe i a fer veïnatge.
0: Així ja tot resolt, no? Només esperant tot que arribi el dia de la inauguració.
1: Que arribi i que passi.
0: I que passi, però i us posareu a pensar a la següent.
1: Això mateix, no? sempre ens solapem, és el que té les associacions.
0: Escolta'm una cosa, expliquem en què consisteix exactament aquesta mostra, una mostra que inclou pintura i escultura. Uh-huh. Com va?
1: Doncs això és una mostra, mira, al principi fa anys hi havia dues mostres, una que era professional i una que era amateur, i llavors, clar, si fas dos mostres, tens que tenir molt delimitat qui és qui és professional i qui no. I per això has de tenir doncs, un jurat professional que decideixi qui és qui. Llavors, al final, vam fer una i hem com barrejat tot, no? Al final, la idea és que és fer veïnatge. Llavors, tu siguis professional o siguis no professional, la idea és que portis la teva obra i participis. O sigui, al final és fer com una mica de poble, més que l'obra en si.
0: O sigui que us trobàveu amb un dilema, no?, a l'hora de decidir a veure qui és professional, no?
1: Sí, i després hi ha aquests piques d'una...
0: I que ningú no s'enfadi.
1: Exacte, és complicat.
0: Clar, perquè ser professional del món de l'art és complicat, no? Coneixem grans noms,
1: sí.
0: Però i el que s'hi dedica des de fa anys per afició, potser també comercialitza alguna de les seves obres... però no pot viure d'això.
1: Clar, hi ha com un limbo allà enmig que dius on col·loco aquest, on col·loco aquell. Sí que hi ha persones professionals que s'han ofert a dir fem un jurat i fem-ho bé, fem dues obres, però clar, això crea una logística i un d'allò important. Nosaltres al final el que volem fer és això, és veïnatge, els professionals o no professionals s'ajunten tots, és un moment en què fem un vermut relacional, llavors ve tothom allà, es saluden, es veuen una vegada a l'any i parlen de tot i bueno, és el que ens interessa, tradició i convivència.
0: I són veïns de Valldoreix o està oberta a qualsevol persona que s'hi dediqui i que vulgui formar part i participar d'aquesta mostra?
1: Majoritàriament són veïns de Valldoreix, però tenim algú que és de Sant Cugat, de Sant Cugat o Mirassol o així Rodalies, perquè també estem bastant relacionats amb tot aquest entorn i ens ho han proposat i bueno, està bé. O sigui, al final ells ho veuen com una oportunitat de poder exposar gent o que té poca obra o que no pot participar, no pot entrar dins del cercle professional. I bueno, els agrada, ens ho han preguntat i els hem dit que sí, no hi ha cap problema.
0: I des que s'inaugura aquesta mostra, quant de temps la teniu oberta per al públic?
1: La tenim oberta dos dissabtes, o sigui, el dissabte 19 i el dissabte 26 de setembre, de 10:30 a 1, l'entrada és lliure, poden venir. Abans la teníem oberta tota la setmana, però realment no venia ningú. O sigui, realment quan venen és dissabte, suposo que la gent treballa o no l'és operatiu. I llavors ja hem decidit directament doncs, el dia de la inauguració, que és el divendres 18, i dissabte 19 i dissabte 26, de 10:30 a 1, doncs poden venir a veure-la.
0: I a part d'aquest canvi, que deixa de banda, diríem, els dies laborables, no? Uh-huh. Perquè el públic tampoc no uh-huh. disposa de temps, heu presentat alguna novetat en aquesta 41a edició?
1: En aquesta 41a edició la novetat que hem portat era una que ja teníem. O sigui, abans de la pandèmia nosaltres fèiem pintura i escultura, va venir la pandèmia i ens vam limitar només a pintura i ara hem recuperat l'escultura, perquè nosaltres fem un taller d'escultura i a l'Associació de Propietaris els dilluns al matí i llavors pues, les noies d'allà volien participar i llavors pues, participen elles amb les seves obres.
0: Uh-huh. 60 participants?
1: 60 participants de moment a hores d'ara i bueno, avui és l'últim dia, no crec que hi hagi gaires més, 65 o 70, no crec que hi hagi gaires més.
0: Quines condicions poseu als participants per poder
1: doncs, fer-ho? Tenen que ser de Valldoreix o de l'entorn, han de portar una obra que no excedeixi una mida, que són 60x80, que quan diem no, que no la superi no vol dir que sigui 60x80, perquè tothom ens porta unes obres que necessitem tres cases com la que tenim. De fet, ens estem plantejant obrir la sala de dalt l'any vinent per poder repartir millor tot el que són les obres, perquè ens porten obres grans. I ja està, qualsevol tècnica, no posem cap mena de però.
0: I hi ha qui repeteix d'un any a l'altre? És a dir, hi ha participants fidels a cada cita amb aquesta mostra?
1: Afortunadament hi ha participants fidels, que són els veïns de Valldoreix de sempre, a tota la vida, i sempre el que sí que els diem que portin una obra diferent, perquè clar, així cada any doncs, la gent va veient coses diferents. I sí, ja tenim de fidels. Majoritàriament.
0: Com a mínim tenen un any, no? Per fer una obra nova.
1: Sí, però sempre es desperten a l'últim minut, Quan abans de vacances diem, recordeu que el setembre és la mostra d'art, sempre ens diu, ai, ens ho podíeu haver dit abans, que ara tenim el temps molt just per fer-la. Diu, bueno, no cal que la feu, podeu tenir el quadre fet, no? Molta gent es pensa que l'ha de fer exclusivament. L'únic quadre que vam fer exclusivament va ser el de la 40 mostra d'art l'any anterior, que sí que vam fer un format concret i una obra concreta. Però la resta poden portar el que vulguin.
0: Vaja, que pràcticament et pots trobar amb alguna obra que estigui fresca encara, no?
1: Exactament.
0: Quines temàtiques acostumen a utilitzar o són més recurrents en aquesta mostra per part dels artistes?
1: De temàtica, sobretot, flors i paisatges i coses d'aquestes hi ha moltes. És el que més...
0: El que més es troba a Valldoreix, també.
1: El que més es troba, sí. Deu ser el que més deu agradar pintar, no sé. Avui, però nosaltres tenim tècniques diferents, eh? Hi ha una noia, per exemple, que ha fet un ganxet, una altra que ha fet un collage, i tècniques d'aquarela i d'oli, així, doncs, bueno, la de sempre, no? Això és el més tradicional.
0: Hem parlat de totes aquestes edicions que heu fet enrere, podríem dir que és un clàssic de la Festa Major de Valldoreix. Uh-huh. Digue'ns una mica de quina manera us ho feu perquè això continuï un any i un altre, conservant aquest esperit, no?
1: Mira, nosaltres anem fins i tot abans del pregó de la Festa Major. És a dir, en teoria les activitats comencen després del pregó de la Festa Major. Nosaltres anem abans del pregó de la Festa Major. Som pioners en tot, fins i tot en això. doncs ho fem... és el mateix veïnat el que ja ve quan s'apropa la data i et diu ja tinc el quadre preparat, o sigui, et força el mateix veïnat a fer-ho. Vull dir, és una cosa que ja surt natural d'ells, com els Reis o com aquestes coses que fem tradicionalment, és una cosa...
0: Podem interpretar, Neus, que els habitants de Valldoreix, mm-hmm, o els veïns de Valldoreix tenen un esperit molt artístic,
1: molt,
0: no?
1: Molt, és que hi ha una d'artista a Valldoreix que és una cosa que exagerada. A Valldoreix a la Floresta, també, per exemple, però hi ha molta gent. I ningú és profeta a la seva terra, Hi ha gent que els admiren molt més fora o que els reconeixen molt més fora que fins i tot aquí. Però sí. I nosaltres també en tenim uns quants, Tenim el Lluís Pérez, per exemple, la Neus Colet, tenim gent coneguda dins de la nostra associació que fan activitats.
0: Uh-huh. I el perfil és de gent de mitjana edat o gent gran? T'ho pregunto perquè no sé si teniu joves que hi participin.
1: A l'associacionisme i als joves és complicat. No tenim. Tenim pocs joves que hi participin. Sí que és veritat que una vegada ens van proposar fer una exclusiva de joves, però és molt complicat que el jove participi. Fins i tot fèiem una mostra literària i la vam deixar de fer perquè és com tu has d'anar darrere. O sigui, si una cosa ja no surt natural, no?, de la pròpia gent, ja no cal forçar-la. És a dir, la mostra l'espera tothom, els Reis ho esperen tothom, però hi ha activitats que no pots forçar-les o sota el meu punt de vista no s'ha de fer. Llavors...
0: Uh-huh. Anem un altre cop a la jornada inaugural. Tornem a recordar que uh-huh, serà el divendres 18 a 3:15 de 7 de la tarda. Uh-huh. Comentaves que feu una miqueta de pica-pica. Hi ha un grup de música, no?, que hi participa?
1: Bueno, hi ha un noi que no és un grup, es diu Jaume Fàbregas, que ve a tocar la guitarra perquè ens ve... Bueno, a fer una miqueta...
0: Veí de Valldoreix?
1: Veí de Sant Cugat.
0: Veí de Sant Cugat. Mm. No passa res,
1: molt implicat a l'associació, però veí de Sant Cugat. Bueno, estem molt relacionats nosaltres amb Sant Cugat, eh? Forçosament.
0: No us tireu els trastos, no?
1: No, amb Sant Cugat no tant. Ens ho tirem més amb Vall d'Oreig. Sí. Ah.
0: Bé, doncs, no sé, per què la gent que estigui interessada en el món de l'art o tingui curiositat, convidaries a que visiti la vostra mostra?
1: Sí, i tant. Ja saben quan poden venir, o el divendres 18 de setembre a les 6:30. A més, és entrada lliure, és a dir, que pot entrar tothom de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, o d'on sigui. I els dissabtes 19 i 26, si volen, doncs, també poden venir, de 10:30 a 1.
0: Doncs aquí queda feta aquesta invitació. Amb aquesta proposta acabarem el programa d'avui. Li agraïm a la Neus José, que és la presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreig, desitjant que tingueu una molt bona festa major.
1: Moltes gràcies, estàs convidada, ja ho saps.
0: Gràcies. I a vostès els emplacem a demà, edició de dimarts del Connectats, que arribarà puntualment quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu La Cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai, recordem-ho, està situat a la Rambleta Joan Miró, número 6, i està adaptat per usuaris amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permetrà veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX, entre ells el famós tren Granota. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui a Ràdio Rubí que el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros.
2: Es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
1: La primera edil ha parlat d'aquesta i altres qüestions rubinenques en la primera entrevista a Ràdio Rubí aquest primer dia de la programació de l'emissora pública. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web radiorubí.cat. I ara, els esports.
3: En esports, els equips de futbol miren ja cap al pròxim cap de setmana, quan comencen les competicions oficials, les lligues, després d'haver tancat la pretemporada en aquest passat dissabte i diumenge. I pel que fa al regidor d'esports, Juan López, ha assegurat que, en cas que l'alcaldessa Ana Maria Martínez així ho consideri, continuaria formant part del seu equip de cara a les eleccions de l'Ajuntament, que tindran lloc el mes de maig del pròxim any. Amb Juan López hem revisat l'actual situació de l'esport rubinenc en una entrevista que podeu trobar a www.radiorubí.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sonido Vinilo.
1: Toni, ¿ya lo tenéis todo a punt?
0: Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives, si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987, que contenia perles com aquesta bonica balada.

Que bonic, cançons com aquesta, tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir a la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover, d'Alemanya, Scorpions. Una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo. Així ho deien Scorpions.

0: números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Pornograffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó.

0: Aquelles coses curioses, una banda de música alternativa que es va formar a principis dels 90, junt amb altres bandes com Linkin Park i Incubus, de moltíssim d'èxit, doncs va aparèixer aquesta altra banda nord-americana, els Hoobastank, que també van aconseguir arribar molt amunt a les llistes d'èxits gràcies a balades com aquesta, The Reason, La Raó, un tema que va arribar ni més ni menys que a la posició número 2 de la llista Billboard Hot 100, la llista més coneguda dels èxits dels Estats Units. Així doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. Avui, cançons d'amor, cinquena part, al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara amb una de les cançons més boniques i més conegudes dels irlandesos U2, des d'un disc que era experimental, però en aquest cas una cançó pop convencional, des de Acton Baby, U2 amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum, més o menys com la pel·lícula, el 1986. Es tracta de la banda sonora original de Top Gun, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis. I que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques. Però vaja, quina cançó, encara avui dia la recordem perfectament. Take My Breath Away. I ara atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Estem parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i també amb vendes de la seva banda sonora. De la mà d'una veu increïble, la de Celine Dion, i aquesta cançó que va batre tots els rècords. El meu cor continuarà endavant. My heart will go on.

0: Una de les balades dels inicis de Sau, la banda catalana, va triomfar ja a finals dels anys 80 gràcies a cançons com aquesta, Només ho faig per tu. Aquest era el seu segon disc, Per la porta de servei, i sortia a la llum al 1989. Seguim amb més balades interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb els Sang Traïts. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Contes i llegendes, un gran treball, publicat el 1993. I aquesta és La reina del gel.

Una cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar el Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el boss Bruce Springsteen i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha explicat avui a Ràdio Rubí que el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros.
2: Es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
1: La primera edil ha parlat d'aquesta i altres qüestions rubinenques en la primera entrevista a Ràdio Rubí aquest primer dia de la programació de l'emissora pública. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web radiorubí.cat. El servei Rubiforma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. Així, l'organisme ha programat pel 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant a joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de la Formació Professional, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional.
3: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional, i per altra banda han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
1: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles, tot i que aquesta xerrada també servirà per donar a conèixer opcions com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els diferents serveis d'orientació. I ara, els esports.
4: En esports, els equips de futbol miren ja cap al pròxim cap de setmana, quan comencen les competicions oficials, les lligues, després d'haver tancat la pretemporada en aquest passat dissabte i diumenge. I pel que fa al regidor d'esports, Juan López, ha assegurat que, en cas que l'alcaldessa Ana Maria Martínez així ho consideri, continuaria formant part del seu equip de cara a les eleccions de l'Ajuntament, que tindran lloc el mes de maig del pròxim any. Amb Juan López hem revisat l'actual situació de l'esport rubinenc en una entrevista que podeu trobar a www.radiorubi.cat.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
6: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
1: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis
3: estic
1: que
3: fent,
1: tens? Què estàs fent? A veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
1: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
1: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
1: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
1: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
1: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees els chakras.
3: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que sí. Són un mineral és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
1: no
3: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els argonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
1: Sí, no? Home. A part que és un nom, un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
3: Sí.
1: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
1: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
3: substància...
1: eh?
3: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
3: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Mm-hmm. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
1: transmetre energies. Sí.
3: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme. Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és que és piezoelèctric.
1: Explica-ho
3: això. Vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
3: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
3: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. Uh-huh. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
3: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
3: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
3: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
3: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
3: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, provava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acabo entenent, quina cosa? No ha sortit això.
1: I
3: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció... L'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
3: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
3: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
3: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
3: Ah, exacte, i allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
3: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Ah. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
3: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que emana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
3: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet polseres, teràpies, no?
3: Home,
1: tot el que vulguis i més,
3: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?

0: potser no fa gaire gran cosa.
1: Digue. Sí, tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
0: Clar, també.
1: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
0: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
1: A veure si li passa. Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
0: També està ben vist, això.
1: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
0: Estàs ben fotut.
1: Sí. Tinc molt fotut, jo.
0: Doncs potser, sí, sí. Potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
1: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
0: Ah, esclar, és això, és la vibració.
1: Clar, clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
0: No.
1: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica, però en cap cas es pot transmetre.
0: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
1: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid. Perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
0: Està clar.
1: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
0: Escolta'm,
1: encara que sigui 0,01.
0: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
0: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
0: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
0: A veure,
1: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
0: A veure...
1: Quin és? Que et diré què et fa.
2: És un ull de tigre.
0: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo...
0: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
1: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
2: Molt bé.
0: Un quar.
1: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
2: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
1: Ah, exacte.
0: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
2: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
0: I que fem
2: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
0: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Ai.
0: Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
2: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
1: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
2: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
0: Allò de tenir algú a la mà, eh?
2: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
0: fidgeting, eh?
2: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
1: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
0: Mira, doncs quadra, és perfecte.
1: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
2: Bueno,
0: en tot cas...
1: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
2: És aquest punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
0: Ja ho canvia tot.
1: És una impuresa, pots comptar.
0: En tot cas,
1: de ferro, de manganès...
0: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
2: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans, que està bé, no et fas mal.
0: Està bé. Sí, no té cantus,
2: sí.
0: No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé.
2: No.
0: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
2: Absolutament positiva, sí.
0: Veus?

0: Doncs va, sí, sí, veus, sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
1: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre, sempre està bé.
0: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
1: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
0: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
1: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
0: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
1: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
0: No.
1: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
0: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
1: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
0: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
1: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
2: No ho pots relacionar. Clar.
1: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem, que li fas fer massa efecte. Doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
0: Has fet números, eh?
1: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
0: Sí. Sí.
2: Bé.
0: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
1: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
0: Sí.
1: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
0: i
1: fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
0: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què és concreta?
2: Home.
0: Aviam.
1: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
0: Uh-huh.
1: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
0: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
2: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
1: Vaja.
0: Ojo.
2: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
0: Per aquest per queda tant, descartat.
2: No vibra, no pot vibrar.
1: Vaja.
2: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
0: Val. Bueno, per tant, queda descartat com a mineral.
2: Som-hi.
1: Descartem l'obsidiana. He trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
0: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
2: Sí, és mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
0: Un quilo.
1: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
2: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
1: No ho sé, potser no cal.
0: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és el de la plata, l'Aladín.
1: Oh. Has de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
0: Clar.
1: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
0: A veure.
1: Que és la moldavita.
0: Moldavita, eh? Gran. Això, Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita?
2: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
1: Hòstia, no fotis.
0: Ah, Però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
2: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
0: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
2: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
0: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
1: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
0: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
1: No, ja veuràs que no, perquè...
2: Ja et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
1: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... mineraloide.
2: Mineraloide.
0: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita, ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
2: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
0: Clar, això ho hem de buscar.
2: Però no et sabria dir,
0: Busquem-ho, Doncs va, endavant.
1: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
0: Ah,
1: que es tradueix
0: acceleració
1: en...
0: espiritual.
1: Acceleració espiritual excessiva.
0: Ah, val.
2: Remarques com una moto, ja. Vamos.
0: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja excessiva.
1: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
2: Oh. Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
1: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Sí, hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
0: Ah.
1: Bueno, no, és que no és per tu.
0: O sigui, podria ser que no et toqués.
2: Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
1: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
0: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
1: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
2: Sí.
1: Balears,
0: Alguer, etcètera. Sí,
1: llocs des d'on ens poden escoltar.
0: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i corulla.
1: 3 grams de moldavita per persona.
2: Vall d'Aran.
1: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i... No sé si es distingiria molt del normal, però...
0: No, exacte. Està el pati, poder...
2: Jo crec que necessitaries finançament,
1: Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones i mitges de moldavita.
0: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
2: Gaire.
1: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
0: Ah, doncs mira.
1: Vull dir que aquí...
2: Sí, costarà.
1: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
0: Un gram?
2: Més aviat 1.000.
1: Al gram.
0: Tant?
1: Sí.
0: Sí que va buscat, això.
2: Sí.
1: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, d'aquests
2: és
1: d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
0: Bueno.
1: Sigo generós, que el
0: compres
1: l'engròs... Pot
0: probable, però val, d'acord. Sí, home.
1: Compres l'engròs i et fan un preu.
0: Fan un preu. Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
1: Sí, vas allà...
2: Fas ara no estava fent números.
1: Fas un any 21.750 milions d'euros.
0: Bueno, això per causar el caos,
1: Només el material,
0: El material.
2: Això, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
1: Sí. Bueno, això...
0: Això és posar-s'hi, diguem. Sí.
1: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
0: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
2: Però no ve activat, o sigui...
1: Li has de fer la
2: neteja... L'entrada ve desactivat.
1: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
2: Hosti, clar.
0: Has de netejar 46 tones de...
1: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
0: Han no
1: d'estar
0: fa l'efecte.
1: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extremar estendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
0: Home, home, 62 camps de futbol.
2: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
0: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
1: Sí, si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície, de superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
0: Ostres.
2: Això és complicat.
0: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara, eh?
1: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
0: Home, doncs no, sí, sé, que... no sé pas com ho farem, eh?
1: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp
2: del Madrid. Sí.
0: A veure, cal dir que tot això porta bastant de caos, eh?
1: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
0: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
1: Sí.
0: I ara què?
1: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
0: Amb sobres.
1: Fas un mailing.
2: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi
2: allà, un sobret del PP.
0: Una pedreta de...
1: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
0: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
1: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar moldavit a l'asfalt de les carreteres.
0: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
2: I mal rotllo que generis.
0: Però no arriba a tothom. Que,
1: bueno, no.
2: Ja n'hi ha que passen ràpid.
1: Aviam.
2: Quin estrès.
1: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els Països Catalans de cop es nota.
0: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
1: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, les, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
0: Ah, que ho has comptat, eh?
1: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
0: Bueno.
1: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
0: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
1: Sí. Però, bueno, clar, tot has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
0: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
1: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
0: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
2: Però estan tots crispats.
0: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
1: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
0: Poder sí, poder, és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
2: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
0: Clar.
2: Però... compte que aquí, vull dir, el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
0: Quars, hi ha molta varietat,
2: el
0: no?
2: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
0: És una pedra bonica,
2: tu veuràs,
0: no?
2: Un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins. Però aquell quarts és un quarts. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
0: L'estructura és la mateixa,
2: la mateixa.
0: No?
2: Les propietats físico-químiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents, perquè és bonic. Doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
0: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, sí. Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
2: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Bé. Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
0: Deus tenir tota la col·lecció.
2: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
0: Ho tens tot.
2: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Veus? Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
0: No
2: tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
0: I no. Resulta que és que no.
2: No, jo
0: conec, això no. Anàvem a parar el que dèiem al començament, és que no és per tu.
2: No, clar, no vibro igual.
0: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has escollit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
2: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els chakras.
0: Clar.
2: No m'amplifiquen la intenció.
1: És com el Bluetooth.
2: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
0: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
2: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua, i aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
0: Ah, veus? Clar.
2: Sí.
0: Doncs, oita.
2: Això
0: ho allargues, no?
2: Sí, física no va.
0: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
2: Sí, és el mateix. És el mateix.
0: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps que allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
2: Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva.
0: Clar,
2: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
0: Clar.
2: És probablement la suggestió.
0: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
2: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
0: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
0: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
0: les vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
0: Que les absorbia, no?
3: Sí,
0: te les evitava tu.
3: Clar, deixa-la aquí.
0: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte al contrari, estic pitjor.
0: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
2: O l'amplificat.
3: Sí. Però bueno,
0: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí de tenir, però no sé què són, per tant.
0: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
1: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
0: També és veritat. Perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però, en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí,
0: que sí.
3: Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques. A veure, i bueno, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. I, però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res. Perquè és tot, bueno...
0: És allò que és tot confús, eh?
3: Sí. I que... Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
0: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Vale, avui molt us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a... cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
0: Sals minerals. Jordi, a veure.
2: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: Però sòlides, aquí són sòlides.
2: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí. Jo
0: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
2: La sal, sí, per la exemple. Sal, sí, exacte, és un mineral. És un
0: el clorur de sodi, no?
2: És el clorur de sodi, exacte.
0: Que fa un cristall...
2: Fa pensar sempre en... Sí, que és quadradet, després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana, és que s'està acabant la temporada i no...
0: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
2: Vale. No, perdona, no volia
0: no,
2: tallar,
0: no,
2: Xavi.
0: No, ja està, no passa res, jo molt bé, l'apunt...
1: Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé si s'ha fet.
0: Escolta'm, és que anar fent reunions...
2: Jo
0: al final,
2: jo hi vaig ser-hi, acabes...
0: Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
0: Va, que la gent...
2: Sí, sí, aquella. La del Siris.
0: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? Podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia Universitat Bioquímica, que
0: home, he intentat buscar
3: què
0: era,
3: i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
0: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor... d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? Uh-huh. I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
0: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
0: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí. Sí.
0: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
3: Jo no sé si existeix
1: això. És nou, això.
3: No existeix això.
0: Sal cel·lular.
3: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
0: Però clar, això, què ho compensava? Va bien eso estar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Uh-huh. El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
0: Tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
0: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
2: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
0: Sí.
2: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
1: Sí,
2: el biòleg tot
1: acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
0: Poc té a veure amb Géminis o amb...
1: No, m'imagino tenir trossets de quars a dins la cèl·lula, com... No sé, ho veig més complicat.
2: No.
0: Bueno, ja veus, Xavi.
2: De quals sòlids, no.
0: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quars, jo us porto de diferents tipus de quars.
0: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
0: Sí que n'hi ha molts.
3: No tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
0: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí, sí, sí, sí.
3: Molt important, eh? Perquè seguia un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, eh? Bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials, sí, per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
0: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quark podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
2: Sí, aquest en tinc.
0: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
0: les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
0: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre. Què passa? No sé.
3: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
2: No
3: tinc cap cap.
0: Amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cales. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
4: Ojo.
3: Aquest, també.
0: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
2: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
2: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
4: En poses dues de quatre, eh? Està.
3: No. I el de nou cares existeix?
2: No, carament.
0: Doncs... Tampoc, no, clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
0: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
0: un
3: és...
0: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
0: És una antena, de fet.
3: Sí.
2: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
0: 33.
2: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
0: Carai.
2: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
0: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
4: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
0: La bola Genki. No?
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
0: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
0: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no?, sí. Gairebé poders místics de la ment
3: Sí, sí.
0: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de alinear xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
0: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, una amatista d'aquestes i et cures el dit.
0: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha dit que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
0: sí,
3: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de la... de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, sí. Això ho sabem tots, no?
0: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
2: sí,
0: precisament...
2: Quina energia? Elèctrica?
3: No. Bueno, energia. Sí, és que clar. Poders.
0: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
4: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
0: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
0: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que al ser forma piramidal, pues clar, en forma de triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular. I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
0: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
0: És perquè no era per ells.
3: Segurament, segurament.
0: Ja no era per ells.
2: No vibraven.
3: No.
2: No vibran com han de vibrar.
4: Clar. Sí, sí.
0: Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
0: Pseudociència geomètrica.
2: Oh, té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
4: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
0: Clar.
2: Tot el món, eh?
0: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
0: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No, no,
0: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana i les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: David García.
1: Bon vespre, la setmana vinent sabrem si alguna empresa es queda al local dels antics cinemes. La batalla política pel futur d'aquest espai està tenint un paper destacat en el debat local després que el govern decidís vendre's al local de les Torres després de més de 20 anys sense ús, una decisió que ha defensat l'alcaldessa però que han criticat els caps de l'oposició. A Rubí es poden posar els pisos que no fem servir a la borsa de lloguer social per tal que l'Ajuntament gestioni un preu assequible per persones en risc d'exclusió i un dels avantatges, a més de la bonificació gairebé total de l'IBI, és que l'Ajuntament sufraga les obres de millora que s'hi puguin fer. Avui comença el termini per demanar aquests ajuts. I avui també ens posarem al dia de molts temes educatius, com les inscripcions al Servei Local de Català, com han començat avui el curs EDRA o l'Escola Municipal de Música o l'estat de les beques menjador. Abans, com sempre, però, el Lluís Mi Pérez ens resumirà la previsió meteorològica.
2: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol, i per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui, un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
1: Divendres vinent, 24 de setembre, sabrem si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes de les Torres. Ho ha explicat a Ràdio Rubí aquest matí l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats, amb vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabús. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros. L'Ajuntament va comprar-los el 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. Martínez ha explicat avui que l'equip de govern porta des d'aleshores intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Per això, l'alcaldessa afegeix que en aquesta subhasta pública s'està fent una gran oportunitat pel local, pel barri i per Rubí.
3: Pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
1: Com dèiem, l'alcaldessa defensa aquesta opció de la subhasta del local, però des de l'oposició es veu d'una altra manera. Esquerra ha criticat la decisió del govern municipal de treure a subhasta aquest local dels antics cinemes per 1,2 milions d'euros de sortida. En una nota de premsa, els caps de l'oposició han qualificat la mesura d'incomprensible i recorden que es va comprar el 2004 per gairebé el doble del preu de sortida. Robert Massalias, un dels regidors dels republicans al ple de Rubí, creu que l'equip de govern hauria d'oferir explicacions a la ciutadania sobre aquesta venda.
4: Per nosaltres és incomprensible i creiem que el govern del PSC hauria de fer una explicació a la ciutadania del perquè d'aquest malbaratament, que per una qüestió de transparència dir, ho venem per això, per això i per això, i dir, doncs no s'hi ha fet res per la raó que sigui, perquè per nosaltres, com que és incomprensible, no li sabem trobar una raó, però ells deuen saber el perquè no hi han fet res durant 22 anys.
1: En aquesta entrevista d'aquest matí, Ana Maria Martínez ha respost a aquestes crítiques d'Esquerra. L'alcaldessa subratlla que una ciutat moderna com Rubí necessita, diu, decisions globals que millorin els barris, però també el municipi. I, de fet, els demana a Esquerra que evolucionin.
3: Patrimoni, aviam, sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor. Té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat com deia abans, moderna, han de ser globals.
1: L'alcaldessa, durant una entrevista al magazín Rubí al Dia, ha parlat d'aquesta i altres qüestions rubinenques, com ara l'habitatge. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web radiorubí.cat. L'Ajuntament ha obert avui el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la Borga, la Borsa de Lloguer Social, una iniciativa que ens explica la nostra companya Mariona Jerez.
0: Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer. La partida total és de 30.271 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. Com cada curs, la mesura busca mobilitzar pisos buits per ampliar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat. A més, incloure un habitatge a la borsa ofereix bonificacions de fins al 95% de l'IBI i assegurances. La sol·licitud es pot fer per la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I anem amb el bloc educatiu. L'Escola de Música i l'Escola d'Art i Disseny de Rubí han començat avui el curs amb bones xifres de matrícula i novetats pedagògiques que reforcen la idea de comunitat i participació. El director de l'Escola de Música, Eduard Sáez, ha explicat aquest matí a Ràdio Rubí que el centre ha viscut un increment excepcional de sol·licituds, passant de les 80 o 90 habituals a 174 inscripcions en període ordinari. Això ha permès començar el curs amb 520 alumnes, una xifra que supera amb escreix els anys anteriors i que ha generat llistes d'espera en diversos instruments, especialment en els més sol·licitats: piano, bateria, guitarra elèctrica, baix i guitarra clàssica. Saed destaca també la recuperació del cant coral com a assignatura pròpia i la transformació del programa d'aula oberta, que a partir del segon curs obligarà l'alumnat a participar en grups instrumentals per reforçar la pràctica comunitària. I pel que fa a Edra, el seu director, Candi Casadevall, confirma que els grups tornen a estar pràcticament plens, amb especial demanda en els itineraris de publicitat i audiovisual, així com interiorisme, que viu un moment de creixement. Edra inicia avui el curs amb una conferència inaugural que ha fet l'experta en branding Anna Cabanes i prepara per al novembre una exposició dedicada a l'artista Enric Major en el marc del 90è aniversari del centre. Les dues escoles coincideixen que el curs ha arrencat amb il·lusió, més alumnes i nous reptes educatius per continuar reforçant el teixit cultural. I més temes que tenen a veure amb formació i escoles, perquè el Servei Local de Català ha obert també avui un nou període d'inscripció per al curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 amb modalitats presencials, semipresencials i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. Ens ho explica la Belén Tierno.
6: Els alumnes del darrer any tenen accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà el 16 de setembre, mentre que la resta de nivells seran els dies 17 i 18. El nivell C2 es matricularà el 21 de setembre exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla. Serà entre el 16 i el 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació podeu trucar al telèfon 637 38 97 64.
1: Més coses. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles de Rubí. Això són 78 més que el setembre de l'any passat, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. En aquest cas ens ho explica la Patri Díaz.
7: A nivell de tota la comarca s'han aprovat 21.049 ajuts de les 27.793 sol·licituds presentades per famílies vallesanes. Representa un 5,4% més que fa un any. Per etapes, a infantil i a primària les beques concedides han superat les 18.300 i a secundària han estat 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que cada curs pugen aquestes sol·licituds i aquestes concessions a secundària. Les beques menjador del Consell Comarcal tenen dos tipus de cobertura, per una banda del 100% i per l'altra d'entre el 50 i el 70. Cal destacar que en aquestes beques parcials l'Ajuntament de Rubí les complementa amb recursos propis per tal de cobrir el cost total. Segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% representen ja gairebé el 65% del total. En aquest cas, han crescut un 21,7% respecte a l'any passat. I d'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha assignat plaça del servei de transport escolar a 1.315 alumnes vallesans. En el cas de Rubí, els dos centres educatius que es beneficin d'aquestes ajudes econòmiques són l'Escola Joan Maragall i l'Institut J.B. Foix.
1: I acabarem encara amb un últim tema educatiu, perquè Rubí Forma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no hagin pogut aconseguir una plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar aquest curs. De fet, Rubí Forma ha programat per dilluns vinent, 21 de setembre, la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant als joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de Formació Professional del Rubí Forma, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional encara que no s'hagi obtingut una plaça per estudiar aquest curs.
8: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
1: Tot i que molts d'aquests estudiants s'han quedat sense plaça, el cert és que encara hi ha centres educatius que tenen places disponibles. A més, en el cas dels cicles formatius, les matriculacions es poden mantenir fins la primera setmana d'octubre, per tal que el mirar-ho bé. També hi ha places en alguns PFI. La xerrada de dilluns vinent servirà per donar a conèixer altres opcions, com per exemple poden ser els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els serveis d'orientació que ofereixen diferents recursos municipals. A la sessió participaran professionals del Rubí Forma, de Rubí Jove, de l'Escola d'Adults, de Fem Formació o del projecte Reconnect ES, que treballa en la prevenció de l'abandonament escolar prematur. La xerrada serà, com dèiem, dilluns vinent, 21 de setembre a les 6 de la tarda a l'auditori del Rubí Forma. I això sí, cal fer inscripció prèvia per qüestions d'aforament al web de l'entitat.

Doncs fins aquí aquest primer informatiu vespre de la temporada. Recordem que de dilluns a divendres a les 8 del vespre tota la informació en aquest bloc informatiu a l'emissora municipal de Rubí. Podeu seguir informats, però, als nostres perfils a les xarxes socials i també al nostre web radiorubí.cat. La informació de la ciutat tornarà demà a partir de les 9 del matí amb el magazín Rubí al dia. I ara no marxeu perquè venen els esports amb el nostre company Siscolar García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvinguts, benvingudes. Què tal, com anem? Ja hi som aquí, tornem amb els esports, el programa del migdia, la programació estable que avui ha arrencat en aquesta casa. A Ràdio Rubí tenim aproximadament, doncs, 10 mesos per davant de cara a parlar i molt d'esports, com és habitual cada temporada i en aquesta casa, esports que poden seguir en aquest programa del migdia. Avui tornem a aquell format d'un quart de 3 de la tarda, un quart d'hora d'informació diària, els butlletins horaris, evidentment, que també tindreu informació, així com la repetició d'aquest mateix programa a un quart de 9 del vespre, amb els directes. En parlarem, evidentment, quan pertoqui, dels esports al cap de setmana, amb el seguiment del partit de la Unió Esportiva Rubí i allò que coincideixi amb el conjunt de Lliga Elite. Serà el format amb també, doncs, la nostra pàgina web i xarxes socials per acabar de rodonir tota la informació esportiva d'aquesta casa, tota la informació esportiva de la nostra ciutat, de Ràdio Rubí, que per això hi ha la idiosincràsia d'aquest programa d'esports. Sigueu benvinguts. Avui tenim, doncs, nova producció amb l'arribada del David Burillo, un servidor que segueix, i ens acomiadem. Ja ho vam fer, però ho tornem a recordar, doncs, amb el Toni Bravo, que ha estat durant 2 anys en aquesta secció d'esports de l'emissora municipal. Primer programa per mirar cap al cap de setmana i els partits de Lliga, fer una petita ullada perquè sobretot revisem la pretemporada dels equips de la nostra ciutat, però sobretot està al nostre costat i en parlem en profunditat de l'any que comença important, políticament parlant, també esportivament parlant, amb el regidor d'Esports, Juan López. Vinga, va, posem-nos en marxa, sigueu benvinguts.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Regidor de Deportes del Ayuntamiento de Rubí, Juan López, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenos días. Bien, Chico, bien.
1: ¿Con ganas, ahora que iniciamos el curso deportivo?
2: Con ganas, con ilusión, la etapa del 2026-27. Esperemos que sea igual de exitosa que la anterior, que la 25-26.
1: Está la parte deportiva, pero evidentemente esta etapa, este curso, acaba a nivel político. Es decir, final de legislatura... ¿La afrontáis de qué manera? Lo digo porque, claro, ahora evidentemente ya sabes que te preguntaré sobre la posible continuidad o no, pero es un año un poquito diferente a los normales, ¿no?
2: Bueno, sí, porque como bien dices, en mayo será final de mandato, pero yo voy a seguir trabajando igual que en el 2015, que junio del 2015. O sea, no me importa la fecha que sea, nuestro compromiso y obligación con la ciudad y sobre todo con el deporte es seguir trabajando, no voy a mirar hacia adelante hasta que llegue el momento.
1: Porque en ese sentido, no sé si hay algo decidido o no decidido a nivel político, si se continuará, habrá continuidad, si Juan López va a querer seguir trabajando para la ciudad, en ese sentido, ¿hay algo o todavía eso se tiene que decidir?
2: No, todavía no, todavía creo que es pronto, si es verdad que se están barajando cosas. Pero la decisión al final, pues como siempre te comento a título personal, mi ilusión va a seguir permanente hasta mayo del 2027. Luego la decisión no la tomo yo, ¿no? La toma Ana María Martínez, mi alcaldesa y amiga. Y bueno, lo que tenga que ser será, pero que para bueno o para malo me voy con una satisfacción o me quedo con la misma satisfacción de lo que he hecho estos 11 años.
1: Bueno, y es que este tramo final está siendo muy importante, con finalización o podríamos decir inicio de procesos. Digo finalización porque, claro, se acabaron las obras de cuestiones muy importantes que han dado quizás un cambio importante y clave para las estructuras de

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Continguts en xarxa.
2: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a l'intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
3: Bé, doncs... Sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i sobretot quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
5: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'IMSD a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tant interns com per projectes que tenim amb clients.
3: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Bé, sí. Doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
5: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
3: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
5: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
3: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
5: Sí. Mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
3: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquest és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
5: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir l'IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
3: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
5: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
3: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
5: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
3: Sí, no, realment, el de les dades. Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica, perquè o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
5: Bé, aquí crec que em correspon citar el Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
3: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a les ciberempreses, a les grans empreses que tenen departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
5: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
3: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
5: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
3: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
5: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
3: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
5: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo Per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
3: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, la utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
5: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballa. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
3: Sí, no, el de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
5: Sí.
3: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
5: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
3: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
5: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. ¿vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la I al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
3: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
5: Ja sé que si no, bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es decide calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
3: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
5: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar. Que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
3: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marí. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o tirem o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
5: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, desigual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català i no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir i aquesta l'hem de crear nosaltres.
3: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré a Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
5: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
3: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Continguts en xarxa.

0: Són les 9 de la nit.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí, sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Nova temporada de Musical Express. Nova temporada aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí. Un Musical Express que avui recordarem la veu i la música de Bonnie Tyler i també la veu i la música que es feia la gran Dolly Parton. Comencem ja una bona temporada, una nova temporada amb moltes ganes i amb molta bona música. Rep una salutació ben cordial de que estarà com sempre punxant la música, Francesc Vila. Doncs ho dic, comencem ja aquesta nova temporada Musical Express recordant la música que es feia Bonnie Tyler. Això es diu Total Eclipse of the Heart. Benvinguts a Musical Express.

Gaymore Hopkins, més coneguda com Bonnie Tyler, que va néixer un 8 de juny de l'any 1951 a Skewin, al Regne Unit, i que es va deixar aquest 8 de juliol a la ciutat de Faro, a Portugal. A part de ser vocalista-cantant, va tenir també moltes col·laboracions amb gent com Cher, amb Meat Loaf, Mike Oldfield, Vincent Gill i també amb el mateix Andrea Bocelli. 17 àlbums d'estudi, 2 en directe, 85 senzills i va vendre més de 100 milions de discos en tot el món. Total, Eclipse of the Heart, un dels grans temes de Bonnie Tyler. Més tard seguirem escoltant la música de Bonnie Tyler. Ens anem ara a acabar la música d'Alan Parsons. Això es diu Time.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

estem recordant la música que es feia Bonnie Tyler, un altre dels seus grans èxits, It's a Hurry. Segueix a sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor música, el millor pop-rock dels 70s i 80s i la millor country music. John Cougar, Mellencamp. Això es diu Jack and the Ant.

0: your American kids doing best they can.
1: Són de les cançons mítiques d'aquest cantant estadounidenc. John Cougar, Mellencamp, Jack and the End. Sintonitzes 99.7 FM. Això és Ràdio Rubí, això és Musical Express. Ens entenem cap a la música que li era el gran Jeff Lynne, l'Electric Light Orchestra. Escoltem una peça des del seu treball Time, anomenada Yours Truly 2095. Música de l'Electric Light Orchestra.

0: segueixes com no, Sintonia Musical Express. Abans era Christopher Cross el protagonista amb la seva peça Never Be The Same. I ara estem recordant la música que es feia Bonnie Tyler a una de les seves primeres cançons i primers èxits, com és aquest Lost in Friends. Hem volgut fer un petit homenatge a aquesta gran cantant. Ara deixarem el pop rock dels 70s i 80s per entrar dintre de la country music, on també recordarem la llegenda de Dolly Parton.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: néixer.
1: Va néixer el 19 de gener de l'any 1946 a la regió de Locust Ridge, ben a prop de les muntanyes de Sherville, a l'estat de Tennessee. I ens ha deixat aquest 26 d'agost. Estem parlant de Dolly Rebecca Parton, més coneguda com Dolly Parton. Va ser cantant, compositora, actriu, productora, escriptora i empresària estadounidenca, i és considerada, com no, una de les millors cantants de la música country.
2: On the wrong end of the highway.
1: L'hem escoltat amb aquesta peça, Daddy's Working Boots, aquestes botes de treball del pare. Ell és Alan Jackson. Això es diu Thank You, God, for the radio.

Estem recordant música de Casey McGrath. Això es diu Dry Spell. Dolly Parton, també a part de la música country, va fer una petita inclusió dintre, podem dir, del country més pop. I d'on va sortir una gran peça que va tindre un èxit rotund. Això es diu 9 to 5, recordant a la gran Dolly Parton.

temps. De 9 a 10 del vespre sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Well, there's a country song playing on my radio. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Yeah, if I keep on believing, maybe we'll meet again one day. Musical Express, perquè ens encanta la música.

Estem escoltant música de Sara Berkey. Això es diu Good Enough. Segueix a Sintonia Musical Express tots els dilluns de 9 a 10 de vespre amb la millor country music. Et recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Ell és Joey Nichols. Això es diu Say La Vie.

0: Estem escoltant música allà de Jesse Dane. Això es diu Home. A punt d'acabar ja el programa d'avui. Recordant el correu electrònic del programa, musicalexpressrubi@gmail.com. Un correu al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o algun suggeriment. musicalexpressrubi@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express. Perquè ens encanta la música.

Dos frases van definir a la gran Dolly Parton. Una, que va dir que darrere els seus grans cabells tenia un cervell. I la segona, que darrere d'aquelles tetes hi tenia un cort. Així era Dolly Parton. Recordem l'última cançó d'ella, això es diu Jolene. Ha sigut un plaer amb acompanyar-vos. Primer programa d'aquesta nova temporada dedicat a Dolly Parton i a Bonnie Tyler. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila. Això es diu Jolene, la gran Dolly Parton. Mm-hmm.

0: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
3: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
2: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
4: Ràdio Rubí, fes la teva.
5: Fórmula Rubí Hits.

0: 14 de setembre. Bon dia, Rubí. Avui sí que podem dir allò de benvinguts al nou Rubí al dia, tornant després de les vacances d'estiu amb les piles carregades i sobretot amb moltes novetats. La primera, que tinc nou company. Bon dia, Toni Bravo.
1: Bon dia, Pamela. Novetats que avui us anirem explicant, que també sentireu a partir d'ara, cada matí, perquè Rubí al dia passa a tenir 3 hores de programa de 9 a 12.
0: 3 hores per xerrar de tot allò que passa a Rubí, per explicar-vos l'actualitat, però també per donar-vos servei, posar-hi context i, per descomptat, passar una bona estona amb tots vosaltres.
1: Així que moltes gràcies per tornar a ser a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos i per començar aquesta nova temporada amb nosaltres.
0: I començant, com no podia ser d'una altra manera, començarem amb l'actualitat més destacada de la jornada, repassarem les notícies que heu de conèixer aquest dematí i posarem el focus en allò que passa a la nostra ciutat.
1: I per donar el tret de sortida a aquesta nova temporada, avui tenim una convidada molt especial.
0: Sí, xerrarem amb l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, amb qui repassarem alguns dels principals temes de la ciutat i també els reptes que té Rubí per davant en aquest nou curs.
1: També tindrem un espai dedicat al servei municipal. Avui parlarem d'educació, de les alternatives que tenen els joves que no han aconseguit plaça per estudiar.
0: Ho farem amb Eva Poc, tècnica de Rubiforma, a partir de la xerrada "No tenc plaça per estudiar, i ara què?".
1: I no hi faltaran les nostres càpsules habituals.
0: A Mariona Jerez i Rubí en 2 minuts, per descobrir un poc més de la història i la realitat de la nostra ciutat.
1: I també música, perquè Robert Fernández ens portarà la seva càpsula musical.
0: I després d'aquesta primera hora més informativa arribarà la tertúlia.
1: A la tertúlia conversarem amb Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit, Xavi Bonastre, Vicent Rabadán. Sobre què? Doncs sobre temes molt diversos. D'esports, pluges, vagues, jurats populars, pesta porcina africana i molt més.
0: I a l'última hora del programa baixarem un poc el ritme, però continuarem xerrant de coses que ens interessen molt.
1: Com ara, les activitats per a la gent gran. Ens visitarà Rafael Rossinyol, president del Casal, per parlar-nos de les activitats, les sortides i tot el que tenem preparat per a aquest nou curs.
0: També xerrarem d'educació i música amb Eduard Saez, director de l'Escola de Música, i Candi Casadevall, director d'Edra, ara que ha començat el nou curs.
1: I acabarem aquesta primera edició de la temporada amb una mica de televisió i ficció, perquè Víctor Pérez ens portarà la secció de sèries.
0: I aquestes seran 3 hores de ràdio, 3 hores de Rubí al dia i moltes ganes de tornar a compartir els matins amb vosaltres.
1: Pam, comencem, va.
2: Rubí al dia.
0: Començam amb els principals titulars. Rubí rep 2.284 ajuts menjador del Consell Comarcal per aquest curs.
1: Esquerra Republicana de Catalunya critica la venda del local dels antics cinemes a les Torres.
0: I el Servei Local de Català de Rubí obre avui les inscripcions per al nou curs.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Lluïsmi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la per encetar aquesta setmana en el cas de l'àrea metropolitana. Almenys aquest dilluns els núvols han de ser molt i molt escassos a tot arreu i, de fet, simplement en tindrem algun de despistat núvol prim que s'anirà passejant pel cel, però completament descafeinat. I la temperatura contrastada. A hores d'ara torna a fer força fresca, per bé que no està baixant gaire la temperatura arran de mar, i en canvi la tarda d'avui portarà més calor, i estarem parlant de 32-33 graus a moltes viles vallesanes de la Vall del Llobregat o també de la Vall de l'Anoia, per tant, cap a la comarca, per exemple, de l'Alt Penedès. Aquesta tarda també amb una mica més de vent de Garbí, que farà que arran de mar hi hagi una situació marítima un palet més esvalutada. Temps tranquil que continuarà fins al dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha un carril tallat en sentit nord. L'altre ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, amb un carril tallat i que continua provocant 2 quilòmetres de lentitud en direcció Girona. També tenim dues noves avaries, una a la A2, entre Abrera i Castellbisbal, que talla un carril en direcció Abrera. La segona ha estat a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la B20, que en sentit sud doncs, també talla un carril provocant 3 quilòmetres de lentitud. Tot plegat, tenim retencions en tot el vessant Besòs, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. La ronda de dalt encara pateix més retencions també per aquesta lentitud que arriba pels túnels de Vallvidrera, per la C-16. Pel que fa al Vallès, encara tenim retencions també en direcció Tarragona, sobretot amb intensitat a la AP-7, des de la Roca fins a Barberà del Vallès. També tenim retencions a l'altura de Sant Cugat del Vallès a la AP-7 en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit en aquest inici de curs un total de 2.284 ajuts menjador a escoles de Rubí. Això són 78 ajuts més que el setembre de 2025, una xifra que pot pujar encara més perquè la convocatòria resta oberta durant tot el curs. Pel que fa a la comarca, s'han aprovat 21.049 ajuts de les 27.793 sol·licituds presentades per famílies vallesanes. Representa un 5,4% més que fa un any. Per etapes, a infantil i primari, les beques concedides han superat les 18.300 i a secundari han estat de 2.714. Des del Consell Comarcal han remarcat que cada curs pugen les sol·licituds i les concessions d'aquesta mena a l'ESO.
1: Les beques menjador del Consell Comarcal tenen dos tipus de cobertura, per una banda del 100% i per l'altra d'entre el 50% i el 70%. Cal destacar que en aquestes beques parcials l'Ajuntament de Rubí les complementa amb recursos propis per tal de cobrir el cost total. Segons les dades del Consell Comarcal, les beques que cobreixen el 100% representen ja, atenció, el 64,7% del total. En aquest cas, han crescut un 21,7% respecte a l'any passat. D'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha assignat plaça de servei del transport escolar a 1.315 alumnes vallesans. En el cas de Rubí, els dos centres educatius que es beneficien d'aquestes ajudes econòmiques són l'Escola Joan Maragall i l'Institut J.B. Foix.
0: I seguim xerrant d'ajuts perquè avui l'Ajuntament topa el termini per sol·licitar els ajuts a la reforma d'habitatges de la Borsa de el lloguer social. Les subvencions d'un màxim de 6.000 euros per immoble s'adrecen a propietaris de pisos buits o a titulars amb nous contractes de lloguer.
1: La partida total és de poc més de 30.000 euros i les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada fins al 14 d'octubre. Els ajuts cobreixen obres d'habitabilitat, eficiència energètica, aïllament, instal·lacions i adaptabilitat. Com cada curs, la mesura busca mobilitzar pisos buits per ampliar l'oferta de lloguer assequible a la ciutat. A més, incloure un habitatge a la borsa ofereix bonificacions de fins al 95% de l'IBI i assegurances. La sol·licitud es pot fer per la seu electrònica o presencialment a l'oficina d'atenció a la ciutadania, això sí, amb cita prèvia.
0: Passam a temes més polítics perquè Esquerra Republicana ha criticat la decisió del govern municipal de treure a subhasta al local dels antics cinemes del barri de les Torres a un preu de sortida de 1,2 milions d'euros. En una nota de premsa, els caps de l'oposició han qualificat la mesura d'incomprensible i recorden que es va comprar el 2004 per gairebé el doble del preu. Robert Massalias, un dels regidors dels republicans al ple de Rubí, creuen que l'equip de govern hauria d'oferir explicacions a la ciutadania sobre aquesta venda.
2: Per nosaltres és incomprensible i creiem que el govern del PSC hauria de fer una explicació a la ciutadania del perquè d'aquest malbaratament, que per una qüestió de transparència dir, ho venem per això, per això i per això. I dir, doncs, no s'hi ha fet res per la raó que sigui, perquè per nosaltres, com que és incomprensible, no li sabem trobar una raó, però ells deuen saber el perquè no hi han fet res durant 22 anys.
1: La formació republicana considera que el local dels antics cinemes, ampli, molt cèntric, podria haver esdevingut un gran equipament municipal al barri. Recordem que l'equip de govern l'ha posat a la venda després de constatar que no complia els requisits per transformar-se en un espai públic i comunitari. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, doncs, es pregunten per què es va comprar. Així mateix, Esquerra Republicana assenyala que aquest no és un fet aïllat. El grup recorda la compra l'any 2019 de l'edifici de la Supersón per 1,4 milions d'euros i explica que cal una reforma milionària per poder-lo fer servir. També es va comprar aleshores el local de l'antiga oficina de CaixaBank al carrer Francesc Macià, que finalment esdevindrà una oficina del Departament de Drets Socials i Famílies.
0: I divendres passat, Rubí, com la resta de Catalunya, va celebrar la Diada en el nostre cas amb l'ofrena floral a la plaça 11 de setembre. La plaça va acollir un any més la celebració al voltant de l'escultura dempeus de l'artista rubinenca Pepa de Haro, que ha comptat també amb les actuacions de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. En declaracions a Ràdio Rubí, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va assegurar que és una festa de convivència i, en referència als aldarulls de dijous 10 de setembre al Fossar de les Moreres de Barcelona, Martínez va destacar la importància d'aquesta harmonia que sí que ha vist a la celebració de Rubí.
3: A mi m'agradaria que celebréssim la Diada i la Prediada com hem celebrat la Diada a la nostra ciutat. Convivim, som un país ric en la diversitat i tot el que vagi més enllà d'això per mi no té cabuda en una celebració d'una Diada Nacional.
1: Doncs durant la celebració, l'Esbart Dansaire de Rubí va interpretar el ball d'homenatge, la colla de geganters de Rubí, el ball de lluïment de la geganta Paula, així mateix la cobla de la principal del Llobregat va oferir un concert de músiques populars catalanes durant tot el matí, acompanyant els actes. Un cop finalitzat el lliurament floral de les entitats i partits polítics, el més d'un centenar d'assistents van poder escoltar l'himne de Rubí a càrrec de la coral Unió Rubinenca i els segadors. Els castellers de Rubí van aixecar el pilar d'homenatge paral·lel a la gran senyera exposada al mig de la plaça i finalment la matinal va concloure amb una sardana d'exhibició a càrrec de l'escola Flor de Neu.

0: I en esports, avui, a l'inici de temporada de la programació, tenim també el regidor d'esports. Ens ho explica el Cisco Lara García.
1: Què tal? Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova temporada que estrenem també amb els esports i el nou horari d'un quart de tres de la tarda, tot just després de la informació general de la nostra ciutat i en una primera cita, la qual serà especial. I és que tindrem al nostre programa el regidor d'esports, Juan López, per tal de revisar el que serà aquesta temporada que tot just ha acabat de començar. D'una banda, la vessant esportiva, però potser, tenint en compte que es tracta de l'administració pública, més aviat mirarem cap a qüestions de gestió, cap a qüestions d'infraestructures, després d'un any amb inauguracions força importants, i mirarem de començar a explicar una miqueta com ha quedat tota l'organització dels recintes esportius a la nostra ciutat, amb un Juan López amb el qual també, evidentment, mirarem doncs, de conèixer si continuarà o no, perquè aquest és l'any de l'arrencada del curs per tancar la temporada amb les eleccions municipals previstes pel mes de maig. Per tant, a partir d'un quart de tres de la tarda, doncs, que estarem en aquesta casa en directe amb el regidor d'Esports perquè ens expliqui com des de la regidoria s'afronta aquest últim any de legislatura, després doncs saber, a veure si ens ho diu o no, si continuarà o no continuarà en, doncs, el projecte amb Ana Maria Martínez, a més de, evidentment, que després hi haurà d'haver-hi les eleccions. A partir d'aquí, pel que fa d'altres qüestions esportives, ressaltar que avui s'estrena ja la nova gespa de la penya blaugrana Ramon Llorenç al camp de Can Rosés, a la pista d'atletisme, en un dilluns en el qual ja tots els equips comencen a mirar cap a les competicions oficials. Comença la Lliga, per exemple, en Lliga Elite, amb el Rubí que tancava pretemporada perdent a Sant Cugat, el 20 i ahir empatava davant del Ripollet a Primera Catalana, s'estrenarà el pròxim diumenge. L'Olímpic de Can Fatjó també tancava pretemporada amb derrota davant del Racing Vallbona.

0: Per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament en la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això, avui ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, a quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre Parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms...
0: Interessant!
1: No diré cap perquè encara no sé si és dir així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de... per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure i viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, em van fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè el que volem... En aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot,

0: amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable de que qui ens ha d'abastir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem viscut malauradament i cada cop ho viurem més i necessitem doncs espais més preparats per a aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat i equipaments com el 100 patins, l'entitat necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns i per això el traslladarem, començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, treballarem perquè puguin participar en la definició de què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista, Francesc Calvo. Uh-huh. I això, tot això, és a mi és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23 aquest darrer mandat i fins que acabem tot el que s'ha fet, però com que tenim ment d'actuacions d'obra com una pisonadora, saps que va lenta perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura, i per tant veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. Uh-huh. Xerrant, no sé si m'he explicat, però...
1: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja, no
0: molt,
1: tenim
0: molt
1: data,
0: aviat.
1: Però
0: sí,
1: és
0: sí,
1: ja.
0: Sí, molt aviat.
1: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'Avinguda de Castellbisbal o també l'Avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, començant pels pisos de
0: sí.
1: Castellbisbal.
0: Aquesta nova promoció de 19 habitatges aquesta sí que està començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. En tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
1: Ara anava a dir-me la

0: podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Mm-hmm. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré, amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges, dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent a que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria, posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben, perquè no n'hi ha. Uh-huh. I per tant aquí...
0: Falta d'oferta.
1: Sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions, alguns dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge de protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. Uh-huh. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Uh-huh. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem. Però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que vivim en una ciutat que comença a ser gran, i una ciutat moderna, i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així. I per tant, és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions per el que s'ha de fer a la plaça primer, per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, em refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas, en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència a la resta de ciutats. I tot i així, continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible. I qui trobi la solució, que vingui i ens l'expliqui. Jo vindré a escoltar-ho, Jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta, eh?
1: Sí. Qui digui, no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invenciones d'estes... com es diu? Ocurrències no, això volia dir. Ocurrències no. Qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. Uh-huh. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida que estem iniciant les obres també amb una situació emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs, també comencen, estan començant ja, aquestes uh-huh. estan començant ja. Uh-huh. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, ah, la ja estan l'Estatut, molt avançades.
1: Una... Sí, sí, sí, l'Avinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase que arribarà fins al camí de Can Oriol.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara, aquesta és la primera fase de tot, de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut, però d'aquesta primera fase hi ha una primera part que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja hem vist que no, ja vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, uh-huh. que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, uh-huh. que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. És important que sigui una fase que l'enllacem, una obra, perdó, que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant uh-huh. fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de l'avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. Uh-huh. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Rosés que travessava per aquí, i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra. És que és tela,
0: sí, sí.
1: Perdó, però...
0: Ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre a aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè... Avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit, i ara quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri, i com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda, i així es va plantejar. Mm-hmm. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial, i ell recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès què li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, del 2004 al 2000, el preu va ser un i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor, té un valor, pels que vam anar al cinema, té un, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i donarà generar aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcaldessa, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat pendents. Moltíssimes
1: gràcies.
0: Quan
1: vulgueu i que tingueu un molt bon inici de temporada.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest primer dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Tornem aquesta temporada a tenir la nostra secció habitual de la Rubí Forma i avui fem aquesta tornada molt encaixada en aquest inici de curs i ens centrem sobretot en la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què? Per xerrar sobre això tenim en nosaltres a la responsable tècnica del Consell de Formació Professional del Rubí Forma, la Eva Poch. Benvinguda.
1: Hola, bon dia, benvinguda, moltíssim, bueno, benvinguda, comencem bé, eh? Moltíssimes gràcies, gràcies per estar aquí.
0: Molt bé, nosaltres t'agraïm moltíssim que hagis volgut venir a explicar-nos això perquè és un tema molt, molt, molt interessant, eh? Aquests dies, com dèiem, molts joves estan començant el curs i amb una situació que probablement alguns no s'esperaven i és que no han aconseguit entrar en els estudis que volien. Què els hi diries d'entrada? I jo volia saber també si no tenir plaça vol dir deixar d'estudiar.
1: Dues preguntes superinteressants. La primera, abans de començar sí que volia comentar que aquesta xerrada l'organitzem conjuntament amb CEM Formació i també volia deixar constància. I per altra banda aquí col·laboren altres recursos de la ciutat com l'Escola d'Adults, com Rubí Jove, com un projecte que hi ha adreçat justament a jovent que actualment no està estudiant ni formant-se, que Reconnectes. Dit això d'entrada, també volia excusar l'assistència de la Mari Josep Mèrida, amb qui realitzem conjuntament disculpa, aquesta xerrada, però que no ha pogut assistir per un tema de salut. Aleshores, tornant a l'inici de les dues preguntes, comentar que sí, és superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional i per altra banda han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions si aquest any no poden fer el cicle, el batxillerat, el PFI que haguessin desitjat.
0: Per què creieu que és necessari fer una xerrada específica sobre aquesta situació i quines són les principals dificultats en les quals vos trobeu aquests dies quan arriben els joves o les famílies al Rubí Forma perquè no han aconseguit aquesta plaça?
1: Pensem que és del tot necessari fer aquesta xerrada. De fet, és la tercera edició, és el tercer any que la realitzem. Ja l'hem com sistematitzat dins del pla d'acció del Consell de la Formació Professional i creiem que és supernecessària perquè, malauradament, hi ha un desconeixement d'aquells recursos tant d'orientació com de formació que hi ha al municipi. Aleshores, pensem que és molt important per poder acompanyar el jovent i a les famílies que en aquest moment pues, o s'han quedat sense plaça i també voldria fer una cunya, no? I per dir que no és només per aquelles persones que aquest any s'han quedat sense plaça, sinó també per aquell jovent que porta ja un temps sense estudiar, sense treballar i també per aquelles persones que ja no són tan jovent però que també d'alguna manera voldrien seguir formant-se i poder acompanyar-los amb el seu itinerari acadèmic i professional.
0: Quan un jove no aconsegueix entrar en l'estudi que volia fer, quines són les alternatives que té sobre la taula?
1: Clar, hem de pensar que ara justament, per exemple, justament aquest matí parlàvem amb serveis educatius, a serveis territorials d'educació de la Generalitat i en comentant que avui encara s'estan fent matriculacions. Era fins la setmana passada, però com que vam tenir el dia 11 festiu, fins avui encara s'estan fent matriculacions als centres educatius que tenen encara places. I, per altra banda, calculen que fins la primera setmana del mes d'octubre, en què és molt important veure quin seria el data límit de matriculació perquè té a veure amb el mínim d'assistència que es necessita, que és el 80%, fins la primera setmana d'octubre encara es poden fer matriculacions parlant dels cicles formatius. Per altra banda, en els PFIs també hem fet la consulta a data d'avui i hi ha alguna plaça, molt poquetes, però hi ha alguna plaça. Els animaria el jovent a adreçar-se als centres educatius on desenvolupen aquests estudis. Per altra banda, també tenim serveis d'orientació al municipi en els que els podem informar, en els que es poden adreçar i per veure altres sortides, com poden ser, per exemple, certificats professionals. Els certificats professionals, justament el dijous va sortir la convocatòria Ara, per exemple, a Rubiforma estem valorant quins són aquells cursos que sol·licitarem, però igual que fem formació o l'Escola Montserrat o la Balmes, que també en desenvolupen. I aleshores sí que és veritat que fins a finals de desembre, a principis de gener, no es començaran a poder desenvolupar aquests cursos. Per altra banda, tenim la IOC també, és a dir que realment aquesta xerrada els servirà per obrir-los un ventall de possibilitats en què poden formar-se o complementar la seva formació per quan arribi el moment de fer el cicle o de fer el certificat o de fer el PFI puguin ja tenir a la motxilla doncs, més formació.
0: Mm-hmm. Abans ens comentaves que volies fer arribar aquesta idea als joves de que és important continuar formant-se encara que no sigui exactament l'itinerari que ells havien imaginat, perquè hi ha molts camins per arribar a l'objectiu.
1: Sí, justament. Jo penso que aquesta idea és molt, molt important que ens la creguem, no? Tant el jovent com les famílies, que sembla que potser si es tanca una porta ja no hi hagi futur, i no, hi ha molts itineraris, hi ha molts camins. Si veguéssim la infografia, per exemple, del sistema educatiu, veurien que hi ha molts camins que s'entrecreuen, que comencen, que agafen un altre itinerari, és a dir, que és molt, molt important creure's que hi ha molts itineraris per arribar a l'objectiu final.
0: Mhm. Si el problema no és només no tenir plaça, sinó que el jove no té clar què és el que vol estudiar, o ha descobert que l'opció que ha triat no li encaixa bé, també hi ha recursos per reorientar aquest itinerari?
1: Sí, tant i tant. Això passa moltíssim. Per exemple, als cicles formatius de grau mitjà hi ha un abandonament del més del 40%, és a dir, que és realment una realitat. Aleshores, sí, a la xerrada que realitzarem explicarem aquells serveis d'orientació i acompanyament que hi ha al municipi, a Rubiforma, a Fem Formació, Rubi Jove i d'altres recursos que hi ha a la ciutat per poder acompanyar en aquesta presa de decisions del jovent.
0: Uh-huh. Ara ens deies que a la xerrada xerrareu de diferents coses, es xerrarà també d'orientació, d'inserció laboral. Quines opcions hi ha per a un jove que vulgui combinar formació i entrada al món laboral?
1: Mira, justament a la darrera setmana de l'orientació, que la vàrem fer el març del 2026, es va realitzar una xerrada impartida per CECOT en el que justament parlava d'això, no? D'aquelles feinetes, amb tot el respecte, dic feinetes, però d'aquelles feines que es poden combinar amb els estudis. Aleshores, doncs poden ser unes pràctiques remunerades, pot ser un voluntariat que potser no hi ha una remuneració econòmica, però t'aporta un munt d'experiència. És a dir, que hi ha fórmules per poder combinar estudis i formació.
0: Uh-huh. La xerrada està adreçada també a les famílies. Quin paper haurien de tenir els pares i mares en aquest moment i què els recomaneu fer o què és el que haurien d'evitar?
1: Per una banda, a dir-los que estiguin presents, que segur que ho estan. Per altra banda, que els acompanyin en aquesta presa de decisions, però que no decideixin per ells, que no decideixin pels seus fills i filles, sinó que els acompanyin en el procés, puguin informar-se, documentar-se, però que els acompanyin, no que imposin o que decideixin per ells.
0: Uh-huh, uh-huh. Si ara mateix ens està escoltant un pare o una mare que està preocupat pel seu fill que no té plaça, quin seria el primer pas que li recomanaries fer?
1: Home, com que tenim la xerrada tan a punt, els diria que vinguin a la xerrada, que és dilluns vinent, el dia 21. I també en paral·lel doncs, que es pugui informar dels espais d'orientació que ofereix el municipi, que, com dèiem, pot ser Rubiforma, pot ser el Centre Formació, pot ser Rubi Jove, i que recullin tota aquella informació necessària per poder acompanyar el seu fill, d'aquells recursos formatius, d'aquells recursos d'orientació, i amb tota la informació puguin acompanyar en la presa de decisions, però sobretot estar ben informat dels recursos i les eines.
0: Uh-huh. Què hi trobaran exactament les persones que venguin aquest dia 21 de setembre en aquesta xerrada que du per títol "No tinc plaça per estudiar, i ara què?" I per què creus que val la pena anar-hi?
1: Pues justament tot això que hem estat parlant fins ara, no? Poder mostrar-los tots aquells recursos d'orientació i de formació que els hi poden ser de molta utilitat per continuar el seu itinerari formatiu. I tenim la sort de que el dia de la xerrada hi seran presents la direcció de l'Escola d'Adults, estarà present Rubí Jove, estarà present CEM Formació, estarà present l'educadora social del projecte Reconectes, que treballa per la prevenció de l'abandonament escolar prematur, i podran fer-li totes aquelles preguntes, bueno, i evidentment els tècnics de Rubí Forma, podran fer-li aquelles consultes, aquelles preguntes que necessitin. Des del Consell de la Formació Professional i des de Rubí Forma apostem pel treball en xarxa, per tant, doncs poder comptar, no, amb aquests professionals de diferents recursos de la ciutat ens sembla molt, molt important i molt adequat.
0: Molt bé, Eva, pues moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos tota aquesta xerrada, la importància, i per donar-nos aquesta, bueno, donar-li als pares que ens estiguin escoltant i fins i tot als alumnes aquesta tranquil·litat de que encara hi ha opcions.
1: Moltíssimes gràcies. Jo simplement per acabar voldria comentar que si estan interessats en la xerrada s'han d'inscriure per un tema d'aforament de l'espai. Aleshores podran trobar el formulari per inscriure's si entren a la pàgina web de Rubí Forma, que és rubiforma.cat, i veuran que hi ha un bàner en el que hi ha un botó per poder-se inscriure, i per altra banda a tota la ciutat hi ha tot de cartells on hi ha un QR, i a l'agenda de l'Ajuntament, a la web de l'Ajuntament també, i si tenen qualsevol dubte s'adrecen a Rubí Forma i els informarem de com inscriure's. I si algú es despista i no s'ha inscrit, que vingui igualment.
0: Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Eva. Ens veiem el mes vinent.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Adéu.

0: I una de les novetats que tindrem aquesta temporada també és una càpsula de 2 minuts sobre la nostra ciutat, sobre Rubí, amb diferents curiositats i amb diferents coses que vos anirem explicant, i ho farem de la mà de la Mariona Jerez.
1: Rubí en 2 minuts. Fem història.
2: Fa més d'un segle, Rubí era una ciutat molt diferent de la que coneixem avui. Hi ha una data que va marcar un abans i un després, el 13 de setembre de 1918. Aquell dia s'inaugurava el servei de tren fins a Rubí. L'arribada del ferrocarril va ser tota una revolució. Fins aleshores, Rubí era un municipi molt més petit, amb una economia encara molt vinculada a l'agricultura i amb les primeres fàbriques tèxtils instal·lades al costat de la riera. El tren connectava Rubí amb Barcelona i amb altres municipis del Vallès i, de cop, la ciutat quedava molt més a prop de tot. I això va tenir conseqüències. Van començar a arribar visitants atrets per les fonts i els espais naturals de Rubí, però també persones que venien a treballar i que, amb el temps, acabarien fent vida aquí. De fet, l'Ajuntament explica que l'arribada del tren va modificar la fesonomia de Rubí en molts sentits. Va influir en el creixement demogràfic, en l'urbanisme, en l'arquitectura i també en la vida cultural i associativa. Per tant, si avui agafem el tren a Rubí i en pocs minuts podem ser a Barcelona, hem de pensar que tot això va començar fa 108 anys. I una curiositat, l'arribada del tren es va produir al 1918, però a Rubí ja tenia una estació que, amb el temps, es convertiria en un dels punts més importants de la ciutat. Una infraestructura que avui donem per feta, però que fa més d'un segle va canviar Rubí per sempre.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Estem arribant al final d'aquesta primera hora, Toni, i ara ens anirem a fer una anàlisi amb la tertúlia.
1: Exacte. Avui dilluns vindran tots, tindrem la plantilla al complet, després aniran rotant Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit, Xavier Bonastre, Vicent Rabadán. Primer també tindrem la benvinguda del nostre director de Ràdio Rubí, d'Albert Soler, el director de la ràdio, però en temps de tertúlia parlarem d'esport, parlarem d'educació, parlarem del ple, parlarem també de medi ambient i de molts altres temes. I aprofitant que tenim una tertúlia de dilluns que ens agrada molt els esports, doncs parlarem també del Barça i parlarem també, per exemple, de Rubí i dels 100 patins.
0: I del Mallorca Sabadell, que li ha guanyat el Mallorca al Sabadell.
1: Mare meva. Toni... Primera derrota al Sabadell, tu, a mans de Mallorca.
0: Home, no podia ser d'una altra manera. Passam ara a la recomanació musical del Robert Fernández i després a la tertúlia.

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que ja hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més a les xarxes socials, que els ha fet doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans, creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadencs Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs Summer.

L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.

0: Som-hi quan passen 2 minuts de les 10 del matí en aquest primer Rubí al dia de la nova temporada i en aquest moment en temps de tertúlia i per saber doncs, aquests temes que posarem avui sobre la taula, saludem a la Pam.
1: Hola.
0: De nou, bon dia. De què parlarem avui?
1: Doncs avui xerrem de moltíssims temes, perquè xerrarem d'esports, de l'àmplia presència de les 100 patins a la selecció espanyola, la convocatòria previ del Mundial d'Octubre a Paraguai, també dels 100 patins masculí que és campió de la Supercopa i fins i tot de la canviant de tema, de Lamine Yamal i l'Mbappé pilota d'or, que potser, no sé si els tertulians estaran massa d'acord o no?
0: De què s'ho mereixen, eh? Que tots dos diuen, jo m'ho mereixo. Això, bueno, ja veurem això, sí. Està canviant això. En lloc d'escollir, no? Són els propis candidats els que diuen no, és que jo m'ho mereixo, que així és molt típic també del Madrid. Però bueno, vinga, som-hi.
1: No entrarem en
0: això.
1: També xerrarem sobre com es decideix fer una alerta inuncat pel tema de les pluges, que la setmana passada vam tenir aquesta alerta que ens va posar a tots alerta. Mai millor dit. També del nou curs escolar, de les 15 escoles de Rubí que no faran colònies ni excursions en aquest curs escolar 2026-2027. També de l'aula entorn rural de Can Jordi, que les reserves han disminuït. També xerrarem de la selecció, atenció, d'això el Jesús Galán ens ajudarà moltíssim, de la selecció de candidats a jurat popular.
0: Jo no sé si som conscients de que ens pot tocar, això.
1: A mi m'ha tocat, i més que quejat, per tenir coneixements de dret per la carrera de polítiques. Vaig fer una triquiñuela. M'està mirant amb una cara...
0: Dient, no, una mica si va ser legal o no. Ara presentarem els nostres tertulians d'avui.
1: També xerrarem del ple de Rubí, que reclama la gestió 100% pública dels pisos de la Sareb, i també, si ens dona temps, de la concentració per Ceuta amb tensions entre els manifestants i els activistes antiracistes, i també, si podem, un poquet de la pesta porcina, que també ens afecta moltíssim.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pam, i comencem aquesta tertúlia.
2: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Vinga, som-hi, que comencem aquest àgora de la nostra ciutat, de les opinions, de les mirades. Avui, amb el Jordi Margarit, bon dia.
3: Què tal, Toni?
4: Hola.
0: Ara. Torna a saludar, que no se t'havia escoltat.
3: Què tal, Toni? Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Jordi. Amb el Xavi Bonastre, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Tertulià nou, Jesús Galán, bon dia.
6: Bon dia.
0: Vicenç Rabadán, bon dia.
7: Hola, què tal?
0: I abans d'abarcar cada tema que tindrem avui, tenim amb nosaltres també doncs, el director d'aquesta ràdio, perquè avui estem començant temporada.
3: Atenció!
0: Atenció! Albert Soler, bon dia.
8: Molt bon dia, Toni.
0: Comencem aquesta temporada apassionant.
8: Doncs sí, la veritat és que comencem avui temporada radiofònica. Avui, diguem, a les 9 hem estrenat el Rubí al dia. Una de les novetats és l'horari, no?, que hem retallat una hora per darrere, per davant, vaja, comencem a les 9 en lloc de les 8, i el que hem fet és allargar el Notícies en Xarxa, és a dir, a les 8 segueix havent-hi informació, però seran les notícies que ens oferirà la xarxa, i aprofitarem les desconnexions que fa la xarxa de 3 minuts, una desconnexió cada 30 minuts, per incloure-hi la informació de Rubí, i després a les 9 ja comencem amb tota la teca. L'altra novetat del Rubí al dia ets tu mateix, no a la tertúlia, però sí la incorporació del Toni ja de manera sencera, fent equip amb la Pamela, per conduir el Rubí al dia. Més novetats. Vam començar la setmana passada, perquè la temporada de la xarxa va començar el dia 7. Mira. Ens hem incorporat a dos programes que es fan de manera col·laborativa, jo en dic de manera com si fóssim una cooperativa, que són el Rambla 54 i el Connectats. Són dos programes que nosaltres hi participem des de Ràdio Rubí, aportant-hi continguts, però la presentació i la coordinació es fa des d'altres àrees. Per exemple, el Connectats es fa des de Sant Cugat, el Rambla 54 es fa des de Barcelona, i moltes emissores de emissores locals que no tindrien capacitat de fer un magazín de tarda propi, perquè, diguem, normalment els recursos humans de les emissores petites doncs no permeten això, doncs si ens unim tots en cooperativa podem fer un programa de qualitat entre tots.
0: I em sembla molt apassionant també, perquè és fer ràdio des de l'extraradi. És a dir, les ràdios petites donen aquesta imatge i aquesta mirada polièdrica del que està passant més enllà de fora de Barcelona, que si no, doncs no hi podríem sentir.
8: Totalment. Una mica el motiu del propi leitmotiv, diguem, de la pròpia xarxa és aquest, i des de l'any passat que en formem part, i crec que a poc ens anem aprofitant els continguts. Després, hi ha alguns petits moviments de programes, d'horari, però no entrarem en tant en detall. Ja la setmana que ve farem una presentació com Déu mana per explicar tots els detalls. Però també l'altra novetat seran els caps de setmanes, perquè fins ara els caps de setmanes hi havia molta repetició de programes, i el que hem fet és reduir aquesta repetició fent-ho d'una altra manera. Farem un programa contenidor, que es diu, un programa que es dirà El Rebost, on el Robert farà una tria dels millors moments, no de programes sencers, sinó d'entrevistes, seccions, petits moments del Rubí al dia, però també dels altres programes que es fan en aquesta casa i que fan col·laboradors, per poder fer 4 hores de resum setmanal, i crec que això també és una gran aportació, i que serà, diríem, una repetició, però més elaborada, diguem, buscant realment les coses que han valgut la pena de la setmana.
0: És una mirada a vista de dron, des de dalt, o sigui, els millors moments.
8: Això mateix. I després les connexions amb notícies en xarxa del migdia, dels cap de setmanes, l'esports en joc, i els butlletins també de cap de setmana de la xarxa, de la informació general. Fins ara no teníem butlletins al cap de setmana, ara emetrem aquests butlletins. També s'incorpora un redactor de cap de setmana que podrà fer informació del que passa al cap de setmana. Això es notarà sobretot a les xarxes socials, ja ho veureu, i a la pàgina web. I bueno, a poc a poc anem fent passos endavant perquè la ràdio cada cop soni millor.
0: Albert, que va creixent Ràdio Rubí, pas a pas, però està creixent tant en programació també com en recursos.
8: Ho intentem, no és senzill, però ho intentem, i anem fent el que podem, arribant al màxim de la nostra capacitat i abarcant el màxim possible i oferint tantes coses com siguem capaços de fer.
0: Jordi, ja aprofitant que hem presentat també a la gent, ara que hem tingut aquesta programació, la importància de les ràdios locals, tu que ets un home ja molt també treballat en ràdio, doncs com veus justament aquesta programació i aquest paper també de la xarxa i aquesta producció que s'està fent des de diferents ràdios locals per crear aquests continguts?
3: Ho sento, Toni, la setmana que ve t'ho diré. Perquè, esclar, no, ho dic perquè totes les programacions de ràdio sobre el paper i sobre els continguts a mi em fa bon aspecte, no? Això promet. I, per tant, d'entrada ja, per l'esforç que ha suposat fer una taula d'aquestes, vull felicitar els coordinadors, direcció, etc, que ho hagin fet. Però, esclar, amb ràdio s'ha d'escoltar. I s'ha de veure també que hi ha la possibilitat d'allò que l'Escamill havia dit de la ràdio en colors, ara les xarxes, és el que possibiliten, no? En aquest sentit, com que ja fa temps que s'ha posat en marxa el tema de les xarxes, jo hi veig una grandiosa i exitosa i interessant divulgació mitjançant les xarxes, que ja ho vaig poder veure l'any passat, no? I per tant, això promet i em fa pensar que aquest disseny que s'ha fet de la programació 26-27 anirà per aquest camí. Però la valoració s'ha de sentir, s'ha d'escoltar. Sí.
8: Sobre això de les xarxes, deixa'm fer un apunt. Com que he vingut a presentar ràdio pura i dura, diríem, jo he parlat de la ràdio, però sí que és cert que aquest any hi haurà una persona de l'equip que es dedicarà exclusivament a les xarxes, i encara, si l'any passat vam fer un pas endavant, aquest encara en farem un altre.
3: Community manager.
0: Exacte. Clar, Xavi Bonastre, nosaltres som a Ràdio Rubí, no tenim una televisió ni aquest abast de Catalunya, no?, que la gent posa a la tele i et veu, sinó que moltes vegades arriben a nosaltres a través de les xarxes. Suposo que això a TV3 és bastant diferent, o no?
4: No, a veure, diguem-ne, utilitzar les xarxes socials perquè el missatge pugui arribar d'una manera molt més completa a una audiència més àmplia, fins i tot. Vaja, és que ara com ara ja ho veiem, no? Agafes el mòbil i és constant. Ho utilitzen tots els mitjans de comunicacions. Els grans, TV3, els petits, Ràdio Rubí, tothom ho té claríssim. I per tant, a mi em sembla que el pas aquest que feu, ara d'afegir-hi una persona, em sembla absolutament... Bé, és que havia de caure, no?, un dia per l'altre, no?
8: O sigui, ja es feia, però era una persona que feia altres coses i a més feia això, no?
4: I d'aquí la lliurem. Hi haurà més gent fent-ho, no? Exacte. Vull dir, això està clar.
8: Sí.
0: Doncs no us tenim el Jesús Galán, ara acomiadarem Albert Soler. Nosaltres tenim persones noves a plantilla, anem creixent, tu ets nou aquí, doncs, a aquest espai de la tertúlia, i m'agradaria també, doncs, una mica que em diguessis, ja que vens una miqueta, doncs, que et presentessis tu mateix. I això és complicat, eh? Quan t'ho diuen i dius, espera un moment, a veure què dic, no?
5: Bueno, Jesús. Normalment tinc el xiste fàcil perquè em dic Jesús Galán Galán i d'aquí surten molts xistes.
8: Galán Galán.
5: Que els pares no eren cosins, que de petit em deien Galán Cuadrado, i hi va haver una època que feia monòlegs i el de cognom era directe, aquest no. Doncs, bueno, a nivell nom és aquest. Tinc diverses professions, soc polifacètic, que espero que no polipatètic, i soc advocat. Sempre he tingut com dues energies, la sèria i la creativa, llavors en èpoques han anat pugnant entre elles. Ara, soc advocat, tinc un despatx a Igualada i toquem a principi tota la província i algun tema fora. I arrel d'un procés d'estrès i ansietat fa uns 10 anys que vaig entrar en teràpia i fer tot un creixement personal, i em vaig donar compte que els clients venien al despatx perquè tenien un dolor emocional, no perquè tinguessin un problema jurídic. I llavors, amb tot el meu aprenentatge, ja treballo més portant temes al jutjat i amb la llei a la mà, però m'interessa més ajudar a ser feliços els clients que no proposar un procediment legal, perquè de vegades no és el camí. De vegades no és el camí, més que la llei, perquè la llei al final no inventa res, és la vida al jutjat. Una separació, un divorci, estar amb castanyes durant 4 o 5 anys, o sigui, si de Guatemala a Guatepeor, la meva opinió. Si hem d'anar, hem d'anar, perquè no hi ha manera. Bueno, i amb això... I vaig descobrir aunar aquesta professió creativa i comunicativa, que havia passat per monòlegs i tal, i em dedico a fer conferències per grups. Dic, clar, si durant 30 anys he abordat 3.000 temes, hi ha 300 separacions i divorcis, i he ajudat o he intentat ajudar a una persona, a la família, al seu entorn, a ser feliços, dic, pues, vaig a traslladar-ho a organitzacions on hi ha un conflicte d'aquest tipus, que de fet pràcticament són totes, que hi hagi un conflicte, un tema d'estrès o de tensió i tal, és ja com un mercat molt ampli. I estic en això, com en el que si no faig és coaching, més enllà del despatx, i passo de l'element individual del client que em ve al despatx amb un tema de conflicte, i en grups. Doncs això.
0: Jesús, a mi em sembla increïble que puguis veure íntegrament que darrere d'un cas que seria d'advocat o de jutges hi hagi aquest dolor emocional i ho tractis també així. O sigui, que vagis cap allà i que vagis cap a les persones. O sigui, em sembla una cosa molt apassionant, no? Sobretot perquè normalment no s'escolta.
5: És que sempre hi és el dolor. O sigui, per una petita multa de 50 euros d'un policia local et ve al despatx perquè té molt dolor, i en canvi un conflicte, un tema molt greu que ho porten bé, doncs no et ven a veure al despatx. Sempre, quan resols conflicte, una altra cosa que algú vingui en prevenció, s'ha de comprar un pis, vol que més l'escriptura, això és excepcional. El 99% dels que arriben al despatx venen amb un conflicte jurídic que en realitat té un conflicte emocional de com s'ho estan prenent, de ràbia, tristesa, de pors, de venjança, es barreja tot això, i per mi és important dilucidar això, separar-ho, i de vegades al darrere d'un acomiadament, això com el George Clooney en la pel·lícula Pender, al darrere d'un acomiadament és, i tu què vols fer ara a la vida? I quin és el teu projecte? I uau! Pues,
0: I qui dilucida, com tu dius, molt bé... Doncs és en Vicenç Rabadán, que no ens porta dolor emocional, sinó alegries emocionals, i que sempre ens fa una mirada, com ara és de dir que estàs dient, però és veritat, aquesta anàlisi que fas tu i que vas repetint temporada darrere temporada. Quantes portes ja, Vicenç?
6: Jo què sé, em descomptaria. Són molts anys.
0: Doncs moltíssimes gràcies, perquè jo crec que, clar, som Ràdio Municipal, tots els que esteu aquí, doncs és pel vostre temps i per fer una mirada i per fer aquí, doncs, aquesta tertúlia, i que veniu, doncs, de gratis aquí. O sigui que això té un valor enorme i gegant, i per amor als mitjans de comunicació i a la ràdio. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu. Que vagi molt bé aquesta estrena i aquesta temporada.
0: Vinga, som-hi, que anem.

0: Som-hi, passen 17 minuts. Voldria destacar, primer, tema d'esports, aquí a la nostra ciutat. Rubí, el 100 Patins, el club d'hoquei Patins en línia, èxit absolut, sorpresa majúscula, perquè el 100 Patins masculí va ser campió de la Supercopa davant doncs d'un equip que és un tot poderós, és el Molina Sport, va guanyar 2-3 i és un èxit majúscul. O sigui, nosaltres la temporada passada tu veies el Molina Sport i Molina Sport és com el Barça de les femines davant dels equips de mitja taula, o sigui, està a un altre nivell absolut. Que els 100 Patins, doncs justament el masculí, doncs hagi aconseguit això amb els mitjans que té, em sembla una cosa increïble. I dintre del món dels esports és el que als periodistes també ens agrada i a l'afició, no? Que és això del David contra el Goliat, una miqueta, no? A més, hi haurà una àmplia presència dels 100 Patins a la selecció espanyola. Hi hauran 10 jugadores que estan cridades de la nostra ciutat, doncs, a la selecció espanyola. I com deia Pam, serà això el campionat del món que es farà a Paraguai i serà aquest mes d'octubre. No sé si coneixeu aquesta notícia, el Xavi Bonastre.
1: Bueno, aquesta en concret, la veritat és que haig de reconèixer que no ara mateix, però sí, aviam, jo voldria destacar que dels 100 Patins és, vaja, un club que no... A veure, tu has parlat de sorpresa, però la veritat és que els resultats que ja fa anys que els 100 Patins han aconseguit en competicions europees, etc, és molt i molt i molt i molt destacat. Jo vaig tenir l'oportunitat de fer-los un reportatge ara fa uns quants anys amb motiu d'un dels èxits aquests que et comentava, i la veritat és que la feina que es fa és absolutament espectacular. Vull dir que això, que un club petit d'una població intermitja, amb els mitjans, com tu deies, que són allò, aconseguir aquests grans èxits des de ja fa temps, home, té un mèrit espectacular. I per tant, a mi, diguem-ne, això que comentaves, no m'estranya tant que hagin tingut aquest èxit a la Supercopa, no?
0: Això passa en fèmines, en fèmines sí que han aconseguit molt, però el conjunt masculí encara no ho havia
1: aconseguit. Encara no era tant, no?
0: Sí, perquè...
1: Exacte. Sí.
0: La competició, en fèmines sí que la domina, tu sempre sempre estàs veient a les noies dels 100 Patins, doncs, que van líders o van segones.
1: Correcte.
0: I els nois, la competició dels nois, bueno, és bastant més complicada, no?
1: Al final s'han posat les piles, sí, no? Sí. Vull dir, està molt bé.
0: O sigui que està... el que jo deia, també, pels madridistes, Vicent Rabadán, que et mira també, no? La campanya per la pilota d'or, que va començar...
1: És madridista, el Vicent?
2: Tota la vida.
1: És madridista,
0: I el José Malagón, també. Va, avui va de negre, però és de blanc, també.
1: Això no es pot aguantar, eh?
0: Sí.
3: Això és un exemple, diguem-ne, d'aquesta mena de totalitarisme, de que no es pot ser... No,
1: que broma, home.
3: Jo sempre he dit una... M'autodefineixo d'una manera molt breu. Jo només tinc dos defectes. Que són del Madrid i que respiro. I a molta gent li sap més greu el segon.
0: Però què et sembla, això de...
3: A mi? Em sembla realment ridícul, però...
0: Me la mereixo.
3: Però en el cas del Madrid ja és tradicional. Perquè teníem un senyor que es diu Cristiano Ronaldo,
1: sí,
3: que no tenia res a veure amb el tarannà, per exemple, del Messi. Res a veure. Vull dir, perquè tots dos van monopolitzar les candidatures. Em sembla molt ridícul. Absolutament ridícul. Perquè, en tot cas, això ho han de votar. T'han de votar. I, per tant, autoproclamar-se... Ara, també és veritat, la pressió, diguem-ne, del periodisme, allò preguntant i burxant, i, a veure, és difícil escapolir-se del tema. Ara, insisteixo. A més, després del sarau, ridícul, patètic, del Madrid, quan el Vinícius no va guanyar...
1: Pilota de platja.
3: És que va ser absolutament patètic. Va ser absolutament patètic.
1: Home, el que va ser patètic va ser el Madrid dient que no anaven a la...
3: Dient
1: que no anaven perquè no el guanyava el Vinícius.
3: Que no li donguessin al Vinícius. Dius, home, segurament el Vinícius aquella temporada havia fet molt mèrits. El Rodri s'ho mereixia més la temporada anterior que no pas la que li van donar. Però és que, home, no sé... mantinguem, no?, el tòpic aquell de l'important, diguem-ne, és l'esportivitat, prendre-s'ho, diguem-ne, de manera digna. tot el contrari. A més, aquella imposició de Florentino Pérez negant a qualsevol persona del club anar a la gala de, la pilota.
1: Allò va ser ridícul.
3: Va ser molt patètic.
2: Jo que no he fet mai periodisme

0: Agraeixo com a la Bufi, especialment al Madrid, i agraeixo respirar, perquè m'ha provocat tant professional com humanament moltes, moltes alegries. Mm. Ho dic per una miqueta el contrast amb l'amic de tota la vida del Vicenç Rabadán, que porta sent del Madrid més anys que la col·laboració a Ràdio Rubí.
1: Sí. Home, tota la vida.
2: Jo és que de xaqueterisme ni en l'esport ni en la política.
3: Qui és del Madrid? És blanc, és la tercera pota d'aquest programa. És una pota que si no es faria aquest programa, i que moltes vegades no ho tenim en compte, però que és una pota bàsica perquè va, com tu deies, no? Abans de que un periodista esportiu doncs, pot fer magazín, pot fer informatius, etc. Sí, no? José Malagón no és un tècnic, com podíem dir, que només fa coses de tècnic, sinó que tu el veus pel matí, doncs que està justament ajudant a escollir també doncs, temes que puguin ser després d'informatius, que està pendent de tot, del que sigui el magazín, del que sigui informatius, de que si se t'oblida una efemèride, que si tot, i per això és la tercera pota d'aquest Rubí al dia que fem amb la Pamela Martínez, amb mi i amb el José Malagón. És madridista, és blanc, però és d'aquests madridistes. Hola, aquí està, que el saludem, li enviem una abraçada, i important destacar-ho, doncs que és peça bàsica i fonamental d'aquest programa.
0: Busca la quarta pota, eh? No sigui que la trontolli la taula, eh?
3: No ens trontolla, no. José ja fa per dos, també. O sigui que...
0: També és veritat.
3: Sí, ja t'ho dic per això, perquè fa moltes coses. Després del tema dels esports, una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i que és complicat de manegar va ser les alertes, l'ES Alert per Inuncat, que van viure, es va viure a Rubí també, doncs, que va ser una de les comarques justament que van estar afectades, que doncs, els nens no van anar al col·le, i després està tot el tema sobretot de com gestionar l'ES Alert, perquè clar, resulta que si et passes o et quedes, si envies un S-alert i després no passa res, doncs és com el Pere i el Llop, i si no avises i després cau més grossa, doncs la tens liada, que és el que havia passat feia poc, no? Llavors, ostres, com està això, no?
4: Jo crec que hi ha una cosa claríssima. La Dana de València de l'octubre del 24, vull dir, va marcar un abans i un després. Mm. I ara... diguem-ne que ningú vol que li pugui passar una cosa ni que sigui similar al que va passar a València. I aleshores, a la mínima, diria jo, una mica la impressió és aquesta, no? A la mínima que pot haver-hi un episodi més o menys similar, les alertes són, vaja, un constant, no? Més que et sonen en el lloc on menys esperes i no hi ha manera de parar-la, no? Però en aquest cas concret del que tu feies referència de l'altre dia, els meteoròlegs, almenys els que jo conec, els de TV3, ja van avisar que era un episodi que podia ser que fos molt fort en llocs molt puntuals i que en altres llocs, al costat, pràcticament no plogués. Una mica és el que va passar aquí a Rubí, no? Va ploure de matinada una mica i tal, i en moments va ploure fort, però allò que s'esperava tan gros no va ser. Bé, també ho van avisar que podria ser així.
3: Però deu ser complicat, perquè això són models matemàtics, és una previsió.
4: Totalment.
3: I te l'estàs jugant. Sí, clar, i que, sí. Com ho fas? Com es gestiona això?
1: A mi el que em sembla molt ridícul, patètic i absolutament... és que se m'acaben els adjectius. És pretendre que aquesta branca de la ciència, i la ciència en general, se li demani la infal·libilitat.
4: És clar,
1: absurd.
4: Totalment.
1: És absurd. És a dir, de fet, va ploure molt en aquest episodi, però afortunadament dins del mar.
4: Exacte.
1: És a dir, varia uns quants quilòmetres i què hauria passat?
4: Ens per tant, caigut la de Déu.
1: Principi de prudència. I per tant, fer cas dels S-alert. I si s'equivoquen els meteoròlegs, doncs mira, mala sort, ja està. És que no són infal·libles.
0: Ja estic completament d'acord. Tot i que crec que hi ha un moment sobre el tema de no deixar anar els nens a escola, no? Hi ha algun moment que també hi ha la privació d'un raonament propi de les famílies, personal, de decidir davant... A veure, tota la vida ha plogut. Tota la vida hi ha hagut moments que has hagut d'anar a acompanyar el criu, tant avis com pares, tiets, tietes, amb paraigües, i com més grans millors, i els altres que amb les catiusques famoses, recordeu el sí. tema

0: macatiusques, botes d'aigua. Doncs se les posaven i xip-xap, xip-xap, sobretot en els bassals, els encantava. Per tant, jo aquí veig alguna cosa que pot coartar la capacitat de decisió. És a dir, no som, els nens són els nens, però els adults són els adults. I aquesta capacitat de decisió queda coartada en un moment determinat. Tot i que, repeteixo, jo crec que hagués fet el mateix, comunicar l'ESLERT. Però això provoca que una certa minvar la capacitat de decisió dels adults en aquest sentit, no? Tot és una precisió que faig, una observació que deixo sobre la taula en aquest sentit, no? Que també caldria veure fins a quin punt això coarta la pròpia responsabilitat de l'adult.
1: Clar, però la informació se suposa que la té el Metocat, la té els especialistes, sí, no, avisen, no? No? Que sí, que escolta, sí, que això sí, pot sí. passar i...
0: Ja he dit que però, compartia clar, el perill... totalment amb el Vicenç.
2: Clar, però jo penso que estava imprevisible saber exactament, perquè això es va formant, es desenvolupa, llavors amb una...
0: De moment no hi ha IA que això ho solventi.
1: Parlarem de la IA, perquè d'aquí a 10 anys la palmem tots. Vinga,
2: però jo crec que també hauríem de parlar de la susceptibilitat de com estem tots cabrejats o no en funció de... O sigui, estem com molt tensos, no? Què passa si tenim una alarma i després al final resulta que no, que no passa res, no?
3: Al contrari, millor, no?
2: Millor, no? Millor, t'han evitat una catàstrofe, una possible catàstrofe que està mig anunciada. Estic d'acord també amb, com has parlat, jo crec que d'Anna València va marcar. I ara hi ha el botó, estan allà pendents del botó i a la mínima...
3: Que és normal,
2: però què volem? Què volem? Apretem el botó quan hi ha previsió o esperem a que passi i després ens lamentem? I jo penso que estan fent... I això no és una decisió política, és una decisió molt tècnica. Hi ha d'haver un polític al darrere que recolzi els tècnics i que facin pinya, i penso que s'està fent correctament i millor adavantar-se prevenir que curar.
3: Efectivament.
2: Quan està tan clar. El problema és el nivell de gestió de cadascú. Si aquell dia el tren, si aquell dia l'escola... Escolta, has de tenir capacitat a la teva vida per agafar-te, per veure el bo, que tenim la gran sort que davant d'una possible catàstrofe ens avisen, que no ens pilla on no ens ha de pillar i demés, i agrair que els mitjans tècnics i hi hagi gent al darrere utilitzant-los i tal, però penso que seria una feina d'agraïment i no de queixa constant, que crec que la tenim molt a mà. Ja necessitem un motiu per queixar-nos i ens va molt bé que hi hagi una alerta que després... I un tema de bar... Últimament, jo crec que som d'una època, no sé si recordeu, quan en els bars hi havia més xiste que problema. I ara, als bars, que són un lloc de concurrència de gent, hi ha més problema, no? I llavors, penso que també hi ha una reflexió sobre què fem als humans en la nostra, en el lloc on vivim, i que vivim, jo penso que vivim molt bé i justament tenim això com un instrument.
0: El Jesús que, pel que ha fet la seva autopresentació, i després per coses que m'han arribat d'ell, és un gran representant de l'estoïcisme que té com a principal missió la felicitat de la gent. Ser feliços a la gent i valorar, fins i tot sobrevalorar els nivells i els apartats positius d'aquesta felicitat compartida.
3: Gestionar les emocions, que això m'ha semblat molt interessant.
2: Clar, jo ho intento, no sempre puc, dic com el Víctor Coopers, que el conegui, ell també és molt humil, per posar un referent de persona que fa conferència d'aquest tipus, que després diu una altra cosa, és el que prediques i no sempre ho pots complir, però clar. Sí, tenir-ho com a mínim com a filosofia i què faig amb això, no? Perquè al final és la teva responsabilitat, què faig si un dia una alarma no ha funcionat? No passa res.
1: Potser estem massa en la ment, no? En aquest procés de lluita fugida en el dia a dia.
2: I
1: posem l'atenció en el que tu dius, no? En el que no va bé, no? En lloc de fluir. Si estàs en el cap, això significa que no estàs mirant a tu i en tu moment present i atenent a les teves emocions, no?
2: Sí.
1: Ens perdem. I potser això, al món de l'advocacia, no succeeix molt. Si ens passen el dia a dia ja... Doncs el que tu dius, no? El que apuntaves, no? Si per 50 euros de multa ja ens sap supergreu, doncs...
2: Sí, jo crec que vivim molt... Això és un altre tema, eh? Que, no, si un dia ho posem a la gent, que vivim amb l'atenció. En l'atenció i tensionats, i a la mínima que veiem algú, no sé, a la carretera, a la feina... Estem molts, amb la pell molt sensible, i en realitat utilitzem eines que estan fetes per temes molt greus. Al final enfarta amb algú perquè t'ha dit no sé què i... Tia, però estem aquí, vull dir que estem aquí. També la filosofia ja a nivell de coses petites i de coses més grans és com t'agafes tu tot això, perquè si tu agafes per la via xunga, doncs tens, patiràs.
1: No sé com agafeu vosaltres, que va començar demà, farà, mira, una setmana també de la vaga. Començaven el curs escolar, demà faran una setmana justament d'aquesta vaga. Això implica a tota la gent, a totes les persones que tenen canalla, que tenen quitxalla, doncs a veure com s'ho fan una miqueta, no? Venim de moltes vagues també del curs passat, els que estan ara, per exemple, a quart d'ESO, aquells alumnes doncs, també estan preocupats justament perquè si els hi espera un altre curs ple de vagues, doncs a l'escola pública, mentre això no passa o no està passant i tenen, doncs, poden complir amb els seus currículums i poden fer totes les classes i després van, doncs, que volen anar cap a al batxillerat o estan pensant en anar cap a la universitat, doncs això podria ser també un agravi. També és un problema també pels pares, no? Llavors, no sé com esteu també vivint aquest tema de les vagues. Aquest nou curs escolar, doncs hi ha centres de Rubí que de forma global han perdut sobre uns 1.300 alumnes la darrera dècada, que això s'ha compensat també justament amb la matrícula viva, amb aquells alumnes que són també migrants, i també parlarem de les escoles, perquè hi ha 15 escoles a Rubí que no faran ni colònies ni excursions aquest 2026-27, i a nivell de Catalunya jo crec que són 1.300. Mira, 1.355 centres educatius, 177 al Vallès Occidental, doncs que no faran ni colònies ni excursions.
3: A veure, el tema ara que apuntes al final, de les colònies i de les excursions i tot plegat, a veure, vaig escoltar i vaig llegir diversos mestres que deien coses com, que em semblaven molt bé el que deien, home, a veure, nosaltres tenim la responsabilitat i ja, que és molta, 30 alumnes per classe, o no sé quants, i les colònies i tot això és que pràcticament ni els hi paguen a part, i aleshores no és les hores lectives que tens els alumnes, sinó quan estàs de colònia són les 24 hores del dia que tu ets el responsable d'un munt de criatures. Ostres, això ha de tenir una compensació econòmica, vaja, claríssim, no? I resulta que entenc que les vagues dels mestres no són només per motius econòmics, sinó també pel... Vull dir, que no poden desenvolupar la seva feina i no poden educar els nanos com ells voldrien. Bé, el resultat de les proves PISA ho acaben de definir, no? D'una manera molt... Em sembla que és Estònia el país que ho té perfecte, i aquí un desastre total i absolut, no? Ostres, a veure, no sóc coneixedor del tema al 100%, però pel que veig i pel que escolto i pel que et vas assabentant, és un problema molt greu, però tant per una banda com per l'altra. És a dir, el que tu deies, els alumnes que no poden acabar el currículum, que tal, que qual, que les vagues, començar el curs i ja al cap de dos dies vaga, després el segon dia ja tenien l'Ales Alert, sí, i no podien anar a classe. Vull dir que realment el problema és molt, molt, molt, molt greu. Quina és la solució? La veritat és que no ho sé. Però és que si fan vaga els mestres, i ja la van començar a fer, la vaga, a l'acabar el curs passat, i ara resulta que han passat 3 mesos i el govern no s'ha posat les piles, no han fet res, han fet vacances. No, és que l'agost, o sigui, i ara arriba el setembre i el primer que fan és demanar-los que, no, escolta, sisplau, no feu vaga ara, perquè, clar, si no tenim un problema, però ja en parlarem. Escolta'm, i aquests 3 mesos que hem fet des del juny fins ara? Res.
1: I que estava anunciada, també, aquesta
3: vaga,
1: el dia
3: que seria. Clar, ja estava anunciada al juny, ja ho van dir, no? És a dir, escolta'm, és un problema complicat. Sí.
4: Jo crec que la gestió, diguem-ne, sobretot del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
3: és molt dolent.
4: És més que qüestionable.
3: Sí, totalment.
4: Una altra cosa és anar més al fons de la qüestió. S'ha anunciat ja que els metges estan fins als nassos.
3: Efectivament.
4: I, per tant,
3: vaga indefinida, ja, 28 d'octubre. Sí, sí.
4: A veure, hi ha uns recursos públics. La Generalitat es gasta sobretot en ensenyament i en
3: sanitat.
4: I en sanitat. I estan les coses com estan. Amb la qual cosa no tenim recursos. A mi m'agradaria que la gent s'ho plantegés, això, quan es parla, per exemple, del finançament. Que no diguin, això del finançament són cabòries, són estupideses, són allò... coses que els polítics han de manegar perquè és que com no tenen res a fer... Home, sí, sí, sí, és una qüestió fonamental. Uh-huh. El tema de la immigració, en el fons, també parlem de recursos. Què està passant a Ceuta? Home, doncs que la ciutat... O sigui, primer, que és una ciutat de la invenció de Rubí... 84.000 habitants
3: i li cauen 80.000 persones
4: amb,
3: de cop, no?
4: Amb una densitat que és el, gairebé el doble de la de Rubí. Imagineu-nos que vinguessin això i que arribessin aquí
3: sí, sí, 80.000 persones,
4: 80.000 persones o 72.000, les que siguin.
3: Una bogeria.
4: És una bogeria. Per tant, pensem en el tema dels recursos. Per què? Perquè a mi em sembla molt raonable tota la reivindicació de mestres i professorat, però d'on es paga? Perquè no és només la qüestió salarial,
3: no, no.
4: Com has dit, Xavier. Uh-huh. No, no, és una qüestió de recursos, per la diversitat, sobretot, diversitat de tot tipus. No anem enlloc. Ara, també és veritat, eh? Aquests dies, amb lo de l'informe PISA, una mica se'm retorna, se'm gira l'estómac, perquè sí, clar, que estem parlant de 500 escoles a Estònia. 500! D'una implicació dels pares que aquí ni somiar-ho des de fa dècades. Uh-huh. Llavors, clar, és que és comparar el que és incomparable. I és que no té cap sentit. Per què no ens comparem amb països, diguem, de dimensió nostra? I nostra em refereixo a l'Estat, que malauradament doncs, té moltes competències, i parlem del que passa a Itàlia, del que passa a França, del que passa a la pròpia Alemanya... perquè també estan anys llum d'Estònia o, per exemple, de Finlàndia. Clar, és que estem parlant de països, primer, que són estat, una qüestió important.
5: Important. Important.
4: I després amb una dimensió demogràfica que és la que és. Llavors, clar, intentem comparar-nos això. I amb la cultura, i amb la cultura de les famílies en aquí de que... El que preocupa no
5: de guarderia,
4: és l'ensenyament...
5: De guarderia.
3: Deixa el nen allà.
4: Deixa el nen allà.
1: Però no creus que és com un far, cap a on s'ha de mirar, cap a on es voldria anar?
4: Sí, clar, però canviem la cultura dels pares. Els pares no s'haurien d'implicar més. Quan parlem de la comunitat educativa, els pares en formen part, I jo recordo els temps en què portava el meu nano, diguem, de la xola, i érem quatre. I de tios, jo. Yeah. De tios, jo. La resta eren senyores, Eren les mares. Doncs estic parlant de fa uns quants anys, Estic parlant de fa 25, 28 anys. Les coses han canviat a millor? No.
3: A pitjor.
4: Llavors estem com estem. Ara, és vital, la gestió del Departament d'Ensenyament és que és difícil fins i tot d'explicar, perquè és que no té explicació. És a dir, no
5: jo, que encara, porto la jaqueta de pare, sí, sí. Amb un de 7 anys, comprego amb tot el que diu una vegada més el Vicenç, tot i que ell porta una samarreta amb peixos i jo vaig llis. No, ho dic perquè voldria dir que he sentit, és clar, acompanyant el criu, doncs tan assabentes i continua, que la densitat de senyores és molt més important.
3: Bueno, per això hi anava,
5: Ja. Ah, no, també. A les fires i a les escoles no està molt bé els paisatges. Acabo de fotre un comentari masclista acollonant. Però bé, ja ho sento, Demano excuses a qui s'hagi pogut sentir ofès. Però és així, no? Jo ho dic a partir del bonastre,
3: sí,
5: que la veu... La veu de més lluny que jo. No, volia dir que, acompanyant els crios, hi havia un mar de fons que era l'oportunitat de la vaga o no quan l'endemà, a més, la és alert i tota la història aquesta. I clar, jo els hi deia, a veure, la vaga és un dret fonamental de totes les democràcies. Quan es fan les vagues? Quan més incidència poden tenir, és evident. Tu, quan feies vaga, tu, si és que n'has fet mai? Aquesta també és una bona pregunta. I clar, doncs, no et donaven la raó, perquè, esclar, la tocada, l'emprenyada, és acollonant. Altra cosa ja és parlar que si hem d'aturar el trànsit o no hem d'aturar el trànsit, i aquestes històries en moments que el trànsit era important.
0: importantíssim, i parlo doncs del dimarts de la setmana passada, no? Però realment, clar, en els, jo no puc criticar els mestres que es cullen el primer dia de retorn a l'escola perquè la seva incidència serà brutal. Tinguem present què vol dir el dret de la vaga i a qui pot implicar més o no. I coincideixo també que el Departament d'Ensenyament ho ha fotut fatal en aquest sentit, perquè jo no puc creure que s'acabi en vaga i comenci en vaga. Què? Lluny, ha passat entremig. No? És a dir, que no s'han vist, que no hi ha hagut interlocució, que és el que es queixen. I ara m'heu de perdonar, perquè seguint amb la jaqueta de pare, me n'he d'anar per un tema imprevist, precisament relacionat amb l'escola.
2: És vaga, és vaga, declara't en vaga.
0: Avui he vingut a 3/4 d'hora només, però tinc aquest compromís.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, Margarit, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, un petó.
1: Jesús, moltíssimes gràcies, Jordi. Digues.
2: Jo voldria... El dret a la vaga és un dret fonamental a la Constitució, a l'ensenyament també. Entra en conflicte, perquè exercim un en detriment de l'altre, llavors s'ha d'anar amb compte. Hi ha un tema que no... Que crec que està també latent, l'estrès dels professors. No sé si ara, però durant anys ha estat el col·lectiu amb més gent de baixa per depressió i ansietat, el dels professors. Llavors jo crec que hem d'atacar també aquest contingut, de dir... suposo que el que busquen és la qualitat, clar, a l'hora de por i la tranquil·litat, clar, clar, clar. A l'hora, inclús la colònia, tal, és que estem aquí fent de guardes de seguretat, de pares, substituts, no només formant aquells dies. Llavors hi ha un tema també de fons, de contingut, de relaxar l'activitat amb la pressió migratòria. Jo crec que també hi ha un tema d'entrar a la cultura i de com ensenyes en un nivell mitjà que tothom segueixi. Bueno, estem en unes èpoques complicades.
1: Matrícula viva, aules d'acollida,
2: sí, sí. Personal que es necessita per atendre. No sé si la vaga s'ha de respectar sempre, però s'ha de tenir en compte també d'altra banda, crec que s'ha d'apuntar a fer vagues molt radicals i molt sense tenir en compte el que pots estar perjudicant durant el curs. Jo crec que s'ha d'anar amb compte també. No n'hi ha prou amb la ràbia i sortir al carrer i per escoles durant tot aquest temps, sinó anar ponderant també això. A part del perjudici que moltes vegades es causa a nivell familiar, perquè són els cangurus, els professors, els cangurus legals, i els... genera un conflicte...
3: No, però els pares és un drama.
2: Llavors,
3: no
2: sé si l'única via és la vaga. Jo crec que n'hi ha d'altres, i no sé si de vegades s'exerceixen... No ho sé, no vull respectar sempre el dret que té a vaga, i si hi ha interessos al darrere, ponderar també altres solucions menys perjudicials, potser no tan radicals, alternar una mica.
4: Sí, però el problema és que en aquest país és que encara no s'han cobert, diguem-ne, al nivell de com estaven les retallades del govern de l'Artur Mas.
1: Sí.
4: Clar, és que és molt heavy dir-ho, perquè clar, algú se'n recorda de quan va ser president Artur Mas? Han passat uns quants anys, eh? Mm. Va passar després una cosa que es deia el procés, i el més calent és a l'Iguera. És a dir, encara no s'han cobert aquelles mancances, entre altres coses, perquè des de llavors, amb retallades al camp de l'ensenyament, també de sanitat, que vam marcar el camí, del que després van seguir, diguem-ne, a València, sobretot a Madrid, amb el camp sanitari, doncs al camp de l'ensenyament estem pagant encara allò, però la població ha anat creixent. Tot i que ara es parla de que, clar, l'índex de natalitat, no sé què, és veritat que els col·lectius, diguem-ne, també de nouvinguts, tenen menys fills, i això es nota, per exemple, en les famílies magribines. És a dir, ja no tenen la corrió de fills que tenen, perquè és que, òbviament, una de les coses és adaptar-se a l'àmbit en què estàs i als recursos que tens. Però, clar, ha pujat moltíssim la quantitat de gent que viu a Catalunya, i per tant els recursos, és que no és suficient amb el que teníem, que va ser retallat. No, és que haurien de ser més recursos.
1: Aquest matí escoltava el president del Consell Comarcal de la Garrotxa justament parlant d'això, no? De que estan al límit dels nouvinguts, tant per habitatge, perquè no tenen, com també pels serveis que han de donar, no? De salut pública. I es qüestionava justament això. És que, clar, és que hem crescut molt poc en habitatge, els recursos són els que són de salut pública, de serveis que tenim, I nosaltres som una comarca que ha vingut molta gent, no? I clar, és, necessitem solucions també per aquest tema.
4: Sí,
1: que
4: però és veritat que a nivell de planificació, que és la responsabilitat, per exemple, que tenen les administracions locals, bàsicament els ajuntaments, són protagonistes en això. És que la planificació del que són no només habitatges, sinó locals comercials, allò que es necessita per generar xarxa de ciutadania, també el més calent és a l'Aigüera. Per què? Doncs perquè el tema de l'habitatge crema molt, però és que s'ha de planificar amb una visió una mica més global. I és veritat, quan es parla del repartiment, ara que hi ha hagut, diguem-ne, tot el caos de Ceuta, el repartiment d'immigrants a la resta de l'Estat, home, sona insolidari, però és que jo entenc perfectament que les forces polítiques catalanes, junts els primers, diguin...
3: Estem saturats.
4: És que ja, ja estem saturats perquè portem molts anys en què, bàsicament, també per voluntat de la població immigrada, la gent ve més aquí que no pas a Extremadura.
1: De fet, en el darrer ple de Rubí es reclama la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb. Ha aprovat reclamar el traspàs a la Generalitat d'aquests pisos després que el govern espanyol hagi decidit externalitzar a empreses privades la gestió de part dels habitatges. Recordem, aquest banc dolent que dèiem, doncs el govern espanyol ha acordat que traspassaria a la Generalitat la titularitat de 13.000 pisos, aproximadament, que la Sareb té a Catalunya. Hi ha una empresa pública creada per moure tots aquests immobles, es diu Casa 47, ha adjudicat la gestió de prop de 5.000 d'aquests habitatges a la Unió Temporal d'Immobiliàries Privades. I segons ha denunciat la regidora de la UP, la Marina Dolcet, hi ha fons voltor com Blackstone o Hipoges responsables de desnonaments o pujades abusives. Anem a escoltar en un moment el que va succeir en aquest ple. Escoltarem a Rafa Hueto, el portaveu del PSC, a Jordi Arnaiz, el regidor d'Habitatge, i a Marina Dolcet, la portaveu de la UP.
6: La gestió indirecta no comporta la pèrdua de titularitat pública del servei i en aquest cas Casa 47 segueix decidint sobre el model de gestió, el preu del lloguer, l'adjudicació d'habitatges, la renovació dels contractes i de qualsevol altra mesura estructural.
7: La gestió ha de ser i ha de ser pública 100%. Aquest parc ha de tenir la direcció, el control, la gestió i ni que una gran pública. Però sense, no volem competir, per això també hem presentat una esmena a aquest punt amb el tercer sector, fonamental per continuar donant-nos aquest suport i col·laboració i sempre que siguin entitats, evidentment, sense ànim de lucre.
8: Ara mateix estan ja operant empreses com Hipoges o Blackstone, que, com deien, estan responsables de desnonar de forma massiva moltes famílies del nostre país, de pujar les abusives de lloguer també fins tot ara, o que estan directament vinculades amb el genocidi de Palestina. És, com en resum, com si posem el llop a vigilar les ovelles.
1: El regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Robert Masalies, doncs deia que és inacceptable que existeixin més de 200 pisos i 15 solars a Rubí a mans de la Sareb i no sota el control de les administracions mentre hi ha famílies, aquestes són aquí locals, amb gravíssims problemes per trobar habitatges o, per exemple, per pagar el lloguer, no?
4: No, el panorama és tremendo i el submón que es mou en el tema de l'habitatge. A veure, hi ha molts reportatges que, òbviament, plantegen les dificultats al conflicte de l'habitatge. Però vosaltres heu vist en els documents periodístics alguna vegada que es mullin realment empreses protagonistes per la banda, diguem-ne, del sector privat? Poquíssimes. Surt algun col·legi de professional vinculat amb l'habitatge, però d'empreses, mai. O sigui, silenci absolut, mentre van fent. Clar, l'habitatge seguirà sent, diguem-ne, una mena de luxe mentre incideixin dinàmiques com els pisos turístics, com l'especulació brutal de molts fons voltors que realment exerceixen el que és etimològicament l'especulació, que és comprar un bé molt bé de preu, molt baix, i sense fer res absolutament, no és que millorin els pisos, després els venen
3: aconseguir clar, preus
4: dues, tres, quatre vegades.
2: Però passa el mateix amb un tema que no es posa a la taula, jo poso perquè el conec, que és el finançament per a comprar el pis. Molts dels préstecs concedits per entitats, als bancs que tots coneixem, quan tens un impagament, moltes vegades en lloc d'executar ho venen en fons buitre. La majoria que venen de fora. A més, ni tan sols tenim la gràcia que siguin fons d'aquí. Com a mínim, diu, conec el ric, el veig amb el llot, el veig...
1: Fons voltor, eh?
2: Amb una agressivitat tremenda de cara al prestatari, que segurament si no pagues perquè no pot, perquè s'està jugant la vivenda i tal. I clar, llavors, aquí el sector públic tampoc hi diu res. Vull dir, és el mercat i la selva. En surta tant com puguis, i de més, no?
4: Llavors, home, si 60.000 milions diguem-ne van ser sufragats pels impostos de tothom per salvar la banca i el més que les aliure.
2: Sí. I en canvi cada any, això sí que aquí estic bastant crític, cada any hi ha més beneficis. Ja surten cap al primer trimestre superant els guanys de l'anterior. Tal. I una cosa em va fer molta gràcia, fa poc em va arribar a parlar d'un banc si volia prestar ajuda solidària, com a la primera pàgina, quan et surt ja, si vols col·laborar solidàriament, dir, home, posa la primera pàgina, jo he col·laborat amb tant, potser si tu ajudes, però clar, no em donis ajuda amb algú, amb una entitat, clar, vull dir que... I quan no arriben, quan els beneficis no surten, ho venen a fons buitre, ho venen a PACs, perquè això ho venen a
4: sí.
2: 3.000 préstecs, a tant... i tens el fons buitre a l'altra banda. Cada vegada no saps ni amb qui estàs negociant, ni on has de pagar. Hi ha tota una inseguretat al darrere del finançament d'aquestes vivendes que ja venen, ja canvien de propietats de coneguts a fons buitre i el finançament també a fons buitre. Vull dir que contra aquests voltors no sé què hem de fer.
4: Encara es pot, diguem-ne, rizar más el rizo, que és el que ha passat a Madrid, ja en temps, diguem-ne, de la senyora Botella, que habitatges fets en recursos públics van ser privatitzats, i aquí la senyora Botella va tenir un protagonisme de nassos, al sector privat. O sigui, ja no és que amb el sector privat...
2: De privat a privat.
4: No, és del públic al privat i no passa res. És increïble.
1: Recordeu que en aquesta tertúlia, doncs, ara mateix tenim el Xavi Bonastre, el Jesús Galán, el Vicent Rabadán, perquè vosaltres podeu participar trucant al telèfon del 93-588-5960, 93-588-5960. El que sí que és un deure cívic és si te toca com a jurat popular. Això crec. Rubí es posa al cens per a la selecció de candidats. Prepareu-vos, perquè si us toca. O sigui, no hi haurà...
3: Espero que no em toqui, ja t'ho diré.
1: Doncs l'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el dia 17, d'aquí a 3 dies, 11:15. Teniu allà per poder mirar.
3: El 17 de?
1: 17 de setembre.
3: Ah, sí, ja.
1: Sí, ja, 3 dies.
4: Sí. No hi ha límit d'edat, per això?
2: Sí. Mira, perquè sembla que hi ha algú a la taula.
3: Ah, sí?
2: I ara, si ens agrada, són 65.
3: Home!
2: Mayores, excusa, hi ha diversos àmbits de no participar. Un és l'excusa, podrà excusar-se
3: si tens 65
2: dos mayores 65 i les persones con discapacitat.
3: Ja ho tenim,
1: però tu has de tenir 66, ben major de 65.
2: No, perquè ens entén.
3: 65 i un dia, i és més gran de 65.
2: Clar, sí. A pesar, els pares tenien la cultura d'Andalusia on es deia, quan fa 65, el dia següent ja diuen, estàs metido en 66.
3: I clar.
2: En realitat, el 65...
3: El 65 ja s'ha passat.
2: Del 0 a l'1 ja s'ha acumulat.
3: Correcte.
2: Sí, aquest és un motiu d'excusa, amb el qual, com a mínim, sí. No sé tu...
4: Sóc
2: l'únic que parat l'únic. No, perquè potser escollir entre 8.000 persones. Com a advocat tampoc puc.
3: Perquè la PAM ha dit que ja s'havia escaquejat. No sé com ho ha fet.
1: La citació és de 2 anys, no?
2: Sí, però els advocats i procurats... Bueno, ho has d'excusar, si no... Si et criden, perquè... No sé si consta llicenciatura, però no consta en concret. Si et criden, pots excusar-te dient soc advocat. Els advocats i procuradors en exercici, no... Evidentment, per no... Jo, a la
3: per no
2: llei,
3: contaminar el procés, d'alguna manera.
2: A la llei,
3: no?
2: Crec molt. Crec que les comissions... Les lleis no les fan els polítics. Els polítics sondegen els valors del carrer, o haurien de fer-ho. Les fan comissions legislatives, que són tremendes, amb pedagogs, sociòlegs, psicòlegs, juristes... Llavors, hi crec molt en la llei perquè segueix la vida. I aquí... Acaba dient, clar, que fa un advocat o un procurador que domini la llei amb neòfitos que arriben a ell, els menjaria si són fins.
3: Clar, per això.
2: En exercici, poden ser, si no estan en exercici, estan
3: retirats o jubilats.
2: O no han exercit mai, o no han exercit, no coneixen la manya els entresijos,
3: clar,
2: si no els coneixen.
1: Doncs anem un moment a la PAM, que anem a fer aquesta transició cap al magazín ràpidament. Moltíssimes gràcies, Xavi Bonastre, Jesús Galant, Vicent Rabadán. Doncs ja us esperarem aquí cada dilluns. Sou cinc, doncs deixarem a una a la banqueta cada setmana. Doncs perquè, mira, aneu rotant, a l'alineació. PAM,
9: digues,
1: què ens portes?
9: Bueno, què ens portaràs tu?
1: Vinga,
9: què portarem els dos?
1: Vinga, què portarem?
9: Pues per a la propera hora tenim una... Era el que dèiem al principi. Baixam un poc el ritme, hem estat molt informatius, i ara baixam un poc el ritme, seguim informant, però d'una manera més social. Ara, ara en uns moments tindrem el president del Casal de la Gent Gran, que ja el tenim aquí esperant, que ja ha arribat, el Rafael Rossinyol, que ens xerrarà sobre les activitats, les sortides, les celebracions que tenen previstes. Després tindrem una entrevista molt xula, perquè farem una entrevista per l'inici de curs de l'escola de música i d'Edra, que vendran els dos directors, l'Eduard Saez i també el director d'Edra, que és el Candi Casadevall.
1: Molt interessant, perquè s'han doblat el nombre d'inscrits a l'escola de música respecte als habituals dels darrers anys. A veure què està passant.
9: Es quedaran sense lloc, eh?
1: Sí, sí. I som-hi, vinga.
9: I després sèries.
1: Doncs això, doncs a partir de les 11:03 us deixem amb el butlletí informatiu. Moltíssimes gràcies a tots tres, moltíssimes gràcies, Pam.
9: A tu.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, Rubí. Comença a caminar el magazín matinal de Ràdio Rubí. Avui és 14 de setembre i com qui posa el primer peu en un camí que no sap exactament on el portarà, nosaltres també comencem una nova temporada a Ràdio Rubí. I ho fem després d'haver caminat jo mateix durant 20 dies pel Camino de Santiago, i si hi ha una cosa que m'ha ensenyat és que abans de ser un camí que et porta d'un lloc a un altre, és un camí cap a l'interior i sobretot també cap a les persones. És un camí d'introspecció, de parar, de mirar, de preguntar-te coses, de confiar, deixar que apareguin respostes que potser enmig de la vida quotidiana no ens parem a escoltar, però el camí només transforma si hi vas obert. Obert al que passi, a observar a la gent que apareix, a les converses inesperades, als silencis, a la bellesa d'un paisatge, a les estrelles de nit, a un moment de cansament, a riure, a plorar, a dificultats, i fins i tot aquelles situacions que et posen a prova i que et conviden